0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Yes, I'm...

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre...

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I ai, Déu meu, però ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, 3 patrullers i 2 vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vian, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixecarem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vian se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez en fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112 visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada. Un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons a un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verónica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: algú que l'heu reconegut i us ha portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Major Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja bon bé, un apassionant 2-2, ha estat entretingudor.
0: Bé, no?
2: Sí.
0: A més, hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens una Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Podrem anar informat.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs una altra jornada per desconnectar de matiners, és fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè a més també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixos.

0: va declarar Begoña Gómez a la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic, i per tant veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
1: Interessant,
0: Isaac, en dic després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
1: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
0: Hi ha novetats, però no les sabràs ara, les sabràs una mica més tard de les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi, amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització, i avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
1: Home!
0: Ja sé que aquells mundials tantes...
1: Com no.
0: Que no són... Quin és el teu primer record del Mundial?
1: Quan vaig néixer.
0: Sí, m'ha agradat. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
1: Va ser un bon any, no?
0: Ah, no, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
1: Àlex, bon dia.
2: Bon dia.
1: Va ser un bon any.
2: Al·lusions, sí.
1: Va ser un bon any.
2: Jo feia cromos del Mundial d'Espanya, sí.
0: Doncs
1: aquell any.
0: Fantàstic.
1: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
0: Exacte, sempre.
1: Sempre. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, 2 minuts, 1:15 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
2: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
1: Sí? Ai.
2: Home.
1: Què? Ah, home.
2: Un antic amic nostre.
1: Tim Payne.
3: No será la copa de Jamal.
1: Tim Payne.
2: Home. No em cansaré de posar-la.
1: Home.
2: Ha debutat, aquesta matinada.
1: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
2: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
1: Sí.
2: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
1: Clar, posem una miqueta en context, perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
2: El jugador més viral del Mundial.
1: Per què?
2: És la definició. Perquè un Instagram en argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
1: Era un repte viral, per entendre'ns.
2: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici del... abans del Mundial,
1: sí.
2: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors.
1: Mare de Déu,
2: a Instagram, Tim Payne és una autèntica celebrity allà
1: absoluta.
2: Als mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudint. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
1: Clar.
2: No és l'estrella, ni molt menys.
1: Però...
2: Ara
1: ja, marca.
2: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
4: És boníssim.
2: Posant el català a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X, i a l'estadi de Los Angeles, on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular, i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
4: Ah, gran convidat.
2: Entre altres coses, perquè l'ha convidat la selecció, o la federació neozelandesa...
1: Mireu en tot a ell.
4: Que una mica com, deferència.
2: Entre altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
1: És que és boníssim.
2: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, el Carso, perdó, no Tim Payne, sinó el Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
1: sí,
2: dient i anunciant que efectivament se n'anava a veure el Mundial als Estats Units.
5: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
2: Doncs ja té un repte plantejat.
1: Quina meravella.
2: Jo només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
1: Ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, però és que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
2: I poden
1: I
2: fer
1: quina meravella.
2: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol, com tu.
1: Com a mi, jo soc fan de Tim Payne.
2: Exacte.
1: Ara seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
2: Adéu.
1: 1:15 del matí i 1 minut, amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies, quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones persones sense llar i quines són les seves necessitats.

0: Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
1: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
2: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord. I es calcula, atenció, que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
1: Doncs escolta, déu-n'hi-do aquesta història, quina troballa.
2: Molt bé. Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: És el comentari del dia de Marta Viana.
2: Déu-n'hi-do.
1: Escolta, Viana, quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
4: Doncs mira, una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
1: A veure.
4: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
1: Mira.
4: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies presents al Cap de Creus, que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms.
1: És una iniciativa
4: impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
5: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament. L'etaqueta, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que, per tant, els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement. Però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran, com finalitzar aquest projecte, alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
1: Taquetes.
2: Que mono.
1: Lara, no ploris,
2: és
1: que és
2: maco.
1: Només un nom d'un...
2: És preciós.
1: No, està cap a cada que és de cuidar ous.
2: Ai, mira, doncs, mira, acolliria jo uns ous a taurogat. Sí. A la peixera.
1: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a 6:15 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser, amb l'actriu Mariona Terès, que m'encanta l'entrevista...
2: No té pèls a la llengua, la Mariona Terès, mai.
1: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
4: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
7: Te lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
8: Por una aplicación.
7: Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz.
8: No.
7: ¿Tú esto lo ocultas?
8: Yo lo oculto.
7: ¿Se lo contaste en la primera cita?
8: Sí.
7: ¿Te reconoció?
8: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
7: Claro, tú eres un icono gay.
8: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí.
7: Pero no me conocía.
8: Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
7: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
8: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Yo así, no sé.
1: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen
2: no
1: gaire ubicada.
2: Està
1: molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
2: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopillo dos Vascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
9: Yo no sé ser famoso, James. ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
10: Sí.
9: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
1: No ho va portar gaire bé, eh?
2: No
1: ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
2: Amb la Clara Lago.
1: Amb la Clara Lago. En tenir allà uns masets una miqueta complicats.
2: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
1: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
2: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
11: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
12: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser increïble el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'Oxigen, el disc anterior, l'All 8 també va ser un disc amb grans cançons.

0: 7 minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan, i a partir d'aquell material doncs es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per 2 milions de dòlars, i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música, i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat, i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado.
0: Home,
1: el mític presentador. Tira-li algú que s'ho mereix.
0: Home, per favor, Jordi, sisplau. 26 va de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant, influencer i presentador espanyol Xuxo Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuxo Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, en Alfonso.
3: Gràcies, bon dia.
2: Trobava a faltar.
3: Mira, jo també.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
3: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
4: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
2: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
3: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
5: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
2: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
3: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
6: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
2: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
2: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
3: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entremat.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
3: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté en canvi la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
2: I atenció a aquesta dada. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
3: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Julia García, coautora de la investigació.
7: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
3: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
2: I al Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
3: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
9: Bon dia.
2: Arrenquem, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol. Com a tema transversal, un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat.
9: Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
8: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
9: I l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
2: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
9: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
8: El diari del grup Godó remarca que ningú se li escapa, que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
9: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
8: L'Ara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà d'entrada, perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear, i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
9: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
9: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
8: El País remarca que si la guerra acaba d'una vegada ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
9: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
8: El periódico titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
9: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
2: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Qui diu prou?
10: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
2: La cara fosca del turisme eivissenc.
10: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diario.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia del PP intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
2: Qui fa neteja?
10: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
2: I avui Lego alerta, torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
10: No, si entens també l'expliquem.
2: Ah, de què?
10: La proposta. Una
2: jo per Lego,
10: sí.
2: Que em paguin, jo ja tot el que dic.
10: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
2: Home, però més a robar més lluny, fill.
10: Exacte.
2: Home, no casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
10: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntat Star Wars o un casc de Ferrari.
2: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
8: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera. Temps assolellat, amb ruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
2: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
2: Què tal, com està, Sònia?
11: Bé, de fet, per mi és bona nit, encara no...
2: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
11: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
2: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
11: L'Iran-Nova Zelanda, eh?
2: Sí.
11: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd. No...
2: Ah, exacte. Fem primer l'Iran-Nova Zelanda, si et sembla.
11: Bé, l'Iran-Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part... d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada, eh? Als Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això
2: clar.
11: No estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran abans del Mundial va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment la FIFA i tota la gestió diplomàtica doncs va aconseguir que esportivament com a mínim la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració per això la fan a Mèxic.
2: Sònia, recordem també o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i hauran de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
11: Sí, no, en principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran a Estats Units, que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran, tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els seus futbolistes i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després de ben segur que en sabrem més coses.
2: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
11: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé i que es va quedar doncs, amb aquest pam de nasos per iniciar aquest Mundial amb un empat a 0. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire la classificació.
2: Exacte.
11: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Arabia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 a 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites, vull dir.
2: Home,
11: que no és com en d'altres Mundials.
2: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
11: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat, que és una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
2: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
11: Vagi molt bé, gràcies.
2: Una abraçada. Adéu, Sònia. Adéu. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
12: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle Que és això, és un muntatge feta per la companyia José i sus hermanes, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música,
2: a veure,
12: doncs al Palau de la Música, en aquest cas, Víctor Manuel. Hey, solo pienso en ti,
2: juntos de la mano, se les ve. Víctor Manuel presenta disc.
12: Sí, Solo a soles conmigo.
2: Caramba,
12: si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
2: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres. Si em mires així, em faràs perdre de vista.
12: Tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà en aquest cas amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
2: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
13: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. I ja ho sé, que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
2: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per l'una del migdia. I allà aquí tenim, home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
14: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars.
5: Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger, comença una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio.
15: Doncs avui molt pendent de l'agenda judicial del PSOE. És dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Macias que la fa de Zapatero i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
2: Tens intrigat, jo estic.
11: Ja.
2: Des de les 5 del matí que estic. Diu, què passa? No
11: què
2: ho sabem.
15: Doncs ja ho
2: sabreu.
15: Estar
2: molt atents al matí de Catalunya
15: ja
2: Ràdio.
15: Ja ho sabreu. A
2: no
15: ens
2: pots donar
15: quart...
2: cap pista?
15: No.
2: Ah.
15: Aviam.
2: No sé, per fer un bon am.
15: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
2: Val.
15: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
11: Ai, mira, doncs.
15: Ni serà eurodiputat.
2: En tinc una, però no la puc dir.
15: Saps, no sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vila San Juan, avui, la secció de ciència, parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
2: Ja veuràs tu.
15: Ja veuràs amb el Mundial.
2: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Maiol.
15: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele.
2: Home, malalts de tele. I una de les millors sintonies que s'ha fet.
15: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compàs i dius, pam.
2: Malalts de tele.
15: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
2: Home,
15: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
2: O és, crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
11: O un Eurovisión.
2: Ah.
11: OT o Gran Hermano, potser.
2: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
11: OT1, la final.
2: OT1, sí.
11: OT1.
2: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
11: Ja, és que...
15: Molt bé, heu encertat amb OT1. Quina audiència?
2: 70. OT va fer 80.
11: 70. Hòstia, nois.
15: 68% de share, 12,8 milions d'espectadors. En el número 2, l'Eurovisió de 2002, en la que presenta Rosa López. Per tant, es derivada d'aquesta. En el número 3, l'últim capítol de Médico de Família.
2: Home!
15: 10 milions i mig d'espectadors, 56,3% de share. És veritat que té més share la final de Gran Hermano 1, amb un 71% de share, 9 milions d'espectadors. I al cinquè lloc, la final de Gran Hermano 2.
2: Imagina't,
15: amb 9 milions i 60,7% de
2: veus? Share.
11: Fort, quina barbaritat de gent, eh?
2: Home, és que a l'època ho té Gran Hermano i tot això, i suma-li, clar, la ressaca d'Operación Triunfo amb la final de Rosa López d'Eurovisió.
15: I entre mitjana i una hora amb Médico de Família, quina gran sèrie.
2: Això és un xafarranxo televisiu.
15: Oi, sí.
2: Gràcies, Maiol.
15: A disposar.
2: Fins ara.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
18: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
19: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
19: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
16: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
11: És veritat que la cara estava rara.
16: Era Shakira o no era Shakira?
11: Jo estic segura que sí.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
24: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
17: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
1: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
17: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
17: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
2: I Xino Xano, que estem fent camisa cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 9-3-2-0-7-4-7-4. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
6: Sílvia!
2: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
6: No et recordes de mi.
2: No, que filla, que... M'han dit quatre...
6: Saps? I t'he trucat contra gent.
2: M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
6: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada que tenies un dinar amb molta gent i em vas dir a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
2: Però Sílvia, me'n recordo perfectament, no perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
6: No, ja, i vaig donar records a la Marta, que està una mica fònica, fixa si me'n recordo de tot això.
2: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
6: Molt bé, aquí a escoltar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
2: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
6: Quan?
2: 3 setmanes.
6: Ja, però ja agafeu vacances?
2: Home, sí. El 3 de juliol.
6: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
2: Home, no.
7: Una mica més, allarguem una mica més.
2: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que el col·le.
6: Clar, però, mare de Déu, que vés guanyar la vida una a la ràdio.
2: Sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
6: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora. Però, bueno, després de les 4 ja, mira, plego, tu.
2: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
6: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10:15, així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
2: Bueno, i la calor com la portem?
6: Digue'm?
2: La calor com la portem?
6: Molta calor, molta calor.
2: Fem un calor aquests dies.
6: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
2: Aquests dies es nota.
6: El que passa és que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
2: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
6: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surts de la feina, tot
2: fos,
6: ja no pots fer res.
2: És horrorós.
6: A la gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa, a mi m'agrada sortir, tu.
2: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
6: Escolta, una... digue'm. I ara d'agost, digue-li del temps, al Colomí.
2: Si el tens aquí, el tens aquí.
6: Vale, que ara d'agost venen les estrelles de la noche de San Lorenzo.
2: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
6: Sí, que això, que Pau Descansi, ma mare sempre m'ho deia, i el meu avi es deia Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
2: Bueno. Tot lligat.
6: Sí, però bueno, que sou maquíssims i petonets de la Marta.
2: Sílvia, un aplaudiment.
6: I a tothom.
2: També un petonà, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
6: Escolta, gràcies a vosaltres, si us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són 2 dies.
2: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
6: Vinga, una abraçada per tothom.
2: Que vagi bé. Adéu.
6: Adéu.
17: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
2: Cordomí, bon dia.
25: Bon dia, bona hora.
2: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
25: Sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa. Què
2: ens expliques des de la muntanya?
25: A veure, avui des de la muntanya i des de qualsevol lloc passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
2: Sí, falten 2 minuts per les 6 del matí i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
25: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6:18, però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
25: No fotis, ara, sí, de veritat.
0: Els ocellets.
25: Els ocellets. Bé, potser haurien de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
25: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
0: El cor de l'alba, que bonic!
25: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, allò això fa que el sol es propagui millor.
0: Sí.
25: També és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona, que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
0: Doncs escolta'm, quina bona sí, manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
25: Vinga, fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies,
7: adéu,
0: fins demà.
7: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Som-hi.
0: I tornem demà a partir de les 5. Que tingueu bon dimarts, matiners.
8: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'està de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: de cançons que ens parlin del vent. Avui els aspirants són la Laia Vidal i en Sergi Vives. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Avui estic decidida a remuntar perquè vaig començar la temporada molt bé, guanyant els combats. He arribat a una menjada de bajona i ara m'he acabat la temporada guanyant.
0: Laia, Sergi, a punt. I Laia, pots començar tu.
2: Vinga, doncs a veure, si hauríem d'escollir 10 cançons que han passat a la història de la música, segurament aquesta seria una d'elles. De qualsevol tema, imagina't. La tenim traduïda al català, tothom la sap cantar, però us he portat la versió original perquè a mi la veu de Bob Dylan em trenca per dins.

0: Que també cantàvem el Nas una mica.
1: Espera't, que ve la tornada.
0: No, que ara no ve.
1: Encara no.
0: A veure, què ens has de dir aquesta cançó?
1: Podem esperar la tornada, no, que si no guanyaré.
0: Que es farà tard i hem de posar moltes cançons.
1: Espera, ara.
0: Ara, vinga. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. In the wind, wind.
1: Clar, win.
0: Que no, win guanyaré jo.
1: Calli. Tu no l'has tocat mai amb la guitarra. És tan bonic, foc de camp. Ara se diu tant. Fins i tot podríem anar un dia a la platja a cantar això. Mira que a mi a la platja no m'hi veuràs, però a cantar amb una guitarra al vespre...
0: Amb ma vida, un foc de camp. Sí, això per
1: començar. Sí, no tens vida.
0: Que es fogueres a la platja, com Déu mana.
1: Aquest Escolta Bonavent s'ha convertit en un himne a favor de la pau. Malauradament no caduca i és igual de necessari que el primer dia en què vam sentir aquell lluny en 1962.
0: Jo començo amb l'Empordà. Nascut entre blanes i cadaqués, molt tocat per la tramuntana. Exacte, l'Empordà, aquella terra tan i tan afectada per la tramuntana, aquest vent fort i fred que ve del nord, d'origen polar, que és característic del nord-est del nostre país. El que ens cantaven al Sopa de Cabra és això, explicar-nos que aquest vent ens fa perdre el cap a més d'un.
1: Una mica antiga, també, la cançó.
0: No, la teva no. No. Bob Dylan és de l'any passat.
1: És un clàssic, és el que té. Ah. Has dit Empordà, has dit tramuntana. A veure, si vols, Empordà i tramuntana, però actual, doncs et porto un valencià que parla de la tramuntana, en Guitarrica de la Fuente.

0: L'altre dia la Laura Grau ens la posava a la seva secció de les cançons mai prou valorades que va dedicar a Guitarrica de la Fuente.
1: M'estic
0: que...
1: adormint, de moment.
0: Escolta'm, si no s'aprecia la bona música, és el teu problema.
1: Aquest música valencià, moguda, per despertar el país.
0: Afincat a casa nostra, sembla que ha dedicat ja una cançó a un dels vents que trobem a l'Empordà, a la tramuntana.
1: Sí, Laia, calla, que sona la troba. Cançona que de la troba Kung Fu, aquest Bufa el vent, aquesta que porta per aquest nom, Bufa el vent, una cançó tan precisa per parlar-nos del vent, que de fet és la cançó utilitzada als experts quan hi ha alerta pel fort vent, el vent cat, i hem de posar la careta. És veritat que la vaig crear jo, però és igual.
0: Sí, a veure.
1: És molt precisa,
0: És que estàs una mica encallat en cançons antigues, deixa'm que t'actualitzi. Podem també obrir-nos una mica de les nostres fronteres, perquè mira què passa ara mateix a Itàlia. Bon

0: Què, mola o no mola? M'encanta.
1: Sí,
0: home,
1: està bé,
0: és una novetat de música italiana que ens parla precisament del vent. Es diu Bon Vento, mira com peta, i és de Jovanotti, no podia fallar.
2: Vergonya t'hauria de fer, Laia, no haver punxat encara això.

0: les parles. A veure, Laia,
1: suana, també,
0: quina cançó
1: bé.
0: És millor per parlar del vent que aquesta que ens guia a través de les onades, que bufa les veles, inflant-les a més no poder? Laia, que jo hagi de posar Maricel, que tu no hagis punxat l'himne dels pirates,
1: tranquil.
0: És per plegar ara mateix.
1: Tu, tranquil, que veig que t'agraven els himnes. Jo també en tinc.
2: Ens l'himne dels pirates a Bon Pis?
1: No, ara veuràs. Molta càrrega emocional, però també històrica, perquè això que et punxo, saps què és?
0: Què
1: un
0: és?
1: Himne del poble, un himne del poble. Vientos del

0: Tu sempre acabes igual.
1: Quin millor.
0: A més, on està el vent aquí?
1: Que volar empès pel vent, gràcies a les ales d'amor d'aquest amacle que em va fer redescobrir l'Anna. Diu, Sergi, què estàs fent i no et tries això?

0: És l'hora del compte, avui, Laia, amb una mena d'aplicatiu web que potser us sona, l'heu vist a xarxes compartit, per jugar a demostrar la vostra saviesa en geografia catalana.
1: Com ens agrada als catalans el tema de jugar amb la nostra geografia,
0: A mi mola el format que et diuen un poble i zas, has de llançar la fletxa, a veure si el més que t'acostis.
1: Doncs mira, no aquest és massa un bon, aquest, Jo, és que és difícil, Mireu, els 947.cat és l'aplicació que us deia en Roger, és el repte de la geografia catalana que està més de moda ara mateix, hi ha hagut més de 27.000 partides jugades fins ara, i a més ha anat ampliant doncs, les possibilitats de joc. Va començar amb el clàssic que ara li diuen, perquè, com us dic, doncs n'hi ha més, en què és una qüestió més de ser completista, és a dir, teniu un minutatge, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, 10 minuts o temps lliure, per escriure tants com pugueu municipis a contrarrellotge. N'hi ha fins a
0: 947.
1: Dels 947 dels municipis de Catalunya, doncs n'heu d'escriure el més ràpid possible doncs a tots els que pugueu.
2: Ja has jugat, ja.
0: Jo vaig fer-lo un dia, aquest, però és que em sembla una mica repetitiu. En canvi, el de tirar la fletxa amb un mapa mut, endevinar el poble...
1: Sí, a mi també m'agrada més aquest.
0: Aquest és més guai, sí.
1: També hi ha la versió Països Catalans, és a dir, del clàssic també podeu doncs, jugar-hi amb tot el territori, Principat, País Valencià, Illes, Franja, Catalunya Nord i Andorra. Aquí també teniu 2 minuts, 5 minuts, 10 minuts o temps lliure i podeu jugar-hi. O també hi ha, com us dic, les dues noves versions que a mi m'agraden més, que un és el municipi del dia, que ho he jugat diverses vegades, i en què tu et donen la silueta del municipi i tu has d'intentar endevinar quin municipi és i a més et van donant pistes. Tens fins a 6 intents en què tu, a partir de la primera silueta, doncs, t'aventures a dir una proposta.
2: Quina complicat,
1: sí,
2: això.
1: Sí, ho és. També t'he dit que, clar, pots buscar com després ajuda, és a dir, no hi ha límit de temps. O sí que n'hi ha, però és bastant perquè jo ho he pogut buscar. No, veus, no hi ha límit de temps. I és xulo perquè tu pots anar a... com dic, tancant el cercle, no?, a partir de les pistes que et van donant. Per exemple, jo avui he posat primer... Ah, mira, ja s'ha esborrat, però he posat primer un municipi, no sé si de Petuliana, llavors et deia, és el de la demarcació de Lleida, llavors ja vas reduint. Llavors et deia, és a la comarca del Pallars Sobirà.
2: Aquí diu és a la província de Lleida.
1: Què? Ah, doncs mira, doncs potser sí, jo he posat llegit de demarcació. Sigui com sigui, pots anar, com us dic, tancant el cercle i finalment, doncs, acaba, clar, un moment diu Pallars Sobirà entre un... Ai, perdoneu, entre 1.000 i 5.000 habitants, no n'hi ha gaires, perquè sabeu que el Pallars Sobirà, la majoria doncs, són municipis bastant més petits. Sí, com sigui, aquest és el de quin municipi és a partir de la silueta, i l'altre joc que hi ha, que és el que agrada més a en Roger i també a mi...
2: Oh, l'he encertat a la tercera?
1: Quin, el de l'endevinar?
2: El d'avui, el d'endevinar per la silueta.
0: Digueu-li, si li passa...
2: He tingut sort.
0: No diguis quin és.
1: Mireu, i l'altre, el d'endevinar el mapa, és que et diuen un municipi i tu has de clicar on és i a partir de quants quilòmetres de distància és del punt real, doncs tens més o menys punts. A mi aquest és el que m'agrada més. Hi ha la versió fàcil, normal i difícil. I exacte, o sigui, tu et diu endevinar el mapa, és molt senzill, Has d'endevinar aquí, si hi ha un temps reduït, et diu... Aviam, per exemple, Móra la Nova és el d'avui, no? Tens 26 segons per encertar-la on és.
0: És fàcil, perquè és la capital de la Ribera d'Ebre.
1: Sí, però...
0: No, és la capital, és el poble de costat, perdoneu, sí, aquí.
1: A veure, doncs mira, cliquem per aquí, per exemple... No, ara ho he fet jo. I...

0: confirmes la xinxeta i mira, m'he quedat a 4 quilòmetres, a 14 quilòmetres, tinc 4.000 punts, d'acord? Molt la nova. I així ho podeu anar fent, doncs, cada dia.
1: Molt xulo, això. Això m'ho apunto, eh?
0: Llavors, tu, als 947.cat.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Arriba el bon temps set i avui ens porta la Laura una guia per sobreviure a Barcelona a l'estiu, que s'hi pot estar molt bé, també. De fet, fa un moment li deia a la Laia que a mi tothom m'entén en català tot arreu, no tinc cap problema. Són la resta que canvien de llengua compleixen del tot.
1: S'hi pot estar molt bé amb una mica d'esforç, sí. I quan no tens més remei, perquè vius aquí i no tens una segona residència i no tens diners per anar-te'n de vacances, i és el cas de molta gent, doncs has d'aprendre a sobreviure en aquesta ciutat a 40 graus de temperatura i envoltada de grans muntanyes de turistes. Així que anem amb quatre consells.
2: Vinga. Let's go. I love Barcelona perquè me la posen sora. I love Poblenó full of people I don't know. I buy houses by the sea or delante del Gaudí. I don't understand why the angry at me.
3: Ahir la Laia, que acampava per Barcelona, em comentava ara fa un moment, diu, és que la calor que vaig notar, la diferència de calor entre Llinars i Barcelona, sobretot al vespre.
4: A la tarda, a vespre, no? Trobo que aquí no refresca al vespre, és horrorós.
1: Queda tota la calor condensada allà sota dels balcons.
4: Sí.
1: Una cosa molt bona del Passeig de Gràcia, igual que en altres carrers del centre de Barcelona, que és un petit truc que us dono, és que si tu vas pel costat de la paret fent obrir totes les portes automàtiques de totes les botigues, et va passar una briseta. T'ho juro, és que jo un dia ho vaig fer sense voler i vaig dir, què passa en aquest carrer que està refrigerat? I de cop era que s'anaven obrint totes les portes de les botigues i anava sortint l'aire condicionat. Em sembla un robatori legítim.
3: Sí, exactament.
1: Sobretot si són botigues d'aquestes de merda, del Zara, de l'Albersca, tot això que hi ha allà al centre.
3: Que paguin.
1: Que paguin l'aire condicionat per tothom.
4: Tal qual.
1: Després, hi ha un tema de la vida nocturna, que jo m'estic tornant ara aquesta senyora, perquè mira que jo també sóc una de les que està a l'altra banda habitualment, cridant pel carrer, no deixant dormir els veïns i tal. Intento que no, però a vegades sí que et descontrola una mica. I ets aquesta persona. I jo, quan estic molestant, no em queixo de que hi hagi algú que se li inflin els collons, surti a la finestra de casa seva o al balcó...
4: Amb la gallera d'aigua.
1: Amb la gallera d'aigua. I ja està. Com a molt, què et passarà que et mullaràs?
3: Se t'ha llençat,
1: llençat aigua damunt.
3: Molt bé. Ous?
1: Clar, aquí hi ha la diferència. Jo penso que s'ha de fer distinció. Si estem cridant en català, que em tirin aigua, jo ja ho entendré i marxaré tranquil·lament cap a un altre lloc. En el moment en què jo sento a sota de casa meva gent cridant en una llengua que no és la d'aquesta terra, jo ja passo directament als ous.
4: Molt bé, és molt
3: tràctica. Tu has llençat ous.
1: He llençat ous. He vist que la barcelonesa, nen, és que clar, s'han de prendre mesures al final.
4: Molt bé, molt bé. Em sembla molt bona estratègia.
1: Seguint amb el tema de la llengua, una mica el que deia en Roger, que és que jo tot l'estiu, o sigui, normalment ho faig tot l'any, però més, encara amb més intensitat a l'estiu, a llocs on a més has d'anar a consumir habitualment, en bars, en restaurants, en garitos d'aquí de la ciutat, que ja automàticament posen el xip del turisme, mantinc el català, però vamos, però a mort, és que m'és igual, és que jo inclús he arribat a dir, tant a persones que m'estaven atenent, que això és greu, com a gent que m'ha parat pel metro o pel carrer, I don't speak English. Que el parlo jo perfectament, tinc el C2 i tinc una mare australiana, però és que me la suda. No penso indicar-te com s'agafa un bitllet del metro, no et penso dir com es va a aquest carrer, ni aquest... O sigui, tens Google Maps, t'espaviles, a mi no em molestis, que prou tinc amb conviure amb tu.
4: Sí, i a fer la cua que estàs per no passar a sortir del metro i fas aquí una tapa a les escales de por.
1: De veritat, és que no saben passar la puta targeta del metro, jo flipo, dic, a veure, que et fa pipi i ja està. És que a més ara no l'has de posar ni per la...
0: Ara la gent és quan comença a intentar posar-la dintre. Ara ho han pillat ara, i la que és inalambre, que l'intenten entaforar allà dintre.
1: Bueno, també perquè, clar, no han canviat la màquina i podrien treure ja el que és la ranura, que no sé com es diu en català.
3: I si no, posa una enganxina i diu, aquí no.
1: Això crec que pot ser que hi sigui, en algunes estacions. Bueno, una altra mesura de xoc és que ara que comencen els festivals, que és un dels únics plans que tenim en aquesta ciutat una mica divertits durant l'estiu, a part de les festes del barri i tot això que ja ara en parlarem amb més profunditat, és acció anti-food trucks. Penso entrar a menjar a tots els festivals. Mare pera, en plan, no em penso deixar ni un euro al vici de torn, al deleito de torn i a la food truck de torn absurda.
0: De fet, es pot, i bueno, s'hauria de poder, però jo, per exemple, al Primavera Sound, que li tens la tírria, doncs, que tan legítimament li tens, jo tinc una cullereta d'aquestes de gelat, de plàstic, perquè sempre m'entro un iogurt. I em vaig entrar el divendres el iogurt, un plàtan i dos entrepanets, i el dissabte el iogurt, dos albercoquets i dos entrepanets.
1: Es pot entrar, no, menjar legítim? O sigui, sí. Però ampolles, per exemple, te les treuen.
0: Ampolles perquè no les puguis tirar algú, si te fan treure el tap, però vaja.
3: Ah, com en un estadi de futbol.
0: Ah, doncs el mateix, sí.
1: Bueno, doncs això, el menjar, és que t'ho juro, no penso gastar en res, en cap food truck, de veritat t'ho dic.
0: Faré el mateix al Vida i al Sonar, vull dir, un entrepanet me'l faig super.
3: Però hi ha un punt a vegades que em mola, no?
1: A veure, a vegades no tens més remei, però són les 4 del matí.
3: És que és molt car.
1: I t'estàs molt endavant.
4: És el tema, és a dir, quan s'abusa, quan tu veus allà uns preus, dius que m'ha passat la gana. És que ja no...
1: Ui, que és cua, a sobre.
4: Això a sobre, exacte.
1: Vale, va, anem a intentar sortir d'aquest relat derrotista i a fer algunes propostes més constructives.
4: Vinga.
2: Que és petit el món, Barcelona és tan gran, i alhora tu i jo ens vam trobar en un racó.
1: Torno a fer una crida per copiar-nos el model de les Illes Balears, de Mallorca, si no m'equivoco, i començar a fer accions festives, reivindicatives, a les places de la ciutat que han estat usurpades pel turisme.
4: Ah, per recuperar-les, per recuperar-les.
1: Exacte, Sopars a la Fresca, que és una iniciativa que va sortir l'any passat o fa dos a Mallorca.
3: On vols que et porti l'esbart?
1: On vulguis, a la plaça Reial, a la plaça de la Catedral, a tots aquests llocs de Barcelona que sempre estan plens de turistes i que tu no pots quedar-hi per fer un cafè tranquil·lament. Total. Ni molt menys per dinar. Taules de plàstic, de càmping, tothom allà amb la seva, amb els seus pogonets, la seva paella, el seu tàper, el que sigui, glosa, balls tradicionals,
3: sardanes,
1: el que faci falta.
3: I tant.
1: Crec que això és una iniciativa que hauríem d'intentar impulsar.
3: Es pot, des de l'Ajuntament? No vindria la policia a treure't les tauletes que tu...
0: És que com més siguem, menys podran fer.
3: Clar,
1: jo crec que ells ho feien demanant permís, però clar, és aquesta línia que diuen, Roger, que tu, si ets una gran massa de gent, el permís...
4: No cal.
1: Molt relatiu.
0: Jo una vegada, mentre molta gent feia això que dius tu, no? Que si la glosa, que si sopar la fresca i tal, però jo per sumar més gent vaig a muntar un drunk chess.
1: I, va, clar, molt bé, molt bona iniciativua. Jocs
0: bé, no?
1: De taula, en general,
0: mentre sigui allí, ocupar l'espai, sí.
1: Clar, exacte, ocupar l'espai públic amb els teus veïns, els teus amics.
3: Portàveu vosaltres les tauletes o era taules ja...
0: Les taules gires no sé qui les va treure. Vaig portar la beguda, el meu tauler i les meves peces.
3: Sí. Molt bé.
1: Si alguna associació fa aquesta iniciativa i no ens n'hem assabentat, que ens ho faci saber l'orientat. I després, aprofitar tots els equipaments públics que amb els nostres impostos religiosament paguem, com per exemple les biblioteques que ara estan en vaga, vale? Vull dir que quan tinguem l'oportunitat de poder-les aprofitar al seu màxim rendiment, és un molt bon lloc on estar-hi.
4: I tant,
1: amb aquell aire condicionat,
3: és un bon refugi climàtic, les biblioteques.
1: És el millor.
3: Sí.
1: El millor refugi climàtic. I després també els museus, que també són equipaments que, bueno, no sempre són gratis, però...
3: Malauradament no.
1: Econòmics, vull dir que tampoc és allò que hagis de pagar una pasta per entrar en un museu. A més, aprens coses, descobreixes espais de la teva ciutat que no coneixies. Jo crec que és molt bon plan també per l'estiu, si us heu de quedar aquí a Barcelona. Cines i teatres, clàssic, vull dir que això ja ho fem durant l'hivern, però que l'estiu a vegades ens n'oblidem. A mi em passa, que l'estiu, com mentalment, sempre tinc al cap un pla exterior, no? Perquè dius, fa sol, fa bon temps,
4: ombra... Però això és mal, ho tenim mal pensat, perquè realment l'estiu és un dels moments en què s'ha d'estar més a l'interior, perquè hi ha unes hores del dia en què de la
3: més
4: forma pots fer res.
3: Crec que vaig més al cinema a l'estiu que a l'hivern. Perquè és veritat que plan de, per exemple, les 4 de la tarda...
1: Clar, no,
3: 4
1: no,
3: de
1: la tarda. Clar, no pots fer res, a migdiada només.
3: Pel·lícula perfecta, estàs amb la teva... O sigui,
4: a casa visquis, perquè si no tens aire ni migdiada no
3: surts i ha refrescat una mica més i ja pots fer activitats fora.
1: Clar, és molt bon pla.
4: Sí.
0: Avui a les 4 aniré a veure l'Steven Spielberg, com a... Sempre, sovint vaig els dilluns amb tots els senyors grans que són uns rates com jo i és el dia de l'espectacle.
3: Demà ens expliques perquè ens va fer molta bajona el que ens va dir.
0: Ah, sí. No he llegit massa cosa bona, però vaja, Spielberg jo sempre fitxo.
1: Ja, i avui potser vaig a veure The Drama.
0: Ah, guai.
1: A veure... I després també el que deia Batllal, que simplement té la realitat, que és recuperar les platges de Barcelona. La platja de Barceloneta, la de la Mar Vella, la del Bogatell, la del Fòrum, fins i tot Sant Adrià vaig anar l'altre dia. I hi ha com aquesta mena de prejudici que tenim, que sí, no és la millor platja del món, no és una puta caleta de la Costa Brava, ja ho sabem. No hi ha una aigua turquesa, ni la sorra està neta, ni res. També et dic que no hi ha tanta diferència entre la platja de Barceloneta i una platja qualsevol del Maresme, que és on acabem anant, per no anar a la Barcelona.
0: Potser és una mica sorollosa la Barceloneta, però sí que té raó la Laura. Si de Sant Adrià vas a la següent, que és Montgat, està perfecta, eh? Vull dir, òbviament,
1: sí,
0: molt millor que Girona.
1: No hi ha tantíssima diferència. Vull dir, vale, sí, potser això, altaveus, gent passant per allà venent coses, tal... Però és que, no, ja et dic, no és tan diferent. Un diumenge està igual de patat en una platja d'Arenys de Mar que la de la Barceloneta. Per tant, anem allà a fer una mica de comunitat i que almenys sentis algun moment català a la platja.
3: Una mica més patat la Barceloneta, potser sí que està.
1: No és veritat, eh? T'ho juro, jo he vist. Jo crec que hi ha un efecte...
4: contrari, rebot,
1: exacte,
4: no?
1: De que només hi ha turistes. Hi ha turistes que ja tenen piscina al seu hotel. Clar. Per tant, no van a la platja de la Barceloneta. I com que els veïns tampoc hi anem, doncs
4: no,
1: tan no rebentat ningú. No està.
4: Clar, vas ja a Montgat i igual està ple. Saps?
3: Mira, malgrat, marxaré cap a la Barceloneta.
1: No, i també perquè hi ha menys superfície en algunes platges del Maresme. N'hi ha que són infinites. Tipus, la Ducata, pots caminar 3 quilòmetres i no has arribat a l'aigua. Però a Montgat no hi ha tant d'espai, eh? No. Perdoneu que us digui.
3: No, que va.
1: Doncs res, nois, ànims.
3: Tot apuntat.
4: Gràcies per tots els consells.
2: Ja comença a fer-se

0: Mireia, segueix la teva sèrie informativa i molt valuosa, titulada Per què aquest Mundial és una merda? Avui, nou capítol, sobre quina àrea d'aquest gran esdeveniment?
1: Mira, segur que el tema de la política transfronterera dels Estats Units, que bueno, ja sabeu que abans del Mundial ja havia fet furor en el sentit de les desigualtats i absolutament prejudicis que fa bandera aquest govern, però és que segur que us ha arribat als últims dies la història d'Omar Artan, una de les víctimes d'aquesta política racista.
0: És l'àrbitre?
1: És l'àrbitre de Somàlia, que als Estats Units directament doncs, va decidir deportar-lo perquè no va deixar entrar, malgrat que era un dels seleccionats per la FIFA com un dels àrbitres que havia d'arbitrar els diferents partits del Mundial.
0: Ni amb la FIFA darrere et deixen entrar, eh?
1: Totalment, és dir, la FIFA organitza un Mundial, diu a un país, o a diversos, en aquest cas a tres, que l'acullin, i decideix quins són els àrbitres, igual que decideix quins són els països que han de disputar doncs, els partits. I pel que sigui, Estats Units decideix que algun personal, tant àrbitres com altres, ara ho veurem, doncs no poden entrar dins les seves fronteres. No sé si això és un conveni que tenen la FIFA i el país acollidor, però és veritat que hi ha com una mena d'impunitat, no?, perquè Estats Units doncs, posi les seves normes. Malauradament, el cas d'Omar Artan, que a més és un dels àrbitres més reconeguts de tot el continent africà, i de fet hi ha imatges de com va tornar al seu país i va ser aclamat per la multitud, perquè doncs, ell, a més ell tenia un visat vàlid per entrar als Estats Units, és a dir, ells posen les seves normes i tu les compleixes i tot i així doncs, hi ha aquesta arbitrarietat, no? I mai doncs, també hem dit en el cas d'aquest àrbitre. Malauradament no és l'únic cas, perquè va haver-hi un davanter de la selecció d'Iraq, Ayman Hussein, que també va ser retingut, va ser interrogat durant gairebé 7 hores.
0: Sí,
1: a un aeroport a Chicago. Ell finalment va poder entrar, però no va tenir tanta sort, per exemple, el fotògraf de la selecció d'Iraq, Talal Salah, que va ser expulsat directament doncs, després d'haver estat retingut també després de 10 hores.
0: Això demostra, encara que el Mundial ens pugui semblar banal, però sí que demostra com el govern de Trump està muntant-se com una mena de govern paral·lel o llei paral·lela.
1: Totalment.
0: Perquè en aquest cas, fins i tot, com dic, insisteixo, tenint un organisme com la FIFA darrere amb tant de poder, fins i tot així se salta les pròpies lleis.
1: Bueno, i persones que tenen els papers, requerits. Vull dir que hi ha un punt d'arbitrarietat aquí, de prejudici, que no pots lluitar contra això perquè tu tens tot el que t'han demanat i tot i així doncs no n'hi ha prou, no? L'Uzbekistan i els seus jugadors també van ser registrats a l'arribar a Nova York i de fet està com normalitzant això i és el problema, no? Un altre cas que també ha transcendit i en parlàvem avui, el govern de l'Iran ha denunciat que als Estats Units només els concedeixen aquests visats de 24 hores per als jugadors de la selecció per disputar els partits en territori d'Estats Units, però que després han de tornar a sortir i a més a més tot l'estaf tècnic doncs tampoc no s'hi pot desplaçar, ja no parlem de seguidors, aficionats, etc.
0: Seguidors tampoc, eh?
1: Clar, hi ha moltíssims problemes. De fet, han prohibit l'entrada d'aficionats de Costa d'Ivori, de República Democràtica del Congo, del Senegal, d'Haití, de l'Iran... Són diversos els països.
0: He llegit d'Escòcia, també, gent que es va quedar sense, pel motiu que sigui. I això d'Iran, que potser es preocupa zero que un futbolista no pugui descansar, però no és aquest el tema. La qüestió és que, efectivament, han de volar, jugar un partit i tornar a sortir del país i anar a dormir, crec que a Jalisco, vaig llegir, a Mèxic. És
1: a Tijuana, no, em sembla?
0: Perdoneu, Tijuana. És a dir, que no poden ni fer la seva feina, que és una vegada 4 anys que vas al Mundial.
1: I que, a més a més, no són 11 jugadors que es desplacen, sinó que és tot un equip tècnic, un seguit de preparadors i tot un seguit de gent, per no parlar, doncs, com dèiem, el cas de l'Iraq, del fotògraf de l'equip. Tu no pots fer un desplaçament sense les mínimes garanties. I si la FIFA prepara uns equips per cada selecció, no pot ser que hi hagi unes seleccions que vagin amb aquest absolut desavantatge, per no parlar d'això que dèiem, que no pots tenir cap aficionat del teu país, doncs perquè senzillament no poden aconseguir un visat per entrar. La política dels Estats Units és molt greu. En un cas així, serviria per tenir altaveu per veure aquestes injustícies, malauradament encara trobo que està transcendint poc. Però bé, seguirem el Mundial de prop i totes les seves conseqüències.
2: Els experts i cap.

0: Comencem amb una bona notícia.
1: Els llocs VIP, perquè s'hagi perdut.
0: Per calmar-nos.
1: A veure.
0: Què és? Pot ser que cada cop hi hagi menys influencers a les primeres files dels festivals catalans? Això s'ha de celebrar, està bé. Sí, el cartell del Tinglado, el cartell del Tinglado de Vilanova, bueno, a les xarxes socials del Tinglado de Vilanova hi ha una publicació que posa a la primera fila del Tinglado hi ha fans, no influencers.
2: Clar, sí, vols dir que...
0: Ja està començant a generar malestar.
1: En aquest festi clarament no n'hi ha, de zona VIP. Ja és un parc i es fa per tot
0: arreu. Clar, perquè és un festival autogestionat per voluntaris i gratis.
2: És un festival que està com a l'avantguarda d'aquesta nova tendència, no? Jo crec que és a dir, segurament si algú havia de començar a fer aquesta contrarrevolució era el Tinglado, està bé que comenci, probablement no serà l'únic que segueixi una mica com avendran aquesta queixa que ho fas avui, no?, del privilegi dels zones VIP.
0: Bueno, és que no n'ha tingut mai el Tinglado, em sembla, de fila zero, i hi ha molts festivals que no en tenen, però n'hi ha molts que sí o que no el tenien i l'han incorporat. Però què passa? Que és que la gent de la primera fila, de veritat, quan veu que a davant s'hi posa tot de penya, que no ha pagat ni l'entrada, jo crec que estàvem ja molt a prop de la violència. Estàvem a punt de tenir un disgust en aquelles primeres files. Ara, el circ dels VIPs segueix ben viu, aquestes zones reservades. La qüestió és que no s'hagi de barrejar la gent famosa amb la plebs. Abans de seguir amb aquesta secció, com ja he dit abans...
1: Perdona, una vegada m'ha vingut a la ment un flash. Vaig parlar amb la de Colau, el VIP del Sona.
0: Bueno, és que passen aquestes coses.
1: És confessió, això? No,
3: una mica sí.
0: Abans de seguir amb aquesta secció, aclarir que jo també hi he estat, Parlo amb coneixement de causa, perquè és molt fàcil trobar-ho i no me n'amago pas. Però he canviat d'opinió. Policia de la coherència, llevenme pressa. És així, ho diré.
2: Llavors, clar que sí.
0: Em sembla patètic que hi hagi espais reservats a famosos, a festivals, però especialment a influencers, ¿vale? Perquè és el mateix que la tan criticada casita de Bad Bunny. No només no pagues entrada perquè t'estan convidant perquè facis publicitat, que fins aquí em pot semblar bé, una mica mercat d'intercanvi, d'edat medieval, sinó que tens un garito per tu on normalment hi ha menjar i beure gratis, i el més important per aquest tipus de perfil, que és que no hi pot entrar la gent normal. Si la gràcia d'un VIP és que no hi pugui entrar tothom, si
3: no,
0: quina equip s'hi seguiria.
3: Vés a saber aquí.
0: Perquè el menjar i el beure i l'entrada se'ls poden pagar perfectament, però aquí hi ha el que realment es valora i es va fer, que és el networking i l'elitisme. Tu allà, en realitat, tu pots entrar, fer acte de presència, deixar-te fer les fotos, que és el motiu pel qual t'han convidat, per explotar la teva imatge, que és com de bona educació, però llavors tu pots entrar allà i atracar tot el menjar i beure que puguis pels teus amics que estan a fora, que és el que fem nosaltres, o quedar-te allà clavat tota la nit, que és que hi ha gent que jo penso que no veu ni els concerts, perquè la seva gran il·lusió és estar en aquell VIP. Per què? No? Si tu penses, com pot passar aquest fenomen? Doncs jo crec que perquè, a part de ser un egotrip interessant, no?, com et sents important, els funciona molt, és també la base de la seva feina, sobretot aquests influencers, que és, si tens molts seguidors a internet però cap marca s'interessa per tu, i no estàs com present als llocs importants, no pots fer publicitat i llavors et cau el xiringuito.
2: Clar.
0: Hi ha famosos que també xalen amb aquesta mena d'exclusivitat sense necessitar-la, que no sé si és millor o pitjor, per mi pitjor. Una actriu sense entrar en un VIP segueix sent una actriu. Un periodista sense entrar en un VIP segueix sent periodista.
2: Clar, aquests no viuen d'això estrictament. Vull dir que aquests ja és ja directament per lo de l'egocentrisme que dius tu, perquè mira, un altre pot dir...
3: És això, tu creus, que és per egocentrisme periodista?
0: Home, per quina necessitat tens? Però si la teva feina no depèn d'això, no?
2: No, clarament.
0: Un esportista d'elit sense xarxes socials segueix sent un esportista d'elit. Un comunicador o persona que es dedica a l'entreteniment...
3: té por que l'agobin.
0: Perquè no hi ha ningú tan famós a Catalunya.
3: No, un futbolista, per exemple, quan has dit futbolista...
0: Bueno, sí, jo que sé, Gerard Piqué, vale, però sí, en aquests VIPs normalment no hi ha gent tan famosa, no. Perquè quan hi ha d'haver gent tan famosa, tipus Pep Guardiola al Primavera, estic segura que no estava al mateix VIP que Lopau de Pons.
1: Mira, de fet, ara que ho dius...
0: Hi ha algun diferent VIP.
1: Les fotos del senyor aquest que dieu, jo recordo que només per una simple perspectiva estava al Primavera Sound a la dreta mirant els escenaris i el VIP està a l'esquerra. Per tant, aquest Guardiola estava al mega VIP.
0: Sí, clar, és que quan hi ha gent tan famosa hi ha un altre VIP,
3: el VIP del VIP.
0: Lopau de Pons és una estrella dels backstage, o sigui, ell està a tots els VIPs de Catalunya. Llavors, aquí és la pregunta que jo em faig, no sé bé, jo què sé, això, una persona que es dedica a l'entreteniment sense xarxes socials costa cada cop més, però es pot sobreviure, no necessites estar en aquests espais, però un influencer sense xarxes socials, ni esdeveniments, ni VIPs, què fa, exactament? És ser influencer un ofici? Entrem a un altre nou jardí avui.
3: Jo crec que ser influencer comença a ser un ofici, quasi, no?
0: Bueno, que depèn de quina sigui la definició d'ofici, si és que et paguin diners o si és que facis un servei a la comunitat.
2: Però és veritat,
3: general. Servei a la comunitat, ja t'ho dic jo. No.
2: Però podria ser que poguessis viure a través dels teus continguts i no necessitessis passejar per llocs VIP, no? Bueno, és a dir, no té per què anar lligat.
0: Aquí està una mica el filtre, perquè ara direu, Laura, t'estàs cavant la teva pròpia tomba, però tu què collons et penses que et dediques?
2: Sí,
0: clar, a veure, jo algú dec fotre bé perquè mai he necessitat que em convidin en lloc per tenir feina. Dedicar-se a les xarxes socials no crec que sigui ni bon ni dolent de per si, perquè és un canal com ho és la ràdio i la tele, no? Jo crec que la clau és explicar coses que tinguin un valor per si mateix, o sigui,
2: clar,
0: que el teu objectiu sigui aportar alguna cosa i que una de les conseqüències secundàries que tingui aquest fet sigui que et coneguin, no fer-te famós fent el que sigui, que sembla l'objectiu de la majoria d'aquesta gent.
2: És com el que només fa anuncis o el que fa continguts i entremig hi ha anuncis, d'acord, però els continguts hi són. En canvi, si tu només fas anuncis, quin contingut tens?
0: Bueno, més que res, que només facis anuncis o que expliquis a la resta del temps coses que en realitat no li importen a ningú.
2: Això.
0: O sigui, un filtre que jo m'aplico, que us el recomano, és si estiguéssim en una apagada, com la del maig passat, ningú sabés qui ets, no existeixen les xarxes socials, i estiguessis al mig d'una plaça, tindries alguna cosa interessant a dir? La gent t'escoltaria, et miraria, realment? Perquè, clar, tu poses al mig de la plaça d'un lloc sense xarxes socials i sense internet algú que et diu, doncs avui m'he llevat al matí, m'he rentat les dents, he esmorzat, m'he adorrat amb el bocat.
2: Estic més mil, clarament. Clarament.
0: Who are you?
3: Sí.
0: Què m'estàs contando? Feu-me preguntes en aquesta caixeta. Feu-me preguntes de què? És que no m'interessa.
2: Tu
0: li fas preguntes a la gent que va amb tu al metro? Pregunto, no sé.
1: Per cert, si voleu saber coses personals de la Laia, en Sergi o el Roger, en plan que no us aixequeu, podeu escriure al WhatsApp.
3: Oh, i tant.
1: I és que em fa molta il·lusió fer una mica tant.
2: Però és veritat que, Laura, tens raó, i en una plaça potser tu tens alguna cosa, tu o qui sigui, coses a explicar que els altres aprendrem o acollirem.
3: Sí, quin valor.
0: Imagina't, allà, al mig d'un carrer. Doncs mireu, avui m'he posat aquesta roba que la samarreta és del Bershka, la faldilla és del Zara i les sabates són de Camiles. Me la suda.
3: Tu creus que un influencer el trucant del seu col·le per dir pots venir a fer una xerrada com ets d'influencer?
1: Sí, jo crec que sí que ho fan.
0: Pots venir a fer una xerrada per ensenyar-nos el teu Strava?
2: Però en canvi potser surto alguna plaça i diu mireu, aquí això és un botó i això és un forat. Ara us ensenyaré com sergir aquest botó d'aquesta
0: camisa. Exacte, això està fantàstic. Doncs això, gent que en sap de moda, no? I sí que t'explica doncs, diferents estils de vestir.
3: És que això sí que té un valor. Qüestionable o no, el seguiràs o no, però és un valor.
0: Però sí, que és esportista i que t'ensenya un hàbit diferent però des d'una mena d'especialitat o de professió.
2: Sí,
0: però la gent que té com a objectiu vital ser famós, no entenc. O sigui, a més, jo penso que està començant a fer molt cringe, que és una cosa que me n'alegro per la nostra societat. Comença a fer molta vergonya aliena aquesta cultura del joc. Us recomano molt que escolteu l'última turra que va d'això, que és com gent que està molt preocupada, o sigui, aquesta sensació d'estar molt preocupat tota l'estona per tu mateix, sobretot quan t'intentes dedicar a això, que és com, m'han fet una entrevista en aquest diari, mireu-la tots, m'han donat aquest premi absurd que en realitat a cada any li donen a la mateixa gent, m'han convidat a aquest esdeveniment, em sento superagraït, no sabeu com d'important és per mi que em convidin aquí,
1: gràcies,
0: que aquesta marca m'enviï X producte gratis, que clarament aquí, o sigui, quan les coses són gratis és que el producte ets tu, o sigui, que és una cosa com molt de manual.
1: A més, a la turra que has dit, que recomanem molt, Laura, entrevisten el poeta Eduard Olesti, ho dic perquè no parlem massa de poetes catalans vius, aquest apareix.
0: Està molt bé, sí. Està molt bé. Mm-hmm. Després hi ha com tota aquesta cosa també de justificar si està sent molta publi o poca, perdoneu, últimament estic fent molta publi, perdoneu, he estat desapareguda de xarxes, ningú t'ha trobat a faltar, amore. Vull dir, és que de veritat...
1: Què, és una Strava?
3: Això ets ho vas dir. L'altre dia ens ho vas dir, això fa mesos, però això de, perdona, ningú t'ha trobat a faltar.
0: És que és aquesta cosa de donar-se tanta importància a tu mateix.
3: Sí.
0: Una altra prova del cotó, que a mi em funciona molt, és fora del sistema capitalista, en una mena de societat utòpica, anarquista, que potser el més semblant que jo he viscut això és uns campaments del cau, quin servei faries a la comunitat?
2: O sigui, totalment. Què portes,
0: en una roda de... Tu posa't en uns campaments, en una roda de serveis, on normalment hi ha comissió de cuina, comissió de neteja, fins i tot hi pot haver comissió d'espectacles perquè fas una nit especial
3: i
0: algú ha de fer el pallasso,
3: sí,
0: vale?
3: Però el tema d'entertainment seria el primer que es petaria tothom, en moments determinats.
0: No és el prioritari, però a part, bueno, puc arribar a entendre que hi ha un talent que no tothom té per entretenir, no?
3: No, juglar, ha existit des de sempre.
1: Bueno, algú de rentar els plats, no? Per tota aquesta gent.
0: Clar, no, és la gent més important, la gent que sosté les funcions bàsiques vitals és la més important. Però la gent que... O sigui, no hi hauria una comissió d'explica'm com t'ha anat el dia.
3: No, aquesta no.
0: M'entens? Llavors, aquesta feina s'aguanta únicament perquè ens els mirem. Per tant, tornant al tema dels VIPs i ja per acabar, si la teva feina depèn de que et mirin i que la gent connecti amb tu, que en part també és així en el meu cas, no me n'amago, tot el que és l'exclusivitat va en contra d'això. Per això tants articles també últimament sobre la fi dels influencers, perquè molts estan començant a tenir vides amb les que ja la gent normal no pot empatitzar, la classe treballadora. Llavors, quin sentit té que tu ensenyis que has aconseguit un objectiu que l'altra gent no pot assolir? res et fa més coherent que barrejar-te amb tothom en un
2: festival. Totalment,
0: totalment. Sí, si tu pretens ser un model a seguir o que la gent empatitzi amb la teva vida, has de tenir una vida que s'assembli a la seva. Has d'estar allà, han de veure, han de dir, hòstia, sí, aquesta tia que la segueixo per internet, doncs està aquí, en aquesta manifestació, està aquí, en aquesta festa del barri, està aquí, en aquest festival, a la ultimíssima fila de tot, on se sent pitjor, perquè també ha arribat tard i també s'ha empanat i ha anat a la barra quan no tocava. Exactament igual que jo. Per tant, crec que hem de començar a fer aquesta reflexió i que els espais VIPs en general no tenen gaire sentit. Bravo. I molt menys les primeres files, que jo ja et dic que estic una mica a favor de la violència,
2: diuen,
0: si us hi trobeu.
2: Diuen menys de la gent que els ocupa, no? És a dir, al final són aquesta gent que queden retratats al moment que accepten, doncs, aquestes condicions de privilegi.
0: A mi m'agradaria que comencés a fer vergonya.
4: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: necessiten de Cardigans.
1: Sí, la banda sueca actuarà dimarts a la primera edició del Blau Marí Music, un festival que destaca pel seu escenari sobre el mar al Port Vell de Barcelona. Aquest concert arrencarà a les 9 del vespre, obren portes un parell d'hores abans i encara queden entrades. Les trobareu a la web del Blau Marí. L'endemà dimecres, el ritme el marcarà la música dels Gipsy Kings. André Reyes és el membre fundador dels Gipsy Kings i aquest dimecres portarà la seva música a Barcelona acompanyat de la seva família per fer ballar el públic assistent amb els seus clàssics com aquest Bamboleo que sentim de fons o el seu Jovi Jova o el mític Volaré. Dijous serà el torn de Sau.

0: per tu.
1: Que guai, eh?
0: Que sí, Laia?
1: Sí.
0: Doncs Sau continua de gira portant arreu del país els èxits que han marcat diverses generacions. Dijous actuaran al Port Vell a 9:45 de la nit, un concert que coincideix en un moment molt especial per ells, marcat pel biòpic Els de Sau. Divendres el festival continuarà amb la música del gallec Joel López i dissabte el Port Vell viurà una nit d'habaneres. Diumenge, Nile Rodgers. El nord-americà, guitarrista, compositor i productor ha donat forma a cançons universals amb Chic i amb artistes com David Bowie, Madonna o Daft Punk, i gràcies a tot aquest talent doncs s'ha convertit en un referent absolut del disc, el funk i el pop. El seu concert de diumenge a Barcelona començarà a 9:45 de la nit. Tornant als concerts de dimarts, a Barcelona també actuarà Mike Dee.

L'artista nord-americà farà una actuació exclusiva i amb aforament reduït aquest dimarts a la 2 de l'Apollo. L'excomponent de Beastie Boys aprofitarà per combinar material propi amb el de la seva antiga banda. Val la pena recordar que recentment ha tret una cançó nova, Switch Up, la primera des del 2011. El concert començarà a les 8 del vespre i obren portes una hora abans. Qui també actua dimarts a Barcelona és el pianista italià Ludovico Einaudi. El pianista i compositor italià Ludovico Einaudi actuarà dimarts al Palau Sant Jordi per presentar el seu nou projecte Einaudi versus Einaudi. En aquest concert estarà acompanyat per un equip d'11 músics, inclou la seva banda habitual, reforçada per una secció de cordes. Si voleu anar, el concert començarà a 9:15 i encara queden entrades a la venda. I ara de dimarts, el tema dijous, que és quan comença el Sonar. Dijous arrenca la 33a edició del Sonar. Se celebrarà fins dissabte i tant les sessions de nit com les de dia es faran en una única localització a la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Dijous la festa acabarà a les 3 de la matinada, en canvi divendres i dissabte s'oferirà més de 14 hores seguides de música electrònica de les 5 de la tarda a les 7 del matí. El cartell d'enguany compta amb més d'un centenar de noms, entre els quals Skepta, l'artista que sentim de fons i que ha fet el Grime doncs, un gènere global. El Sonar, per cert, estrena direcció amb algunes novetats. Es podrà entrar i sortir del recinte i s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar menjar de fora. Més coses. Aquest dijous es posa punt i final a una nova edició del Microclima

0: Microclima al Terrat és la prèvia que es fa a Barcelona del Festival Microclima de Camprodon i fins ara doncs, s'han fet 3 concerts al Terrat de la Fundació Carulla, Cel Obert, Masoni, Lluc i Valverde i ara doncs, aquest dijous, Cristena. Si voleu anar, queden entrades. Pel que fa als concerts de divendres, comencem amb Manu Guix.
1: Com un satèl·lit formit al teu voltant que t'està sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer.
0: Aquest cap de setmana l'artista barceloní reprèn la seva agenda i torna als escenaris després d'haver-se recuperat d'una pneumònia que l'ha mantingut allunyat del seu públic durant unes setmanes. Aquest divendres presentarà el seu últim projecte Galàxies al passatge Can Bord de Valldoreix i diumenge a Moja. Serà un concert en format acústic a les Caves Hill. Continuem amb Selva Nua. Els lleidatans Selva Nua van anunciar fa uns mesos una aturada indefinida en la seva activitat laboral, musical, i aquest dijous doncs, fan el seu concert final a la Sala Ras Matàs de Barcelona. Tocaran les cançons dels seus dos àlbums, Momentani, el seu àlbum debut, i el seu segon i últim treball, I tu què fas quan no fas res? Si voleu acomiadar doncs, de Selva Nua i gaudir del seu directe, doncs el concert sapigueu que començarà a 9:15 de la nit a la Sala Ras Matàs. Seguim ara amb altres lleidatans.

Actuarà divendres a la sala quilòmetre 14 de la nau Bostic de Barcelona en una festa autogestionada organitzada per No M'Importa. De fet, la festa arrencarà a les 6 de la tarda i la presenta la Laura Grau. L'entrada, per cert, és totalment gratuïta i divendres també hi ha concert a Raspatàs. Naika, nascuda a Miami, és una artista que ha utilitzat fins ara la seva música per expressar-se tant en anglès, francès com també en crioll haitià. Té arrels haitianes per part de mare i franceses per part de pare. Ve de publicar el seu àlbum debut, Eclèsia, i aquest divendres el presentarà a Razzmatazz. Serà, de fet, la primera vegada que aquesta artista actuarà a Barcelona.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. De moment no tenim ni avaries ni accidents, però sí que a hores d'ara el que tenim són retencions amb intensitat, moltes d'elles habituals, però sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions ja cap al nus de la Trinitat, a la C58, amb retencions des de Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona. També a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, circulen 2 quilòmetres de lentitud. De retruc, tot plegat ens deixa afectar també en direcció Llobregat, sobretot a la ronda de dalt amb cues fins a Canyelles i també a la ronda litoral, en aquest cas amb retencions fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim retencions a la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en direcció Tarragona. També en sentit sud, retencions a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui. I pel Llobregat, recordem que ja tenim lentitud per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i també en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I el relleu li cedim ara a Lluís Miquel Pérez amb la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimarts amb moltíssima calma i a hores d'ara ja amb un ambient una altra vegada molt agradable. De fet, a pujar la temperatura respecte ahir al matí en alguns racons de l'Empordà, per exemple. I ja diem, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols, ràpidament la temperatura s'anirà enfilant. Aquesta tarda arribarà, si fa no fa com ahir, o fins i tot una mica més, i per tant la calor serà absoluta a molts indrets, sobretot de les comarques de Ponent i de les conques de la Catalunya central. També aquesta tarda Sant Tornem-hi amb algunes tempestes que, sobretot avui, quedaran molt enganxades a l'Alt Pirineu, sobretot al voltant del Pirineu Lleidatà i del Principat d'Andorra, quan més cap a la costa, molt més sol i molta més xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des d'Evian, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35, espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
4: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Pel que fa a les reaccions, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat un acord que espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
5: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta ACOIR, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com en l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
6: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: Mentrestant, el portaveu del PP, Borja Semper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
7: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
8: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Set i deu, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dilluns en l'incendi d'un edifici a Viella, a la Vall d'Aran. El foc va afectar un bloc d'habitatges del carrer Anglada i també va provocar un ferit lleu per inhalació de llum. Una dotzena de persones que viuen a l'edifici han hagut de ser reallotjades en hotels de la ciutat, ja que ha quedat molt afectat per les flames. El foc ha cremat 6 habitatges i 3 més s'han vist afectats per l'aigua, mentre que el bloc del costat també ha patit conseqüències. Aquest dimarts es farà un minut de silenci per la víctima i l'Ajuntament ha decretat dol oficial. Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No

0: 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
1: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també gent que igual, doncs, el típic, no tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
0: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
2: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que atraurà milers d'espectadors a la ciutat i comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
3: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
4: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
3: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
2: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després de la visita del Papa al temple i que hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. El Manel Gómez i l'Anna Ruiz són ara mateix amb el referent de mobilitat d'aquesta entitat, Àlex Labat. Bon dia, Anna. Explica'ns què diuen els veïns.
5: Bon dia, Helena. Com i de quina manera gestionar l'èxit? És la pregunta que fem ara mateix al referent de mobilitat, també vicepresident de la FAP, l'Àlex Labat. Àlex, bon dia.
6: Bon dia.
5: Com gestionar l'èxit? L'atractiu turístic de Barcelona es va amplificar la setmana passada, tot coincidint amb la visita del Papa. Com gestionar aquest atractiu internacional i alhora preservar la tranquil·litat del veïnat?
6: És complicat, la veritat que és complicat. Actualment tenim una alta pressió turística que està afectant a la vida dels veïns, sobretot en matèria de mobilitat. Ja hem vist que hi ha molts problemes amb el preu de l'habitatge, a conseqüència en part del turisme, però també ho estem veient amb la mobilitat de la ciutat.
5: Àlex, i per mitigar aquest impacte turístic, la Federació d'Associacions de Veïns vol elaborar una llista de mesures. Quina és la mesura més destacada que destacaríeu?
6: Sí, hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentaran un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
5: I totes aquestes mesures haurien d'estar fiscalitzades a través d'una taula de treball. Aquesta taula de treball té data, agenda i algun contacte contacte previst amb les administracions?
6: Nosaltres ho hem demanat una taula on participin les entitats veïnals i on es fiscalitzi, per així dir, o es controli les mesures que proposa l'Ajuntament, no?
5: I a més de l'entorn de la Sagrada Família, quins altres indrets de la ciutat de Barcelona serien susceptibles de

0: poder acollir-se a mesures semblants a les que estàs proposant.
1: Tenim un col·lapse generalitzat. La Sagrada Família i el Parkway, diguem que són els indrets més característics, però això ja ho estem veient a les platges de Barcelona o al Camp Nou. Creiem que és un debat de ciutat, però sí que és veritat que n'hi ha indrets ja totalment col·lapsats, com seria la Sagrada Família.
0: Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, és la pregunta de sempre: com fer compatible l'atractiu turístic d'una ciutat de la divisió internacional com és ara Barcelona amb la tranquil·litat, amb la vida normal i quotidiana dels veïns dels indrets, dels districtes, dels barris més turístics de la ciutat?
2: Com a mínim, els veïns la carta als Reis ja la tenen feta, ara està clar que a través d'aquesta taula de la que parlàveu, doncs, els facin cabal, els escoltin i comencin a posar-ho en pràctica. Gràcies, Anna, que vagi bé.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: En 3 minuts d'un quart de 8 del matí, els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
4: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
5: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors, tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
4: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: I no deixem encara l'àmbit de la salut, perquè el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
6: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: El govern començarà a pagar les primeres prestacions exprés a la dependència en les setmanes vinents. Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que ha dit que la mesura permetrà que persones que tenen un grau de dependència reconegut però esperen un cuidador professional o una prestació econòmica vinculada rebin de manera àgil una ajuda. A Catalunya hi ha 253.000 persones amb dependència i el 2025 es van registrar 158.000 sol·licituds, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys. El govern està impulsant un pla que preveu una única visita de valoració i una tramitació més àgil dels expedients per reduir a 60 dies de mitjana el temps d'espera a la dependència, que actualment és de més de 13 mesos. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran cedir els vals al seu centre educatiu per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes.

0: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
1: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: El grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. La jugadora de l'Espanyol, Júlia Guerra, continuarà defensant la samarreta blanc i blava la pròxima temporada. Malgrat les lesions, la central ha estat una peça fonamental a l'equip de Sara Monforte quan ha estat disponible. La jugadora reivindica la importància de la base.
2: És molt important, ja s'ha vist, no?, tant amb nosaltres com en el masculí, que sempre que s'ha necessitat s'ha pogut tirar de la 21 i han ajudat i han donat la talla. I crec que és molt important cuidar aquest futbol base perquè crec que és l'essència de l'Espanyol.
0: El Palau d'Esports de Camp Clar, a Tarragona, acollirà per tercer any consecutiu la Lliga Catalana ACB, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. El Manresa defensarà el títol contra el Barça, el Joventut, l'Andorra, el Girona i el Lleida, que competiran repartits en dos grups de tres equips, dels quals disputaran la final els campions. La cultura arribarem a dos quarts de vuit. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts que s'ha presentat al Parlament. El document posa el focus també en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. Ens ho explica tot plegat el David Navarro.
3: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors a la pandèmia o les taquilles als teatres que creixen mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
4: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
3: Per adaptar-se al nou escenari, el CONCA proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: En el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la Galeria Pinyol a Reus ha presentat l'exposició Oblidar Gaudí de 100 a 0, obra de l'escultor vilaplanenc Salvador Joan Pera. La instal·lació consisteix en la reproducció de 100 còpies de la cara de Gaudí partint de la màscara mortuòria de l'arquitecte. La mostra també conté dibuixos del procés de desfiguració i fotografies dels diferents edificis on va viure amb la seva família a Barcelona.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: I crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
1: Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial, no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2, a l'altura del Bruc, que talla un carril en sentit Lleida. Al Vallès, cues a l'AP7 des de Mollet fins a Barberà, en direcció Tarragona, i un quilòmetre a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, i per la C32 des de Viladecans. Pel que fa al temps, aquest dimarts comença amb molta calma i un ambient agradable. Al llarg del matí dominarà el sol amb molt pocs núvols i la temperatura pujarà amb rapidesa. Ja de cara a la tarda, la calor serà intensa, amb valors semblants o fins i tot una mica superiors als d'ahir, sobretot a Ponent i a les conques de la Catalunya central. També es formaran algunes tempestes a l'Alt Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida i a l'entorn d'Andorra. A la costa continuarà el temps estable amb més sol i xafogor.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli, que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a les condicions, com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
3: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després d'aquest acord de pau anunciat entre tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
4: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Cambodja.
1: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos, però, que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la compareixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirmen que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Turró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
1: El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions de Begoña Gómez i de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de passar pels jutjats la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, haurà de comparèixer divendres davant la Comissió de Justícia del Senat a petició del Partit Popular. De la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
6: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
7: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Els cantaires expulsats de la Sagrada Família durant la missa del Papa demanen explicacions a la Basílica, l'Arcabisbat de Barcelona, a la Generalitat i també a la delegació del govern espanyol i els exigeixen disculpes. En una carta signada per més de 200 persones, també reclamen que s'identifiqui qui va prendre la decisió d'expulsar-los, que consideren desproporcionada, i lamenten que se'ls fes fora a tots per uns fets atribuïts a un nombre reduït de persones. En paral·lel, en un altre comunicat, 6 agrupacions de corals consideren el desallotjament un acte de repressió més propi del franquisme, al mateix temps que retreuen els impulsors de la reivindicació que l'acció els perjudiqués a tots.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
9: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
8: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a la P7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a la P7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
10: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
11: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà doncs, el gaudi d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
10: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-lo de pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Al seu davant hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns algun detall més sobre aquesta reivindicació veïnal.
12: Hola, Elena, bon dia. Sí, gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica per beneir la nova Torre de Jesús, fet històric que va amplificar encara més l'atractiu internacional i turístic de la ciutat de Barcelona, els veïns han engegat una campanya amb l'objectiu d'elaborar un seguit de mesures per mitigar l'impacte del turisme en aquest indret de Barcelona, als voltants de la Sagrada Família, i fer compatible aquest atractiu turístic amb la tranquil·litat del veïnat. Així que el president, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, també el seu referent de mobilitat, Àlex Labat, explicava fa uns minuts a la xarxa de què aniria aquesta llista de propostes. Destaca l'augment de la freqüència del transport públic, especialment del metro, però també la creació d'una infraestructura soterrada capaç d'acollir els busos encarregats de fer els trajectes que transporten els turistes cap a la Sagrada Família.
2: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorarà la mobilitat dels veïns.
12: Els veïns també volen crear aquesta taula de treball per fer un seguiment del desenvolupament i desplegament de les diferents mesures i adaptar aquest model d'actuació als diferents districtes, als diferents barris més turístics de la ciutat de Barcelona.
1: És evident, doncs, que els veïns que viuen en aquests entorns tan atrapats pel turisme n'haurien d'estar acostumats pel temps que fa que ho resisteixen, però la veritat és que no sé si un s'hi acaba acostumant del tot. Gràcies, Anna, per aquesta fotografia. Que vagi bé. Fins després.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Els hospitals Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu ampliaran el grup de pacients amb qui provaran un fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil després d'haver comprovat la seva eficàcia i una menor toxicitat amb un primer grup reduït. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu amb altres centres, gràcies al finançament de Brussel·les. Ens ho explica la Maite Polo.
13: Després d'aprovar el medicament durant anys al laboratori, la Vall d'Hebron el va provar per primera vegada l'any passat en 6 pacients i va poder demostrar un alt perfil de seguretat. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
14: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoterapia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac, en aquest cas, el que pot aportar és una nova oportunitat.
13: L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt del matí. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar, com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Els vals s'hauran de bescanviar als establiments comercials adherits a la campanya. Tot i això, les famílies podran també cedir aquests vals al seu centre educatiu, si ho volen, per a la compra de material escolar. En la passada edició, el val va arribar a més de 700.000 alumnes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Ens ho explica la Judit Vallès.
15: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa, més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
16: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
15: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental, tot plegat en un clima de celebració per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, que afecta de forma directa la indústria catalana.
16: Una bona notícia. Aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou la reobertura de l'estret d'Hormuz, on hi passa, vostès ho saben, el 20% de l'energia fòssil del món.
15: Un pacte en què s'han definit 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents del sector industrial, totes elles amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat, la innovació, la competitivitat, les infraestructures i el sòl industrial.
1: Rodalies en recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera com a mínim durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han formalitzat l'acord per reformar els drets dels passatgers aeris. Les noves normes obligaran les companyies aèries a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa. També es mantindrà l'actual mínim de 3 hores de retard per poder tenir dret a compensació i garanteix que tant els menors de 14 anys com les persones vulnerables podran seure al costat dels seus familiars o acompanyants sense sobrecost. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans, Bocinha, va evitar que els de La Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
17: Es un equipo que por los números es, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: El grup H tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. I ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la selecció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
18: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
19: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se m'han assabentat ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo. Sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que estic en estil 100% convençuda.
18: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espart i d'Anna Wall.
1: I un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no continuarà dirigint l'equip de la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení en què el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenc ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat del de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims a l'entitat. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'staff després de la gesta, en un acte compartit amb els aficionats i infants que militen a les categories inferiors i amb les seves famílies. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i l'hegemonia a nivell estatal. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document, però, posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector cultural. I el Raïmat Arts Festival, cita cultural de referència a Lleida, prepara la cinquena edició de cara a l'octubre. Música, patrimoni i paisatge són els ingredients principals de la proposta. Una de les novetats és la incorporació d'activitats vinculades a l'arquitectura, coincidint amb l'any Gaudí.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Si t'imagines el so de la terra, probablement pensis en onades de mar, el cant dels ocells o el bullici de les ciutats. No obstant això, hi ha un so molt més subtil que emana del nostre planeta, imperceptible per a l'oïda humana, però detectable per instruments científics. Aquest so, conegut com la humiliació de la terra, és una vibració constant de baixa freqüència que ressona a través de l'escorça terrestre. Es genera per una combinació de factors com l'activitat sísmica, les onades oceàniques i l'atmosfera. Tot i que no ho podem escoltar directament, la humiliació de la terra proporciona informació valuosa sobre l'interior del nostre planeta i els seus processos dinàmics. Els científics han estat estudiant la humiliació de la Terra durant dècades i han utilitzat aquest so per rastrejar el moviment de les plaques tectòniques, mesurar la profunditat dels oceans i fins i tot detectar l'impacte dels grans terratrèmols. En els últims anys, la tecnologia ha avançat prou com per permetre que els científics registrin la humiliació de la Terra amb més precisió que mai abans. Això ha portat a nous descobriments sobre l'estructura interna de la Terra i la seva resposta als canvis ambientals.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 16 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros, repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es pot fer o es fa per correu electrònic. També es poden cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Labat, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
2: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. En parlarem tot seguit amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Dels esports, mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I de la cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, volem saber si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autopista B7 hi ha retencions de Montornès a Parets i de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va carregada de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C16 hi ha cua de Sant Cugat a Barcelona en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets a Mollet en sentit Barcelona. A la C59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31, l'autopista del Maresme, hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La possible via alternativa en aquest tram a la Pota Nord, a la B20 i a cua a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la 2 hi ha retencions al Bruc en sentit Lleida per un accident que talla un carril, per tant, precaució. També hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat i a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Barcelona. I problemes a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot, bon dia.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui a gairebé totes les comarques, sol. I ja començarem a notar, i gaire vegada més, cada vegada més, la presència d'aquelles mosques pesades, eh? Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia, Helena. I els mosquits, que no deixen ja d'emprenyar fa dies, i déu-n'hi-do, aniran encara més, perquè la situació serà molt tranquil·la i sobretot molt càlida al llarg de les properes hores. Al matí ja està començant una altra vegada molt agradable arran de mar. En aquests moments, a les 8 i escaig minuts del matí, passem dels 20-22 graus i només en alguna raconada de la Catalunya central o dels alls del Pirineu a hores d'ara s'ha dormit prou bé, amb mínimes que han baixat cap als 8-10 graus. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, ajudat amb el sol que farà aquest matí radiant a tot arreu, i aquesta tarda amb alguna tempesta que quedarà enganxada cap a l'Alt Pirineu. Avui seran més locals que les d'ahir, no arribaran a ser doncs, tan fortes com les que hi havia, sobretot al nord de la Catalunya central o al nord de Lleida. Avui quedaran molt cap a l'Alt Pirineu i a la resta del país la tarda tornarà a ser ben assolellada i ben calorosa. I, de fet, de calor que en farà durant una colla de dies, ja ens atrevim a dir, una colla de setmanes per endavant. I n'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto al foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
6: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
2: A En aquest context, les agències de viatges preveuen una recuperació progressiva de les rutes cap a l'Orient Mitjà després de l'acord de pau anunciat per tots dos països. El sector confia que la reobertura de l'estret d'Hormuz i la reducció de la tensió a la regió permetin normalitzar les connexions aèries i recuperar destinacions que havien quedat afectades pel conflicte. Durant els últims mesos, la guerra havia provocat anul·lacions de reserves i canvis en nombroses rutes internacionals. Ara, operadors i agències esperen un augment de la demanda turística i de viatges de negocis cap a la zona en els pròxims mesos, com explica Josep Botella, de l'agència Viatges Llobregat.
7: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que ja, des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions de com Tailàndia o Vietnam o Camboya.
2: La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Així ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant en Begoña Gómez com en l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
2: En el capítol de reaccions, des del Partit Popular, el portaveu Borja Sémper ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. També ha de comparèixer avui al Senat la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, que ho farà divendres.

0: Fica uns altres.
1: Falten 2 minuts per 9:15 i falten també pocs dies per la celebració de Sant Joan. I Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No petis la revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis aquest cap de setmana, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica l'Ester Minguell.
2: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
3: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també hi ha gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna, doncs, potser allarga el pont.
2: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: Barcelona està a punt d'afrontar el segon gran repte de seguretat i mobilitat del 2026. Després de la visita del Papa Lleó XIV, arriba el gran départ del Tour de França, el tercer esdeveniment esportiu més vist del món, que traurà milers d'espectadors a la ciutat i que comportarà talls de trànsit i desviacions. Davant d'aquesta situació, el consistori ha elaborat un dispositiu amb prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana per garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns afectats per la cursa. Ens ho expliquen des de BTV.
4: Les primeres afectacions arribaran la nit de l'1 al 2 de juliol, que cauen dijous. És quan començarà la col·locació de barreres de protecció a l'Avinguda de Gaudí, l'escenari escollit per fer la presentació dels equips competidors, amb un show que es manté, de moment, amb un secretisme total. Les terrasses de bars i restaurants hauran de tancar i el trànsit de l'entorn més immediat estarà tallat durant tota la tarda de dijous. La gran afectació, però, arribarà el dia 4, dissabte. És el dia en què començarà la competició amb una cursa a contrarrellotge pels carrers més cèntrics de Barcelona, sortint de l'Avinguda Litoral, passant per Aragó i Mallorca i arribant a Montjuïc.
5: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes i, evidentment, dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar, que la vida continuï més enllà del que serà, doncs, el gaudir d'un esdeveniment d'aquestes característiques.
4: El Tour de França ja havia passat per Barcelona abans, però mai la ciutat n'havia estat el punt de sortida.
1: Doncs precisament al voltant dels grans esdeveniments que mouen turisme a la ciutat, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama la construcció d'una infraestructura soterrada per aparcar busos a l'entorn de la Sagrada Família per alliberar-la, o per alliberar aquest entorn, de la pressió. En aquest sentit, els veïns proposen establir una llista de mesures per mitigar l'impacte del turisme sobre aquesta part de la ciutat. I tot plegat passa una setmana després que la visita del Papa al temple hagi amplificat l'atractiu internacional de la Sagrada Família. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Àlex Labat, vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
6: Hem elaborat diferents mesures en l'àmbit de la Sagrada Família. La primera és crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
1: Catalunya ha signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria, amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar pes industrial i crear ocupació de qualitat. Per entendre què hi guanya el país i què hi guanyen els treballadors, parlem amb Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya. Senyor Ros, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia.

0: Avui la indústria representa el 17% del PIB. Fa 20 anys era el 20%. Amb aquest pacte, realment, revertirem dues dècades de pèrdua de pes industrial o caldria un salt encara més ambiciós?
1: Bé, la importància del pacte no és pròpiament aquest últim pacte, sinó que des del 2017 contínuament hem tingut pactes nacionals per la indústria. La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, per exemple, de principis de segle del 2000, vam anar perdent tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant al Ter com al Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials. La indústria, el que ens aporta, a diferència d'altres sectors, és, a part de la qualitat en el treball que té, perquè hi ha millors condicions de treball en la indústria que en els altres sectors, dona dos altres elements importants. Un, l'equilibri territorial. Si a Catalunya podem parlar de la Catalunya buida, és perquè indústria, com per exemple l'agroalimentària, està molt repartida pel territori, especialment a Lleida i a Girona. A Tarragona tenim la petroquímica, però també provoca un altre element important. Segurament part dels nostres pares o avis, alguns que van emigrar als anys 60, van entrar a treballar en indústries, no? I, per tant, porten cohesió social. I, per tant, també ara, creant més indústria, també hem de generar més cohesió social amb totes aquelles persones que venen nouvingudes al nostre país, no? Per tant, l'objectiu és, evidentment, créixer el pes industrial, poder fer acords, per exemple, com el cas del tancament de la Nissan amb Ebro, que es substitueix una empresa industrial per una altra industrial, no com passava fa uns anys, que allà on tancava una indústria, en el millor dels casos, es feia un magatzem de logística, i per tant, per això la importància d'aquest pacte, amb elements concrets que estan dintre del pacte.
0: Vostè ara parlava de Nissan, jo li puc apuntar també Nestlé o Ficosa. Aquest pacte parla de reindustrialitzar i crear ocupació de qualitat, però la realitat és que Catalunya ha encadenat ERO rere ERO en sectors estratègics. Com s'explica aquesta contradicció i què està fallant, si és que està fallant alguna cosa, en el model productiu?
1: No està fallant. És que el model productiu de globalització capitalista és així de fallit. O fem millors legislacions per protegir les nostres indústries, la nostra ocupació, pot passar això. Els ERES aquests que has anunciat, cap d'aquestes empreses té pèrdues. Per tant, alguns li poden donar, perquè encara no es veu ben bé les causes, uns li poden donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa a la intel·ligència artificial. Una part segurament és, però no tot. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica. Per això també és important tindre una llei de política industrial a nivell estatal, que en aquests moments està encallada, com tantes altres coses, en el Congrés de Diputats, i que empreses que puguin prendre aquestes decisions que s'ho pensin tres vegades a l'hora de fer. Això formaria més part de situacions, més que de crisi econòmica, de processos de deslocalització, no? I per tant, jo crec que aquí necessitem unes legislacions per protegir aquestes ocupacions. També depèn de l'impacte, una qüestió és Nestlé, l'altra és Nissan, cada una, però sí que és cert que en poc temps n'han coincidit unes quantes i totes tenen el denominador comú que són multinacionals.
0: Permeti'm que li faci una darrera pregunta, senyor Camil Ros, sobre aquest pacte, encara que és preliminar, entre Estats Units i l'Iran. De moment ja ha fet caure el preu del petroli i les borses han reaccionat a l'alça. Si aquesta estabilitat es confirma, com pot afectar això a la indústria catalana i, sobretot, a la butxaca de la classe treballadora? Què li sembla a vostè?
1: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, que seguim tenint, a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi aquesta situació. Aquí és, per exemple, avui ara d'aquí una estona la UGT presentem una campanya sobre el tema del creixement de l'ultradreta i tot això de conscienciació. I un dels elements que situem és que moltes vegades l'ultradreta ens parla moltes coses d'immigració, però que quan parlem de qüestions econòmiques hi ha un silenci i qui acaba pagant aquestes situacions de crisi és la gent treballadora. És a dir, qui ha patit més d'aquesta situació de la gran o els aranzels? Els treballadors i treballadores dels Estats Units, perquè els productes que s'importen als Estats Units són més cars i el creixement del preu del barril de petroli, doncs, en el preu doncs, del petroli, que és molt car allà als Estats Units, no? Per tant, totes aquestes guerres actuals, a part de denunciar la part humanitària doncs, de les vides humanes doncs, que es maten, acaben tenint un impacte global en l'economia de tots els ciutadans i ciutadanes del món, perquè estem globalitzats, no som conscients, per exemple, més enllà del petroli no és gasolina, hi ha com milers de productes que tenen una cosa o altra de plàstic, i aquesta cosa o altra de plàstic té productes derivats del petroli, o d'altres, doncs, en els fertilitzants en l'agricultura. Per tant, no som conscients a vegades del gran impacte que tenen decisions polítiques fora de lloc, com són aquestes, doncs, en aquest cas, de la guerra a Iran.
0: Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia. I abans dels esports us expliquem que des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en 2 xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius. Mal debut de la selecció espanyola al Mundial no ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. La falta d'encert del combinat i la bona actuació del porter dels africans Bocinha va evitar que els de la Fuente poguessin estrenar la casella de victòries. Pau Cubarsí i Marc Cucurella, nou jugador, per cert, del Real Madrid, van ser els únics catalans a l'11 titular, mentre que al segon temps van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, es mostra confiat.
2: Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
0: Al grup H, tot continua igual després que les altres dues seleccions, Uruguai i Aràbia Saudita, també hagin signat taules amb un empat a un. Tots els combinats queden, per tant, igualats a un punt, però el registre de gols fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita. L'Atlètic Barceloneta continua de festa després d'aconseguir la segona Champions de la seva història. Els mariners ho han celebrat a casa, a la piscina de Sant Sebastià. El club ha volgut fer un homenatge a tots els jugadors de la plantilla i als membres de l'estaf tècnic. Feia 12 anys que el Barceloneta no aixecava aquest títol, tot i la seva hegemonia a nivell estatal. Arribarem a 8:45 explicant-vos que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral i el retrocés de l'ús social del català, malgrat viure un moment de gran vitalitat creativa i de projecció internacional. Així ho recull l'informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts 2025 presentat al Parlament. El document posa el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial justament en el sector cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: El dofí rosat, conegut científicament com a Inia geoffrensis, és una de les criatures més singulars i fascinants dels rius de l'Amèrica del Sud, especialment de la conca del riu Amazones. El que el distingeix és el seu color inusual i el seu comportament intrigant. Tot i el seu nom, els dofins rosats no són de color rosa brillant, sinó que la seva pell pot variar des d'un to rosa pàl·lid fins a un to rosa més intens. Aquest color es deu a la manca de pèl dels dofins i a la vasodilatació dels vasos sanguinis a prop de la superfície de la pell, cosa que provoca que la sang vermella es reflecteixi a la superfície de la seva pell, donant aquesta aparença rosada. A més del color únic, aquests dofins són coneguts per la seva intel·ligència i el seu comportament social complex. Sovint se'ls veu en grups familiars als rius, caçant peixos i crustacis. També són coneguts per la seva comunicació vocal, utilitzant una varietat de xiulets i clics per comunicar-se entre ells. Tot i això, el més sorprenent és la seva relació amb les comunitats locals. En algunes cultures amazòniques, es creu que els dofins rosats tenen poders màgics i es poden transformar en éssers humans. Com a resultat, aquestes comunitats han desenvolupat una relació especial amb aquests dofins, considerant-los guardians del riu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica al pacte ha estat immediata, amb una caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada a les borses internacionals. De seguida parlarem d'aquests efectes econòmics també a llarg termini amb Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 16 de juny. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els pròxims dies si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents durant la celebració de la revetlla de Sant Joan. Algunes de les recomanacions són no comprar petards en establiments no autoritzats i no llançar-los a menys de 500 metres del bosc. El govern farà uns 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. Des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució és digital i es fa per correu electrònic. També es pot cedir al centre educatiu. La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona reclama una infraestructura soterrada per aparcar autobusos a l'entorn de la Sagrada Família per mitigar la pressió turística en grans esdeveniments com la visita del Papa o la sortida del Tour de França. El portaveu de mobilitat de l'entitat, Àlex Abad, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
4: Crear una estació soterrada de busos, autocars turístics, una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del Tour, que augmentarà en un 40%.
3: Govern, sindicats i patronals han signat el nou Pacte Nacional per a la Indústria amb fins a 5.000 milions per intentar recuperar el múscul del sector i crear ocupació de qualitat. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat en declaracions al Notícies en xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals.

0: desè, li va donar la culpa a la intel·ligència artificial, que ara sembla que tot és culpa de la intel·ligència artificial. Cal unes legislacions que garanteixin l'ocupació i l'activitat econòmica.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial. No ha passat de l'empat sense gols contra Cap Verd en un partit poc lluït. També han signat taules l'Uruguai i Aràbia Saudita, uns resultats que deixen tots els combinats del grup H amb un punt. I en cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, alerta que el sistema cultural català continua arrossegant problemes estructurals com la precarietat laboral, els desequilibris territorials i el retrocés de l'ús social del català. El document presentat al Parlament tanca el focus en l'impacte creixent de la intel·ligència artificial en el sector.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Trump ho ha dit des de Vienne, al costat del president francès Emmanuel Macron, abans de les converses bilaterals entre tots dos països en el marc de la reunió del G7. L'anunci ha comportat una caiguda automàtica del preu del petroli que ha tancat la cotització en els $83 per al barril de Brent. Les borses, de retruc, s'han disparat amb pujades generalitzades als parquets internacionals. En el cas de l'IBEX 35 espanyol, ha superat per primer cop a la història els 19.000 punts. Sigui com sigui, l'acord inclou també un alto el foc al Líban, però el govern israelià ja ha deixat clar que no se sent interpel·lat pel text. Pel que fa a condicions com la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran, Trump ha avisat que el procés no serà automàtic després de la signatura.
2: No, han de fer una cosa realment conductual. Si fan el que se suposa que han de fer, aquest és el nostre segon efecte.
1: Dèiem, doncs, que aquest acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran ha fet baixar el preu de petroli, també ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Per entendre què pot passar a partir d'ara i com ho notarem o quan ho notarem, ens acompanya Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili. Maria Llop, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Hola, molt bon dia.
1: Aquests mesos de tensió a l'Orient Mitjà han afegit pressió a la inflació. Si l'acord prospera, podem esperar una moderació dels preus de l'energia? I quan ho podríem començar a notar realment en la butxaca, les famílies?
3: Si l'acord prospera, hem d'esperar una reducció al cost de l'energia i als preus que pagarem al consumidor final. Ara bé, establir en quin moment ho començarem a notar, això ja és més complex, perquè depèn d'una sèrie de factors o de característiques que tenen la fixació de preus de l'energia, i és que són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader, sigui un acord efectiu.
1: Catalunya té una indústria molt dependent del cost de l'energia. Si el petroli i el gas es relaxen, com pot afectar això els costos de producció de les empreses catalanes? Podem esperar un cert alleujament per a sectors com, per exemple, la química, la metal·lúrgica o la logística?
3: Sí, clar, si els preus s'acaben moderant, de la mateixa manera que el consumidor final sortirà afavorit per la baixada de preus, la indústria també sortirà afavorida per la baixada de costos energètics. La indústria catalana és molt dependent, hi ha sectors altament intensius en l'ús d'energia i, per tant, això generarà un alleujament i un impacte molt favorable sobre els costos. De fet, l'índex de preus industrials, que és l'equivalent a l'índex de preus al consum, que mesura l'evolució dels preus que paguen, dels béns que paguen les indústries, a Catalunya s'ha situat en un 5,5% anual en l'última dada, i això, evidentment, és un impacte molt fort sobre els costos i sobre els marges de benefici de moltes indústries.
1: I encara una darrera qüestió. Tot i l'optimisme inicial dels mercats, hem vist que les borses s'animaven ràpidament. Quins riscos continuem tenint o quins riscos continuen existint? Què podria fer descarrilar aquesta estabilització del preu de l'energia?
3: Bé, els riscos són riscos geoestratègics o geopolítics. Si la pau és efectivament una pau duradera, això evidentment estabilitzarà els mercats a mig termini, i és precisament el president americà qui té a hores d'ara més interès en que això sigui així, perquè un repunt de la inflació, pujades de tipus d'interès, és a dir, les conseqüències que ja s'estan notant sobre l'impacte que ha tingut el conflicte sobre les economies occidentals comencen a ser conseqüències molt visibles i molt negatives. però això és un efecte de curt termini, garantir la pau en aquella zona del planeta. Hi ha un risc o un impacte més de llarg termini, que és la forta dependència encara dels hidrocarburs que s'estan obtenint, o que s'estan, d'alguna manera, que les reserves estan en zones del planeta que són zones que estan molt lluny dels centres de consum. I això, a llarg termini, suposa un risc que òbviament, a ningú se li escapa.
1: Maria Llop, doncs una vegada més li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a entendre una mica més aquesta situació, que a vegades, per als que som profans, és complexa. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. La defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ajorni la part de la seva declaració prevista per demà i dijous relacionada amb les joies trobades al seu despatx. Zapatero està citat com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals en relació amb el rescat de Plus Ultra. A més, després de rebre la taxació de les joies, valorades en 1,3 milions d'euros, el jutge també l'ha citat per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. Un altre dels casos que esquitxa el govern espanyol és el que afecta Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. En aquest front, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà en els propers dies si li retira el passaport com a mesura cautelar abans de portar-la a judici. Això ho ha determinat després de citar Begoña Gómez, la seva assistent, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés en una vista preliminar que s'ha allargat més de 4 hores. Les acusacions populars del cas, liderades per l'associació d'ultradreta Hazte Oír, han demanat retirar el passaport a Gómez i fer-la comparèixer al jutjat cada 15 dies. El jutge ho estudiarà i dictarà en un termini màxim de 3 dies l'obertura del judici oral. Un partit socialista que reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afirma que afronten aquesta setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, després de detallar algunes mesures internes que entraran en vigor a final de mes per millorar la gestió i la transparència. És el cas, per exemple, de l'obligació de declarar increments patrimonials o l'expulsió pel consum de prostitució.
5: Jo, de veritat, la fortalesa i la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia.
4: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: Falten pocs dies per la celebració de Sant Joan i Protecció Civil activa el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No Petis la Revetlla. Tot i que la festa caigui entre setmana, es preveu molt moviment a les carreteres i després dels primers incendis d'aquest cap de setmana passat, el govern demana estar molt alerta. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
6: Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, recollir revestès a l'aire lliure i no encendre fogueres en espais no habilitats són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per reduir riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà un 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. Núria Parlon és consellera d'Interior i Seguretat Pública.
7: Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no? I d'aquí la importància. És veritat que cau entre setmana i això pot condicionar una mica la mobilitat, però també és gent que igual, doncs, el típic, no? Tens un pont, et guardes dies i, per tant, ja hem vist el que us explicava, no? Que tenim dos moments dintre de la celebració, la sortida del cap de setmana, amb més vehicles i després un retorn d'aquesta sortida del cap de setmana, no de tota la gent, perquè alguna doncs potser allarga el pont.
6: El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles i el dia 23, 490.000. Per la Revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació per vehicles pesants a l'AP7.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escenificat amb sindicats i patronals l'acord per al nou Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030. En un acte al Port de Barcelona, el president ha defensat aquesta eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial del país amb una inversió de 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Tot plegat en un context amb diversos expedients de regulació d'ocupació oberts a Catalunya, com és el cas de Nissan, Nestlé o Ficosa. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat al Notícies en Xarxa que cal una protecció legal més efectiva per mitigar aquests impactes laborals. No ha estat possible escoltar en Camil Ros sobre aquesta qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la seva connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
8: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
2: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: I encara parlant de mobilitat, Rodalies recupera a partir d'avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener pels efectes del temporal Harry. D'aquesta manera, aquesta línia ja ofereix tot el recorregut sencer, malgrat que Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera, com a mínim, durant tot aquest dimarts. Fins dijous hi haurà, a més, autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I des d'avui, les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. La distribució dels vals és digital i es fa per correu electrònic. Per tant, les famílies que no els hagin rebut poden sol·licitar-los al web de la campanya valescolar.cat. Els ajuts s'han de destinar a la compra de material escolar com elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. El govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten a les dones. De fet, actualment, una de cada 7 dones triga una dècada en ser diagnosticada de la malaltia que pateix. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten a més de la meitat de la població.
9: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I aquesta setmana s'ha posat en marxa oficialment el Catemporers 1, el primer centre d'acollida de persones temporeres ubicat a la partida de la Caparrella de Lleida. Té capacitat per a 32 treballadors i ara per ara n'ha acollit 6. A diferència de la Fira de Lleida, l'espai permetrà als temporers que comptin amb el contracte laboral i els papers en regla, instal·lar-s'hi durant el temps total que s'allargui aquest contracte. Més informació amb l'Aider Robles, de Lleida Televisió.
10: Aquestes 6 persones usuàries se sumen a les 33 que actualment ocupen els pisos de l'EMAU i les 89 que la nit de diumenge han pernoctat al pavelló 3 de Fira de Lleida. El Catemporers vol, precisament, deixar enrere solucions temporals i implantar estructures permanents que permetin anticipar, ordenar i gestionar l'arribada de persones treballadores.
11: L'allotjament no és durant tota la campanya, és mentre ells tenen el contracte. És veritat que si fins ara era exclusivament quan ja tenien contracte. Aquest any el que busquem amb l'oficina d'intermediació és que es puguin concatenar contractes. Per tant, que algú no estigui 2 setmanes, després vagi al carrer o amb un infrahabitatge mentre tingui un altre contracte. El que sí que ja podem valorar és que hi ha menys persones, bastantes menys persones que han vingut sense documentació administrativa per treballar.
10: El nou equipament arriba just a temps per la campanya d'enguany. La previsió, a més, és que es puguin construir 2 més les pròximes campanyes.
1: Nou minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dediquem a l'esport i a la Cristina Álvarez. Bon dia, Cristina.
12: Bon dia.
1: Mal debut de la selecció espanyola al Mundial, eh?
12: Sí, no va passar de l'empat. Sense gols davant Cap Verd en un partit deslluït. La falta d'encert del combinat espanyol, més el que sí que va tenir encert, que va ser el porter dels africans, Bocinha, van impedir la primera victòria espanyola a la competició. Van ser titulars a l'11 de Luis de la Fuente 2 catalans, Pau Cubarsí i també el nou fitxatge del Real Madrid, Marc Cucurella, mentre que a la segona meitat van entrar Lamine Yamal i Dani Olmo. També van jugar els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran. El seleccionador Luis de la Fuente diu que confia a revertir la situació.
13: Es un equipo que por los números es de una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva.
12: Les altres dues seleccions del grup A també van empatar 1-1 entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, que fa que tots els combinats estiguin igualats a un punt el nombre de gols, però fa caure Espanya fins a la tercera posició. El proper partit de la selecció serà diumenge a les 6 de la tarda davant l'Aràbia Saudita. I el Barça i el Pozo Múrcia inicien avui la lluita pel títol de campió de la Lliga de Futbol Sala. Els dos millors equips de la fase regular buscaran aixecar un trofeu que els blaugranes no guanyen des de 2023. El primer enfrontament de la sèrie final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments, arrencarà a les 9 al Palau Blaugrana. El tècnic Javi Rodríguez i el porter Didac Plana avisen que caldrà estar concentrats per superar el conjunt murcià.
14: Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy, muy serios.
15: Del primer a l'últim, això volem rematar-ho guanyant, no? I conscients també de que, bueno, de que el rival que tenim davant també voldrà guanyar, que fa molt de temps també que no guanya. Crec que serà una gran final, igualadíssima.
12: Ara us parlem d'un comiat. Plega la capitana de l'època daurada del Centre Natació Mataró, Clara Cambrai. La waterpolista amb més títols de la secció tanca una etapa de més de 12 anys al primer equip. Ens ho explica l'Oriol Debat, de TV Mataró.
16: Plega la capitana, Clara Cambrai, després de 12 temporades al primer equip. Ja amb només 14 anys va començar a aparèixer en algunes convocatòries i amb els anys s'ha convertit en la jugadora amb més títols del Centre Natació Mataró de waterpolo femení. Ara fa 10 anys va guanyar la Copa Lent, el primer títol europeu de la secció, amb un gol clau que assegurava la victòria per les mataronines.
17: Ha estat una decisió dura i llarga, però crec que és la millor manera, el millor moment per mi personalment per acabar. Ho vaig comunicar fa molt poc al club. Les jugadores se m'han assabentat ara aquests dies a Malta i crec que és el moment, no em vull dedicar més al waterpolo, sé que ho trobaré a faltar, mentre els deia a les jugadores, els deia, ho he fet, però no us puc dir que n'estigui el 100% convençuda.
16: La baixa de Cambrai se suma a les ja anunciades de la italiana Silvia Begno, de Clara Espar i d'Anna Wall.
12: Un altre déu és el de l'entrenador del Sant Andreu, Javi Aznar, que no dirigirà l'equip la propera temporada. El tècnic marxa després de 12 anys al capdavant de l'equip femení, que el curs passat va aixecar la Champions. Aquesta temporada, l'equip andreuenca ha guanyat la Copa, ha estat subcampió de Lliga i tercer a la màxima competició continental. El comiat d'Aznar va acompanyat de la majoria de jugadores en el final d'un cicle de màxims de l'entitat. I el Vila-sana ha celebrat una dècada a la màxima categoria de l'hoquei estatal guanyant el títol de Lliga per primera vegada. Ho feia aquest cap de setmana a la pista del Fraga amb un triomf que certifica l'autoritat de les del Pla d'Urgell. És una informació de l'Eva Cortijo de Lleida Televisió.
18: Des d'aquesta imatge del 2017, quan el Vila-sana va pujar a Girona a l'hoquei Lliga, fins ara el club s'ha anat superant i ha anat fent història. En aquests 9 anys i 10 temporades han passat per l'equip jugadores argentines, portugueses, xilenes, franceses o amb passaport italià. Maria i Victòria Porta són les úniques dues que van pujar i que encara hi són. De fet, són dues de les referents d'aquest equip amb Maria Porta com a capitana. Darrere seu, Lucia Gudo i Sandra Coelho són també dues de les veteranes perquè totes dues van arribar a la temporada 21-22 i fins ara. Dai Silva, retirada enguany, i Anna Salvat són també dues jugadores que ja són de la casa de Vila-sana, perquè no s'han mogut des que van arribar la temporada 22-23. Flor Felamini ha deixat un gran record amb dues etapes com a jugadora groga i han coincidit un altre parell de germanes, Julieta i Vale Fernández, argentines amb passaport italià. En tots aquests anys, dos entrenadors, Jordi Capdevila i Lluís Rovero. L'any vinent, a totes les internacionals que ja hi ha de diferents països, s'hi sumarà una altra amb Espanya, l'asturiana Sara Roces, que deixa el Benfica per tornar a l'hoquei Lliga i, com ella diu, juga amb una de les millors jugadores del món, Lucia Gudo.
12: Bona feina ha fet el Vila-sana aquests últims 10 anys, ara celebracions merescudes.
1: Fins demà, Cristina, que vagi bé. Doncs demà hi tornem, a les 7. Aquí us espero, que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de l'FM, avui dimarts 16 de juny del 2026. Tota una programació que podeu trobar fins a la matinada i que al mateix temps podeu seguir i podeu conèixer a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en Línia, Ràdio a la Carta. També podeu trobar l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar. Sempre comencem per aquí, de fet, a través de Televisió El Vendrell, i podeu posar imatge, ràdio en imatge, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat amb la capçalera habitual. És l'inici de tota aquesta programació. Avui dimarts, 16 de juny del 2026, programa número 3.992. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Cada dia aquesta feina, aquest encàrrec que tenim encomanat des de fa ja 20 temporades, en acompanyar-vos, explicar-vos moltes coses i buscar tota aquesta estona de ràdio. Això sí, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I sota aquestes premisses, doncs va un munt de coses en tot aquest programa d'avui, que ara de seguida explicarem, però que abans també recordem els punts de contacte que pensem que són importants. Si voleu participar en directe, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt fàcil, molt senzill. 686-101-101. Però també en qualsevol moment ens podeu enviar un correu electrònic calaixera@rtv-elvendrell.cat, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Ara sí, pendents de tot el contingut d'avui dimarts, per començar anirem cap al temps, la previsió, com és habitual, amb en Mar Rodero. Una primera cançó que ja hem triat, escoltarem, això ens ajudarà a posar ritme i ja entrarem amb ganes a l'actualitat i a les notícies destacades del dia, que és un punt importantíssim. Els esports, en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i, a més, cada 15 dies, i de fet avui ja és la darrera secció d'aquesta temporada, Baix Penedès al dia. Una secció des del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer l'actualitat, per conèixer els serveis, la informació. En aquesta ocasió, i tancant temporada, el president del Consell Comarcal, en Ramon Ferrer, des de Ràdio Cunit. A més, un espai que s'emet en directe i conjuntament amb totes les ràdios i totes les emissores de la comarca. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa i seguirem a la segona part de Calaixera amb més coses, més contingut. Secció empresarial en col·laboració amb l'AFEC Baix Penedès Empresa, en aquest cas, des de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb nous testimonis, nous empresaris i noves empresàries. A banda, també recordant diferents punts importants, també repassarem l'agenda, l'àmbit cultural. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies I ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dimarts, avui toca parlar sobre tecnologia, la intenció i l'objectiu que tenim sempre cada setmana en perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molinàs. Avui crec que amb recomanacions de cara a l'estiu, recomanacions tecnològiques de cara a l'estiu, que està molt bé. I segurament al final de tot tindrem un ratet per la participació, per les trucades, pels punts i pels canals habituals. A banda del correu i del WhatsApp també podeu trucar-nos, com sabeu, al 977 15 70 69. Molt fàcil, 977 15 70 69. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió, tot allò que ens destaca i ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Crec que no hi ha canvis a la vista, oi?
1: Cap ni un, Ni pel que fa a l'estat del cel, ni tampoc per les temperatures. Avui repetirem la mateixa jugada d'ahir, parlarem en conjunt de cel serè, poden aparèixer alguns nuvolets a prop de la costa, transitoris i de poca importància, i amb unes temperatures que no experimentaran canvis destacables respecte a les d'ahir. Per tant, d'avui fins pràcticament divendres mantindríem aquestes temperatures que es poden situar entre els 28-30 de la costa, 30-33 de les àrees interiors de la comarca. I pel que fa a la situació marítima, avui, Pere, força tranquil·la a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
0: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Vine'm a buscar. Aquelles cançons que es perfilen en aquest estiu que oficialment està a punt de començar. Extraoficialment ja fa dies que estem a l'estiu i l'ambient ja és d'estiu, i no em refereixo només a les temperatures. Musicalment parlant, l'aposta d'aquest estiu del Fred Garcia és aquesta cançó que sona, Vine'm a buscar.

0: Alfred García, amb aquesta nova cançó per començar i per posar ritme a la calaixera, avui que ja som dimarts, i sempre, sempre, sempre en directe a través del 107 en bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: El Vendrell ha presentat una nova edició de la Fira Turismar que serveix cada any per donar la benvinguda a la temporada d'estiu als nuclis marítims. El Turismar 2026, que tindrà lloc a Coma-ruga entre els dies 19 i 21 de juny, seguirà la línia encetada ara fa 3 anys, centrada en la promoció de la gastronomia de proximitat i els productes de quilòmetre zero. A la plaça dels Germans Trilles es concentraran les parades dels elaboradors i productors del territori, mentre que el passeig marítim es podrà gaudir del Coma-ruga Market, que donarà el tret de sortida el divendres 19. Un dels aspectes destacats a la fira serà la inauguració el mateix divendres a la tarda del nou parc de la música que s'ha fet a tocar del Tavares a la zona on hi havia el Palau de Vidre. Durant els 3 dies, el programa d'actes inclourà des d'activitats de descoberta de l'entorn fins a concerts, tallers familiars o iniciatives esportives. Així ho presentava el regidor de fires, Cristian Soriano, i la regidora de platges, Marta Tovella.
1: Què hem fet amb aquest programa? Doncs que barreja activitats culturals, activitats patrimonials, activitats lúdiques i d'oci i activitats també que tenen en compte doncs ensenyar què som com a municipi per tota aquella gent que ve a veure'ns i per la gent que resideix al Vendrell i els seus nuclis marítims.
2: Doncs com en altres edicions, tornem a encetar la temporada estiuenca, on esperem que vinguin molts turistes i tots els veïns i veïnes ens vinguin a gaudir de les platges, dels nostres espais naturals i que disfrutin d'aquesta nova edició de la Fira de Turismar.
0: El Museu Tavares també oferirà portes obertes i visites guiades durant els 3 dies, mentre que els Amics de les Catifes de Bellvei faran una exhibició divendres a la tarda i dissabte al matí. Igualment, el programa inclou rutes saludables, una visita a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, una fira literària de l'associació Coma-ruga Literària i una activitat de planetari al Tavares relacionada amb l'eclipsi del 12 d'agost, entre moltes altres iniciatives. I en l'àmbit cultural...

0: a persones creadores entre els 16 i els 35 anys residents al Baix Penedès. El període estarà obert fins al 30 de setembre i les propostes es poden presentar a través del formulari d'inscripció del Remolí, que podeu trobar a les pàgines web oficials. La convocatòria és oberta a projectes vinculats a les arts visuals contemporànies sense limitació de tècnica o format, incloent-hi disciplines com la pintura, el dibuix, la fotografia, l'escultura, la instal·lació, el videoart, l'art digital, el collage o nous mitjans. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva a l'Espai Polivalent de la Sala Portal del Perdó i la Biblioteca Pública Terra Baixa, que s'inaugurarà el 19 de novembre i que es podrà visitar fins al 16 de gener del 2027.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: I encara pendents de més notícies i altres informacions destacades. Sant Vicenç de Calders, que ha acollit l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, l'APSAT. Aquesta entitat aplega les moltes entitats que defensen aquest estil rural de construccions i al Baix Penedès, el grup de Pedra Seca de Sant Vicenç de Calders n'és tot un referent. El Martí Rom, que ara escoltarem, és president d'aquesta associació.
2: La nostra associació ve de lluny, De fet, els primers, diríem, que van començar a treballar amb aquest tema és al voltant de l'any 2000, I des d'aleshores, cada dos anys, fem una trobada, diríem així, de tots els països catalans, la gent interessada en la pedra seca. Ja portem 14 trobades, i aleshores l'última, per exemple, la vam fer a Andorra, amb el govern d'Andorra, perquè vegueu la magnitud de... I s'hi van congregar unes 200 persones interessades per la pedra seca de països catalans.
0: L'assemblea, que va tenir lloc a la premsa de lliure de Sant Vicenç, i la jornada va seguir amb diverses activitats. De fet, el mateix dissabte, al costat del Centre Cívic de Sant Vicenç, es va fer una trobada que tenia per objectiu començar a elaborar la ratafia anomenada Pedra Seca, una iniciativa que va comptar amb una gran participació. Un dels impulsors, en aquest cas, d'aquesta ratafia és en Jordi Quintana.
3: Mira, avui ens hem trobat tota aquesta gent que veieu per fer ratafia. Això és una cosa que vam començar l'any 2020 amb la idea d'anar recollint des del mes de maig totes les hores possibles aquí al voltant del Vendrell i Sant Vicenç. Algunes les hem de comprar o portar d'altres llocs perquè no les trobem aquí, i amb llavors i espècies fer ratafia a partir d'una base de crema d'anís que comprem al País Basc, i apa, arremangant-se, posar, aprendre, explicar, deixar reposar i després gaudir.
0: Parlem de cultura, parlem de ball. La companyia de dansa contemporània Geva ha homenatjat aquest cap de setmana el compromís ètic i cívic d'en Pau Casals. Ha estat als jardins del Museu Casals de Sant Salvador mitjançant l'espectacle Colomí, una coreografia inspirada en la defensa de la pau del mestre i la seva dimensió humana. Tota una declaració de principis sobre l'inevitable vincle entre l'artista i de la denúncia social. Quasiment connectats a la música del mestre i al seu inspirador compromís ètic, com ha destacat el coreògraf i ballarí Genís García.
4: La trajectòria artística de Pau Casals és molt interessant, però sobretot com ell va agafar l'art per posicionar-se davant del context social que estava passant al món en aquell moment. I per mi va ser molt inspirador quan vaig descobrir que ell va fer un silenci mediàtic per totes les guerres i, com he dit abans, el context social que estava passant.
0: L'espectacle Colomí, a càrrec de la companyia Geva, s'emmarca dins els actes de commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre. Una experiència escènica que remarca la necessària vinculació del creador amb el seu context social.
4: Jo crec que els artistes han d'estar molt connectats i hem d'estar molt presents i assabentar-nos molt del que està passant al món al nostre voltant. Llavors, crec que les obres d'art que es fan avui dia també han d'estar molt connectades amb el que està passant en el context social d'avui dia. I no tinc resposta clara en sí o no, sento que és una escala de grisos, però sento que és primordial que els artistes ens posicionem. Això sí que ho tinc molt clar.
0: Un homenatge a l'artista Pau Casals, però també a l'home, caracteritzat pel seu compromís ètic i la seva denúncia constant envers les injustícies. Una trobada plàstica i extraordinàriament amarada de sentiment. I tu què hi pintes? Sota aquest suggeridor títol, el Museu Déu ha organitzat una edició més de l'exposició de dibuixos de l'alumnat del cicle infantil de les escoles Marta Mata, Àngel Tobias, Àngel Guimarà, Àngel Garriga, Comarruga i Pau Castellà.

0: Casals, una activitat pedagògica confegida per atensar els més menuts l'obra de grans creadors de tots els temps. Núria Pallant, que és la directora del Museu Déu.
1: És una exposició temporal que organitzem des del Museu Déu i anem a les escoles a explicar els nostres artistes. Quins artistes expliquem? Doncs bé, de caire internacional, com Dalí o Miró, no? Però també expliquem artistes nostres del Museu Déu i també doncs, dones artistes. Enguany, doncs hem anat a totes les escoles del Vendrell, és una activitat que ja portem molts anys fent-ho, i expliquem als artistes i després els nens fan un treball.
0: En total, l'exposició inaugurada ara fa pocs dies és visitable fins al 26 de juliol i acull més de 800 dibuixos de tots els estils i inspiracions. Una primera obra on el més important és gaudir de l'art.
2: Jo en una gallina, perquè una una senyora d'aquí m'ha dit que ho faci.
3: La castanyera que estava tirant les castanyes.
4: Una gallina tota amb una cadira.
0: Durant tot el curs escolar, el Museu Déu s'ha desplaçat fins a les escoles per atensar la vida i l'obra de grans artistes com Dalí, Miró, Gaudí o Kandinsky, entre molts altres. Una experiència entre lúdica i pedagògica complementada el dia de la inauguració amb un espectacle de màgia.
5: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
6: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
7: Jordi, ¿qué está pasando?
8: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
7: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
8: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
7: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Escoltas Radio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 21 minuts. Saltem cap a la informació esportiva, en aquest cas sempre una feina d'en Jordi Graell.
9: Hola, bon dia. 500 participants han disputat aquest diumenge la novena cursa trail al Vendrell. En una edició on s'ha aconseguit omplir totes les inscripcions i que, com és habitual, transcorre per camins històrics de la vila en tres modalitats: la cursa, la caminada i les proves infantils. Pel que fa al recorregut, la cursa constava 13,3 quilòmetres i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada era de 12,3 quilòmetres i el mateix desnivell. Posteriorment, es duen a terme les curses infantils, de menor distància i dins del mateix recinte de la pista d'atletisme Joaquín Seijo, que és on estava situada la meta. Escoltem el membre del Runners al Vendrell, Alfredo Valdivielso.
10: Els corredors implicats al màxim, tenim bon dia, fa molta calor, però tenim bon dia, cap accident destacable i, bueno, contents, corredors contents i organització contenta, si els corredors estan contents. Incluïdes moltes infantils, que també es fa molta il·lusió que la canalla doncs, pugui córrer en aquesta pista d'atletisme i faci esport.
9: Finalment, el campió en categoria absoluta masculina ha estat Musa Sou, amb un temps de 54 minuts i 2 segons, mentre que voltaven al podi Hugo Domínguez amb 56 minuts i 43 segons i ben a prop Ayrton Fontecha amb 56 minuts i 55 segons. Pel que fa a l'absoluta femenina, s'ha proclamat campiona Esther Casajoana amb un temps d'una hora, 7 minuts i 51 segons, mentre que no gaire lluny arriba Laura Pérez amb una hora, 8 minuts i 12 segons i Jacqueline Gómez amb una hora, 9 minuts i 21 segons. Escoltem el campió de la trail al Vendrell, Musa Sou.
11: Super bien, está muy bien marcada la cursa, es muy corredora. Y súper contento por la victoria.
9: i escoltem també la campiona d'aquesta trail al Vendrell, Esther Casajoana.
12: Ha anat molt bé, la veritat, és una cursa molt ràpida, que per passar un matí de diumenge i fer una miqueta de trail està molt bé, la veritat.
9: En la resta de categories, els campions eren Josep Àngel Martínez i Gemma Rossinés en Master Plus, David Ortega i Marta Poll en Master, Hugo Domínguez i Laura Pérez en Sènior, Jan Girona i Montse Martín sub-20 i Sebastián Gómez i Liana Oprea a la local. I seguim parlant d'hoquei patins. L'esnega Fraga d'Anna Ferrer, que va ser campió de l'hoquei Iberdrola després de perdre aquest diumenge per 1-3 a casa contra la Vilassana Cooperativa d'Ibars, que s'emporta així el seu primer títol de Lliga, anem guanyat també prèviament el primer partit de la final del play-off. Les jugadores dirigides per Jordi Capdevila anaven a remolc des de l'inici i tanquen una temporada on, això sí, han guanyat la Supercopa i han estat capaces d'aixecar la seva segona Champions. El Fraga sortia mossegant amb una pressió alta, però deixava espais al darrere que les visitants aprofitaven per avançar-se, només començar amb un gol d'Elsa Salvanyà, que es quedava sola davant Anna Ferrer després d'una paret amb l'Utxagudo. L'Argentina tornava a aparèixer al quart d'hora de joc amb una altra gran passada que, després de picar la tanca, permetia a Jimé Gómez matre Ferrer amb un ganxo sec al segon pal per situar el 0-2. Un gol que iniciava un minut de bogeria, ja que les fragatines retallaven distàncies mitjançant Adriana Soto, aprofitant sobre la línia un refús d'Anna Salvat, a rematada de Maria Sanjurjo. Poc després, però, Bea Gaete tornava a fer ús de la tanca per fer arribar la bola a una victòria a porta que superava Ferrer un 9-1 per tornar a situar dos gols de diferència. Abans del descans, un penal de Soto Florenza podia haver deixat el partit pràcticament vist per sentència per a les de Lluís Rodero, però Lucci, amb el llançament fora, i en el refús topava en Ferrer. A la represa, Anna Florenza també disposava d'una falta directa a la desena falta del Fraga, però Anna Ferrer l'aturava per mantenir viu el conjunt de la franja. Ja al tram final, els dos equips es quedarien en inferioritat per roles de Victòria Porta i Sanjurjo, però ni Fraga ni Vilassana aprofitava la circumstància i, malgrat que les de Capdevila buscaven posar moció amb tirs llunyans, el marcador ja no es mouria més per certificar la victòria i títol de l'equip del Pla d'Urgell.
13: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
14: I seguim amb més informació, pendents ara ja de les portades, les principals portades dels diaris. Avui, que som dimarts 16 de juny, començant pel diari de Tarragona. La seu social de la Gigafactoria es queda amb mort a la nova. Avui s'acorda el Consell de Ministres i en el Consell Executiu la societat que liderarà la candidatura ibèrica davant de la Unió Europea. Esports i el Mundial, ensopegada preocupant, la Roja, que debuta sense marcar un sol gol, tot i tenir el domini aplastant davant de Cap Verd. I dediquen la fotografia a portada. Altres notícies en capçalera. Tarragona, el Teatre Metropol no troba qui faci les obres urgents. La reobertura es retarda a Sine Die. A Reus, identifiquen 16 abocadors il·legals a l'extraradi. O a Solivella, la desaparició de Josep Maria Sans i Travé commociona el món de la cultura. Canviem de capçalera, canviem de portada, saltem cap al diari Ara. El G7 confia que la reobertura d'Ormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que va motivar la guerra. Espanya s'estavella contra Cap Verd. La selecció africana debutant en el Mundial aconsegueix un empat històric per 0-0. I Cerdán va ordenar pagar els viatges i les despeses de l'Aire Díaz. El PSOE i Sumar pacten en despenalitzar les injúries al rei i els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes al Regne Unit. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El govern central aporta 719 milions a la gigafactoria de la IA de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus amb computació avançada. I la crisi climàtica costa 17.200 milions al sector públic a Espanya. El sistema ferroviari suposa gairebé un terç de despesa amb la protecció ambiental. I Rússia, que bombardeja una catedral històrica a Kiev, un devastador bombardeig que va destruir ahir la històrica catedral de la Dormició al monestir de Coves de Kiev, amb flames i amb danys a l'estructura.
0: I Trump exhibeix al G7 un acord que crea més dubtes que certeses. Netanyahu assegura que la lluita d'Israel no s'ha acabat. Els esports, el Mundial, Espanya comença amb fracàs contra Cap Verd, empatant per 0-0. I la sortida del Tour que dividirà dos Barcelones. L'actualitat i la informació en totes aquestes capçaleres habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
5: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat. Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I connexió habitual cada 15 dies des de l'actualitat del Consell Comarcal del Baix Penedès i Baix Penedès al dia. En aquesta ocasió, des de Ràdio Cunits.
15: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
16: Molt bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs a Ràdio Televisió El Vendrell i, com no, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, al qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem en matèria. Donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer. Què tal? Estem? Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
16: President, arribem al darrer any del mandat. Quin balanç fa d'aquest curs polític al capdavant del Consell Comarcal del Baix Penedès?
17: Bueno, doncs jo crec que ha sigut un balanç positiu, o és un balanç positiu. Encara queda un any per acabar el mandat, però sí que ja estem complint forces objectius, els que teníem previstos. I bé, no podem fer altra cosa doncs que això, no? Valorar-ho positivament, perquè s'han engegat molts projectes importants a la comarca. Estem també doncs mirant de fer una nova seu del Consell Comarcal, on poder millorar, optimitzar els serveis, i també doncs el pla territorial que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs que també ens permetrà planificar i preveure doncs el creixement que tindrà la comarca.
16: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
17: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, conseller d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, o més concretament a Can Trecalafell i Cunit, una nova comissaria, Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs, només hi ha la del Vendrell i ara doncs, ja passaríem a tenir dues, per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant, entre Calafell i Cunit, i això doncs, permetrà doncs, que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs, serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs, farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
16: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
17: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs, també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs, de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs, una mica és un objectiu no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs, de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta i parlant amb la Generalitat a veure doncs, quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs, el que es farà és l'adquisició del terreny on te poder-la fer i després doncs, ja la construcció. No? I jo crec que això doncs, donarà molt de servei, ja dic, a Calafell i Cunit, que ara doncs, el tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca que fan doncs, que l'atenció a la costa doncs, a vegades no sigui suficient. No? I per això doncs, jo crec que aquesta comissaria serà més important perquè doncs, donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs, fins i tot superem amb nombre d'habitants a el que és el Vendrell i creiem doncs, que això doncs, donarà servei a molta més gent.
16: Uh-huh. Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat, això?
17: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs, des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer, doncs, tenir aquest terreny i immediatament doncs, ja posar-hi la construcció doncs, el més ràpid possible, que evidentment doncs, ara amb el pressupost de la Generalitat doncs, demanarem els diners que ja els comencin a posar per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic que la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que bueno, doncs, intentarem complir-lo.
16: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
17: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament. I a més doncs maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara vostè ha d'anar en aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè, si vol això, ha d'anar aquí al davant, no? Uh-huh. I llavors pues, és una manera doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici. D'aquesta manera s'optimitzen recursos, també doncs, alhora doncs, es treballa més, de manera més coordinada i es dona un millor servei, no? I per tant jo crec que que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom i que la gent doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara i no ara com ara que tenim 6 o 7 edificis i a més estem pagant lloguers, estem pagant doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia doncs, no pagaríem.
16: Molt bé. En quin punt es troba doncs, el projecte i quins serien els terminis que es plantegen?
17: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important i en principi doncs, són 5 milions i pico més IVA i ara doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra, però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs, l'expedient per demanar llicència d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, en un terreny doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que doncs, ara doncs, ja amb això doncs, podrem demanar la llicència i podrem doncs, començar a preparar preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst doncs un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses, doncs, que despeses que puguem doncs tenir, no? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que doncs estem treballant perquè això sigui possible.
16: Uh-huh. I quin servei se permetrà doncs millorar a la ciutadania?
17: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim doncs diferents edificis on es fa atenció al públic. Aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais, tindrem una centraleta única també, amb un lloc doncs d'atenció inicial doncs únic, amb una sala d'espera, i després doncs també ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora doncs hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones doncs que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines doncs un projecte molt modern, doncs ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
16: Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte doncs per a la nostra comarca?
17: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és doncs quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar. Vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això doncs ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el Pla Territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar, doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint, amb que la gent doncs que ens ve a viure aquí doncs no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això doncs evidentment suposa doncs haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial, que fa uns quants anys doncs que reivindiquem i que demanem, i que ara doncs sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
16: Uh-huh. I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
17: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves aportacions i cada doncs persona o col·lectiu ha fet les seves al·legacions. Ara, en principi, el que han de fer és posar-les en un plànol de nou, tornar-les a dibuixar, tornar a dibuixar les propostes. Sabem que hi ha hagut algunes coses doncs que s'han acceptat, la majoria d'elles, i que s'han millorat doncs les propostes que hi havien en el principi, però estem tots esperant doncs que ens facin un retorn abans de fer l'aprovació inicial per poder doncs encara doncs fer algun tipus d'aportacions i un tipus d'ajustos que calguin perquè aquest planejament surti inicialment aprovat doncs a finals d'aquest any, i puguem doncs tenir un planejament que després ja ens permeti doncs això, no?, absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar doncs ocupació necessària per poder doncs fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix doncs a la comarca del Baix Penedès.
16: Uh-huh. És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
17: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no?, que també és un altre dels projectes doncs que també s'està treballant amb la Generalitat, i això doncs farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també doncs generarà llocs de treball nous, i també doncs estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer doncs que això, no?, que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix doncs ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència primera la major part dels casos, però en altres no, en altres venen perquè doncs pel preu de l'habitatge doncs segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona, que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i per tant doncs això és el que hem d'intentar doncs resoldre, no? Aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder doncs donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
16: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
17: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener i encara s'està fent, no? Tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en el altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat doncs, que cada municipi doncs, tenim diferents, bueno, diferents problemàtiques. Doncs, veiem que el porta a porta a vegades doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això doncs, implica que aquesta gent doncs, no tingui la targeta segurament o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen. I bé, doncs s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè doncs, hi hagi doncs, més reciclatge i que puguem doncs, facilitar a tothom que pugui escollir, no?, amb quin contenidor deixar la brossa i d'aquesta manera fer un millor servei.
16: Molt bé, alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació, com ho podria valorar ara actualment?
17: Bé, això, doncs...
16: Ha millorat o no?
17: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan superant el 60% de selectiva, ja dic, i fins i tot en els que estan fent porta a porta, doncs el percentatge és superior, no? Puja més del 85-90%, i per tant doncs, estem tenint unes bones dades. També el que passa que s'ha de millorar, doncs, perquè molta gent... doncs que estaven en aquesta zona llançant la brossa, doncs segurament s'han anat a altres zones a fer-ho, no? I això doncs també és una de les coses que s'ha de millorar, però en principi ja dic que els objectius s'estan aconseguint, almenys amb les primeres dades que tenim, però hem de continuar, no hem de baixar la guàrdia, perquè hi ha molts problemes, moltes casuístiques, hi ha molta gent encara incívica que deixa les brosses fora del contenidor, i això doncs és un problema que hem de resoldre i hem d'intentar doncs fer que la gent doncs llenci la brossa al contenidor que toca.
16: Uh-huh. Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
17: Sí, bàsicament és això que dic, no? Que tenim una població flotant important, que tenim molta gent doncs, que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen, i això doncs, implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, d'una mica doncs, de formar, no?, de quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris. I ja dic, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar com funciona el porta a porta, i hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les tenen, i d'aquesta manera doncs, fer que també formin part d'aquesta solució, no?, de donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
16: Uh-huh. Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
17: Bé, doncs és una part del finançament, no?, que teníem previst. En principi doncs, és una bona notícia, perquè doncs, això doncs, ajudarà doncs, a tirar endavant aquest hospital, que ja ho està fent, la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després aquí hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que, a més, doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més, no? Per tant, és una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit, i ara, doncs, el que estem fent és que estigui d'acord amb la població que tenim ara, no? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui, doncs, ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca i que, a més, és un dels motius per la qual, doncs, encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem un servei sanitari bons i que tinguem, doncs, també, doncs, això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers, i creiem, doncs, que ha sigut un encert, no?, poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè, doncs, molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes, doncs, a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs, puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem, doncs, donar-los un millor servei més a prop de casa seva, no?
16: Molt bé, s'ha estirat temps a sobre. Passarem, doncs, a preguntar 3 temes més i ja acabarem. Parlem, per exemple, del bus express. El bus express directe entre les Penedès i Barcelona és una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
17: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express, perquè fa 2 anys no teníem, no? I això, doncs, és una novetat i estem molt satisfets, sobretot als municipis, doncs, que dona servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei, doncs, que fa uns altres trajectes, que recull en uns altres horaris, unes altres poblacions, tipus de població, i té unes destinacions diferents que la pròpia Rodalies, però sí que ara, doncs, aprofitant també, doncs, que la gent que s'està, doncs, amb aquest aspecte de Rodalies, doncs, no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent, doncs, el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem, doncs, que hi ha un percentatge molt alt d'utilització, i en principi, doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi ha, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs, s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei, i creiem, doncs, que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat, i a més, doncs, el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil, i, bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs, continuar demanant més freqüències i més autobusos, no?
16: Molt bé, i ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
17: Doncs estem treballant bàsicament 2 línies diferents. Jo diria que una és a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells, doncs, també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori. Per exemple, aquí a Cunit, doncs, teniu prevista la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament, doncs, important a nivell turístic. A Calafell, doncs, s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos i, per tant, també serà una inversió important a nivell turístic, doncs, pel territori, que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà, doncs, gent que ara no ens ve. I això, doncs, és una cosa positiva perquè al final, doncs, ens referma com a destinació turística i això farà, doncs, que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament a la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus, doncs, del que és treball, ocupació, doncs, en aquesta línia, i aquestes inversions, doncs, per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar, doncs, això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt, els diferents municipis, amb la Diputació, de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic, com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants, arquitectònics, i que de museïtzació també, doncs, que podem oferir, com és el cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs, que és una zona doncs molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder, doncs, fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta, i creiem, doncs, que també és un dels elements a potenciar.
16: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
17: Podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important. Aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori, per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint, en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca, doncs, amb més índex d'atur de Catalunya, i per tant, doncs, ho hem de deixar de ser, i a més, doncs, això, pues, facilitar que la gent, doncs, pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el treball, com, pues, generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'Idea de Dos, no? Que tinguem també, doncs, temes, doncs, de I més D, i creiem, doncs, que d'aquesta manera també és una manera, doncs, d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement, doncs, no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer a la comarca amb el que és la part econòmica.
16: Molt bé, doncs, fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
17: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
18: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
16: I tot seguit passem, doncs, a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació de una borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic, tècnica, auxiliar, informàtica grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. I per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de Baix Penedès al 977-67-58-17, 977-66-58-17, o bé al correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. I també recordem que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per a presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també tenim una convocatòria per sol·licitar doncs, ajuts individuals de menjador pel curs vinent. La convocatòria pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació, a l'IDCAT, IDCAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia, doncs, el qual podreu trobar a la mateixa pàgina del Consell Comarcal. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir doncs, del passat dia 13 d'abril, el qual està a vigència. El dia de cita ha de portar imprès la sol·licitud totalment emplenada i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació es va obrir el passat dia 20 d'abril i roman obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la relació de la beca a l'inici de curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin també tramitar. I, a més, també tenim nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes, on l'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en hàbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions amb temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal de Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o bé del telèfon 977 157 167, 977 157 167. També tenim el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplacen als ajuntaments. I és que aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I també tenim ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen, doncs, les ludoteques comarcals als diferents municipis de la nostra comarca. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat, www.baixpenedès.cat, i a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia, el qual des d'aquí doncs realitzem en conjunt les 5 emissores de la nostra comarca i amb la complicitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Us ha parlat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us agraeix doncs la vostra sintonia i us encomana a la propera edició d'aquest espai en la temporada vinent. Bon estiu a tots i fins aquí doncs el nostre espai Baix Penedès al dia amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
15: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Telemàtica, l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Ivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals.
19: I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
20: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar no? aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
19: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets de Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció a Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat i també un camió avariat a l'A2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
21: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Sempre és així, en principi sempre és així. Actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Hem fet aquesta connexió de les 11, com pertocava, i quan passem 4 minuts d'aquesta franja ja saltem cap a la segona part de Calaixera, a més qüestions i amb moltes més coses. I sempre, sempre, sempre, sempre, amb la intenció d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimarts 16 de juny, programa número 3.992. Gràcies per fer-ho possible. I secció habitual cada 15 dies a nivell empresarial i a través de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. I també ja ho sabeu, ja ho coneixeu, l'oportunitat d'acabar de conèixer això, empreses, empresaris, empresàries, idees, emprenedories, sempre sota aquesta mirada i aquest paraigües de la pròpia FEC. Anirem cap aquí. Després encara volem recordar altres termes, com aquesta iniciativa a través d'una plataforma digital que vol recollir el patrimoni europeu. Un vilafranquí que té aquesta intenció d'apropar aquests llocs interessants a nivell europeu, que és una feinada de por i del qual recordarem com ho està fent, això. També repassarem l'agenda, entre altres coses, arribarem a les 11, parlarem de tecnologia, tindrem participació, trucades i arribarem al migdia. Així que encara molta cosa a fer. Però bé, anem per pams i seguim a la segona part. Som-hi.
0: Calaixera, un programa única de tot.
1: I crec que en plena ressaca, després de la celebració del passat dijous de que és aquesta nit empresarial fantàstica de la FEC i que va anar, crec que molt i molt bé. Mireia Tablada, com estàs?
2: Doncs sí, bé, amb ressaca emocional, bàsicament, sí. Encara una miqueta, païnt-ho tot. Uh-huh. La veritat que estem molt contentes de com va anar, del feedback de la gent, més de 500 persones al final van participar, o sigui, rècord absolut.
1: Fantàstic.
2: I la veritat que també felicitats als guanyadors, a les guanyadores, als aniversaris i, uh-huh, i res, ja amb ganes de veure la següent.
1: Molt bé, clar, suposo que l'organització d'aquest esdeveniment us porta gairebé això tot l'any, sí, de feina, no? És a dir, s'acaba un, com diu el tòpic, i ja comenceu a preparar següent, no?
2: Sí, sí, ahir ja vam posar data de la següent, uh-huh, i lloc, o sigui que ostres, la cosa ja...
1: Bé, sí, és una nit importantíssima i s'ha convertit, de fet, els que fa molts anys que ho seguim la trajectòria, des dels mitjans, el que era la dec abans, la FEC, és una trobada que s'ha anat com fent gran, fins convertir-se, que és avui en dia, que és un punt de referència al Gran Penedès, a nivell empresarial.
2: Exacte, i de tot el territori, i la veritat que molt bé. I bé, avui, part de la federació, estem, uh-huh, amb la Cristina Bundó. Ella és la part visible i no visible de Mas Llagostera. És un espai que combina història, que combina natura i sostenibilitat, i ens explicarà una miqueta el perquè de tot i com va començar tot això. Uh-huh. Bon dia, Cristina.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Cristina. Com arribes a Mas Llagostera i com comença tot aquest projecte?
3: Bueno, aquest projecte va començar molts anys amb la motxilla de que et trobes en una finca agrícola, amb una masia. La masia estava bastant molt decaiguda, però sencera, i vam dir, tenim que fer alguna cosa. Van anar passant els anys. Primer vam reconvertir tot el que és la part agrícola, replantació de ceps, oliveres, tota la part agrícola. I després, quan vàrem poder, vam començar amb la casa. Farà 16 anys vam obrir Mas Llagostera com a allotjament de turisme rural, un projecte que ja en el seu moment va néixer sostenible. Nosaltres ja vam decidir que no ens connectàvem a xarxa, l'aigua és nostra del pou, la depuradora és nostra, la casa s'escalfa amb biomassa que reprofitem de la poda, o sigui, vam tancar un cercle. Això ens va donar que ja farà 13 anys, que farà 14 anys que estem certificats amb el Ecolabel. Després va venir el compromís Biosphere, que és d'això, però el nostre orgull és l'Ecolabel. És molt difícil de tindre i mantindre, i així ho han fet durant aquests anys. I el 2010 vam engegar el següent projecte, que va ser la sala d'enoturisme i enogastronomia.
2: Molt bé.
3: Que ens va donar la possibilitat, doncs, d'això, no?, de fer moltes activitats, sobretot activitats a les vinyes, posar en valor tot el patrimoni vitivinícola i oleolícola que tenim a casa nostra, i, bueno, oberta, pues, a diferents projectes continus, no? Fa 3-4 anys que el que ens funciona genial és l'empresa, empreses que venen a passar un dia, n'hi ha que preparen, pues, també els seus petits congressos, són empreses no molt grans, màxim 80-90 persones, però, bueno, nosaltres això ens dona, pues, molta vida, molta diversitat, molt de coneixement de moltes coses, vull dir, ens obrim una mica al món, no? No ens hem estancat només amb la vinya, sinó que ens ha donat, pues, un creixement personal molt important.
2: Perquè al final, vull dir, Mas Llagostera, no?, teniu aquesta part d'empresa, no?, que feu el tema dels team buildings, també rebudes, àpats, després hi ha la part agrícola, no?, vitinícola i de l'oli, no?, l'oli de Mas Llagostera, sí. La veritat que jo sóc consumidora.
1: Sí, l'has provat,
2: sí,
1: oi?
2: Sí. I després també aquesta part de turisme, no?, d'allotjament rural, que ara mateix esteu molt ficats, bueno, des dels inicis amb el tema de sostenibilitat, i ara heu entrat, no?, a un projecte de la Generalitat.
3: Bueno, sí, vam entrar l'any passat amb la primera edició d'una mentoria que hem fet sobre el que és el turisme regeneratiu gastronòmic. Uh-huh. I, bueno, hem passat molt bé la mentoria, el que és tot aquest projecte, i, bueno, també ens han ajudat a saber on estem, com estem i per què estem aquí, no? I continuar, doncs, amb el camí i ser valents i no perdre de vista que tenim que treballar, pues, amb el producte d'aquí, amb el producte de proximitat, que és el que retornem a la societat, sobretot involucrar, pues, tota la cultura que tenim al voltant, una mica, doncs, bueno, obres una mica més la llum, que és important.
1: Recordo, ara deia, ser valents. Jo recordo al principi que parlàvem amb vosaltres al poc d'obrir i que explicava una mica, no?, l'essència del que era, doncs, no a priori una casa rural, per entendre'ns, que ja sabem que és molt més, però em refereixo que una mica ho explicàveu, això, no?, que havíeu fet l'aposta per això, perquè sigui una finca sostenible, un negoci generatiu, etc. I que veu ser una mica pioners. Ara, amb el cap dels anys, us ha donat raó i ara estem molt acostumats a això. O ja n'hem sentit a parlar molt més de tot això. Però quan vosaltres veu fer l'empresa, estàveu una mica bojos, Cristina? És així o no?
3: Ens ho havien dit, que fèiem una bogeria, que no sabíem on ens posàvem, que si ho havíem valorat bé. També ens vam donar compte de que, clar, fa 16 anys això era, inclús els propis instal·ladors no tenien el 100% del coneixement. Primer va ser tot una odissea. Ara no, ara farà 2 anys, ja hem renovat tot, tot, perquè lògicament, no?
1: Clar, es va envellint, s'ha de canviar,
3: amb 13, 14 anys, sí. Ja, i ara hem posat, bueno, hem triplicat el que és la recàrrega d'emmagatzemament de les energies, hem intentat fer aquest procés, no?, de continuar i millorar tot el que teníem, no?, treure totes les bateries que eren, diuen que eren més contaminants, que eren l'única cosa que hi havia, no?, en aquell moment. Ara,
1: sí,
3: doncs,
1: sí,
3: hem
1: sí.
3: anat a...
1: Per això que tot ha canviat molt en aquests pocs anys, relativament tecnològicament, tot això ha anat canviant, és a dir, que tot ho ha anat a favor. Vé fer una aposta arriscada, però que l'heu consolidada i que heu marcat camí, jo crec, al territori, en aquesta matèria, penso.
3: Jo també crec que sí, no? Estem molt orgullosos, vull dir, això també va ser gràcies a tindre dues filles molt, molt valentes i al darrere empenyent, no? Una cosa, dius, a vegades deies, no?, elles pensen, nosaltres posem a l'esforç físic, no?, però elles posen, diguéssim, el que és el coneixement, la visió i els valors, perquè a vegades entenc que el jovent se l'ha d'escoltar, a vegades es penalitzen molt, però hi ha amb molts valors, i això a nosaltres ens va encoratjar, perquè aquest projecte, sabíem que si nosaltres acceptaven tota aquesta posta les tindríem al costat, i és el que ha passat, i les continuem tindre al
1: molt
3: costat.
1: Molt bé, no, i tant, això va ser una aposta, i que jo crec que heu guanyat en aquest sentit, i heu doblat, perquè, sincerament, això

0: Yeah. Tu no pots modificar una escala, tu no pots modificar una arcada, tu no pots modificar segons aquí. Però sí que pots fer una habitació adaptada a planta
1: adaptar,
0: baixa.
1: Sí. Yeah.
0: Uh-huh. I on hi havia, doncs, a l'estable del cavall, que hi havia la porta per fora, ampla, que entrava el cavall, doncs allà s'ha pogut fer una habitació adaptada, amb un bany adaptat.
1: Val.
0: I si ve algú amb problemes de mobilitat, doncs sap que pot estar-hi, no? Perquè a fora on hi ha la zona de barbacoes, doncs s'ha instal·lat la nevera, un bon foc perquè puguin cuinar, la piscina té la seva rampa, i ningú pot quedar discriminat perquè, o sigui, sí que no pot accedir a segons a quins llocs de la casa, no? Per això la gent que té problemes ja ho entén. Uh-huh. A més, agraeix el fet de poder anar i poder
2: Clar.
0: Compartir.
1: Clar.
2: Vale?
0: Clar. Llavors, bueno, hi ha coses que es tenen que fer. Sala, vull dir, les rampes... hem intentat, d'alguna manera, no ser pioners, sinó ser responsables.
1: Val,
0: i mirar
1: sí, sí, sí,
0: al
1: sí.
0: voltant, no? Que hi ha gent amb necessitat... que hi ha moltes coses que podem fer per la societat i que a vegades tanquem els ulls per comoditat.
2: Uh-huh. Bueno, que sigui un espai inclusiu. No? Dintre de
0: sí.
2: les barreres, no?
0: Sí.
2: Arquitectonisques que
0: sí.
2: puguis...
0: Que puguis treure el que pots fer realment. Tampoc pots pretendre, però bueno, sí, hem intentat.
1: Sí, home, sí.
2: I tot això també és una inversió, no? Aquesta, bueno, tant aquesta part com la part de l'emmagatzematge energètic, no? Tot això provoca també una gran inversió.
0: Sí, sí, sí, però també tens un retorn molt bo. O sigui, jo el retorn més bo que nosaltres hem vist va ser el primer dia en què va iniciar el projecte, que encara no sabíem quin retorn tindria, però llavors al reconvertir-ho vam reconvertir tot. La finca amb eco. Farà 14 anys certificats eco.
2: Clar.
0: És allò, amb el Pere. Què sents? No tindre que posar-te ni escafandre ni guants per manipular res.
1: Clar.
2: Clar.
0: Això és qualitat de vida.
1: Clar, clar, està clar, està clar. Hosti, mira, vist així,
0: un
1: veus?
0: Retorn personal. És brutal.
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: és que
1: sí,
0: la
1: sí.
0: primera paraula de les meves filles, pare, què sents? Després d'aquella por de que si perdrem la collita, perquè, clar, aquesta transformació, després de tanta continuïtat, de no saber cap on t'anaves, en 2-3 anys trobar-te amb un retorn de dir estic a casa meva, puc agafar la màquina, puc tirar una mica de coure, puc tirar el sofre... no m'afecta per res, per tot el de més, com que no tinc que tirar res químic,
1: sí, sí.
0: doncs és no, és, vas per allà o agafes un gra de raïm o mig raïm i saps que no necessites, si vols, rentar-lo perquè tu saps el que hi has posat.
1: Clar.
2: Clar.
0: Mm-hmm.
2: Clar,
0: això és un retorn brutal.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest any les jornades bioeco sobre l'oli, que en deies, les van fer a Llagostera, Departament d'Agricultura Ecològica, CCPAE, és la primera jornada sobre l'oli i el va fer allí, l'elecció va ser d'ells, no nostra. Van venir consumidors, van venir gent del departament, van venir certificadors. Clar, molts anys mai hem tingut una incidència. Uh-huh. Sempre hem... Però perquè ens ho hem cregut. També és cert que també ens ho hem cregut, no?
1: De fet, també tot ha anat cap aquí, també, no? És a dir, que a vegades té tendència a que l'agricultura sigui més ecològica. Ja no dic el raïm, que sobretot té aquesta tendència, és a dir, que també una mica veu ser pioners fa això 14-15 anys en treballar d'aquesta manera.
0: Sí, perquè el número que tenim del CCPAE és que ens diuen, és que teniu un número... molt petit, fa molts anys,
1: clar, dir, primers,
0: ara ja estan, em sembla, el 13.000 i alguna cosa, i tenim, em sembla que és el 0397 o una cosa
1: imagina't.
0: Comences amb un procés
1: sí,
0: no,
1: sí, sí,
0: que,
1: sí, està clar.
0: Que dius, bueno, però
1: escolta, pel que anem a escoltar i pel que expliques, i més o menys ja ho coneixem, estem parlant d'una empresa familiar, però, és a dir, com es pot arribar a gestionar aquestes, no? Aquestes diferents qüestions, des de la producció, des de el que és el turisme, des de aquestes trobades empresarials, clar, no sé organitzativament això com es fa, ho feu tots entre vosaltres, esteu repartits en departaments, saps què vull dir? A mi m'encurioseix molt aquesta manera de treballar, clar, tocant totes aquestes tecles.
0: Bueno, tenim una filla que està vigilant temes tecnològics, comunicacions, tot. Tenim l'altra que està fent pressupostos, factures, respostes així en diferents idiomes a clients.
1: Val.
0: I després el Pere i jo, pues, ens hem partit els dos amb cadascú la seva part, no? Jo porto més, doncs, bueno, el tracte directe amb client...
1: Val, classes públiques, sí.
0: I ell és el que amb el que vostè funciona perquè el Pere funciona.
2: Uh-huh. Bueno, per al final funcioneu tots i us encaixeu...
0: No, però que ell, vull dir, si ha de córrer una bombeta, si ha de córrer una... Sí, Pere, amb la pista, corre, vine, que... O sigui, és el primer en què està sempre al peu del canó i té

0: una capacitat molt forta de treball i té una capacitat molt forta de visió, de quan algú està a punt de fallar, ho preveu, perquè crec que entén tots els sorolls, o sigui, tots els sorolls, ell, si un soroll canvia, sap que alerta,
1: cosa, sí,
0: que això està canviant. A vegades, Cristina, si tu veus que la llum fa pampallugues, corre, digue-m'ho, que reinicia. Vull dir, ell té una visió i ens ha educat, no?
1: Bé,
0: a detectar
1: bé.
0: I a conèixer.
1: Està bé.
2: Molt bé. I la part aquesta d'empresa, ara també esteu rebent molta empresa internacional, que no hi ha no només d'aquí, no, sinó hi ha de fora, també buscant, no, aquesta, doncs, aquesta, el tema ecològic, aquest tema sostenible, aquests espais del Penedès, que també són difícils de trobar i molt agraïts.
0: Sí. Mira, aquest dimecres passat, el dia 10, vam rebre un grup de 28 persones de l'Escola Internacional de Cuina de... Són de Miami... I... Sí, per allà.
2: Vale.
0: Sí, diria... Però ells quan venen d'allà. I, bueno, vam fer, doncs, una visita guiada per les vinyes, vam voler veure les oliveres... van tastar una mica la gastronomia, però el tast de la gastronomia va ser molt maca, perquè van fer un tast de vins que va portar Jané Ventura, va venir la seva dona amb la seva flauta,
1: sí,
0: i va ser un maridatge amb música.
1: La Marina Durany. Sí.
0: Va ser una mica que aquest projecte que tenim es diu Art Gastronòmic, no? Vinya Art.
1: Molt bé.
0: Llavors, bueno, van marxar encantats.
2: Yeah.
0: Van prendre petites ampolletes d'oli perquè havien de... No poden sobrepassar, no sé què,
2: sí,
0: valen. Van prendre la nostra mel. Nosaltres tenim abelles al bosc i van prendre, pues, la
2: també,
0: mel.
2: També l'he provat, eh?
1: Molt
2: també
1: bé, ets una privilegiada, no, Mireia, ets una privilegiada.
0: I, bueno... I va ser molt xulo, vull dir... Ja és el segon any, no?, que aquesta escola internacional ens porta una estada aquí a Mas Llagostera, doncs, per el que per ells representa, no?
1: Molt bé.
0: La gastronomia, el vi, la cultura de la vinya i, bueno, i altres empreses, eh?
1: Clar.
0: Aquest gener, curiosament, una empresa alemanya va vindre a fer, doncs, una reunió de treball i a fer una calçotada, que havien sentit a parlar, no havien menjat mai calçots, però havien sentit a parlar i dels calçots.
1: Sí, curiós.
0: I van mirar, suposo que a través de l'agència o algú, i van venir a fer la calçotada.
1: Molt bé.
0: I això és algo que ja et dic, enriqueix molt a la persona que el rep, no? Perquè
1: clar,
0: veus diferents, tens una visió molt, molt diversa, no?, de lo que ens envolta.
1: I no deixen de ser experiències.
0: Buah.
1: No, clar, tot és experimental, no? És a dir, venen aquí, coneixen el territori, aquest ric patrimoni gastronòmic, vitivinícola, sí, aquests espais fantàstics com es Llagostera, que és a dir, per ells, tot i venir a treballar i a fer feina, es converteix en una experiència.
0: Sí. Després, els que són més d'aquí, que habitualment venen, doncs ara tenim, doncs, bueno, un combinat, no? Que és, doncs, gastronomia... amb murals urbans.
1: Val.
0: Els faig el guiatge, els acompanyo,
1: sí,
0: i els hi explico, doncs, a la més val tenim aquest munt de murals,
2: sí,
0: urbans tan xulos, i a mi m'agrada perquè molts d'aquests murals realment és la vida del poble, són,
1: clar,
0: les entitats, és la cultura, és aquell era de batre que tu recordes el teu pare que estava allà, que tu de petita anaves a portar-li la cistella i el canti perquè estaven allí batent els cigrons i tal. Llavors és forma part de la nostra cultura, no? I la gent això també ho agraeixen, que una mica ho expliquis des de les emocions, no? Del coneixement de la teva vida, no? De l'escola, el que representes, aquella escola on tu havies anat, tot això, i... Bueno.
1: Clar, a més, amb aquests 16 anys d'experiència que us dona, eh? Amb Mas Llagostera, també, clar, les heu vist tot una mica de tots colors, amb la pandèmia pel mig, però també que l'evolució, o mica en mica, com no, va agafant més pes i més importància aquest perfil gastronòmic, no, de territori, que amb els anys es va reconeixent, no, i que sembla que vagi agafant més potencialitat, per sort. Però clar, fa 16 anys això no era tan present, no, que també va ser una mica allò que crec que ha canviat molt en pocs anys tot això.
0: Sí que ha canviat, els que... Nosaltres també anem canviant, anem evolucionant, però crec que tampoc han canviat, perquè la nostra essència era... Teníem...
1: La base sempre hi ha sigut.
0: La base hi era, no?, perquè hi és. perquè nosaltres, el nostre pall de paller, és el que tenim.
1: Clar.
0: Aquells marges de pedra seca, aquelles barraques, aquella vinya, aquelles oliveres, el que tenim al voltant, no? Aquells llibres que ens va deixar, aquest testimoni tan important que ens ha deixat el Benjamí Català, no? Que hi ha trossos de vida de casa nostra, que els podem ensenyar, que els podem explicar, que... o aquell llibre que va fer pues, la Maria Rosa sobre pues, converses de Pau de Vinya sobre les dones viticultores del pare, i que hi pots ser-hi, no? Que és allò que no hem perdut de vista ni podem perdre de vista. Hem de saber d'on hem sortit i potser no ens hem de desviar del camí, millorant lògicament i evolucionant, perquè és que tot evoluciona tan de pressa que a vegades ens quedem enrere, hem de córrer.
1: Clar.
0: Sempre anem al darrere, hem de córrer.
2: Anem al darrere, però sí que és veritat que també al darrere hi ha un patrimoni i una cultura molt rica, no?, que també s'ha de conèixer, s'ha d'explicar, i amb aquestes experiències també es viu molt, molt intensament.
0: Sí, és que al Penedès tenim tot, crec que tenim tant, i a vegades ens costa tant de creure tot això que tenim.
2: Totalment.
1: Sí, és un mal endèmic.
0: Fotut, eh?
1: És un mal endèmic aquest, em sembla.
0: Sí, eh?
1: No acaba de reconèixer el que tenim i que ho haguin de venir a lluar des de fora, no?
0: Exacte.
1: Perquè no som conscients de quin és el nostre entorn i el que ens envolta.
0: Estem en una zona privilegiada. Tu de matí pots veure una posta de sol tan neta, tan clara.
1: Sí.
0: O al vespre pots veure allà com s'amaga entre les dues muntanyes del Pont de Santa Cristina, allà aquell que veus que va baixant i se'n va, i dius, això... Ostres, hi ha gent que paga un disbarat per poder-ho veure, i nosaltres ho tenim.
1: Ho tenim aquí, sí.
0: I ho hem d'ensenyar i explicar quan ve la gent, no?
2: Exacte.
1: Sí. Doncs aquesta reivindicació, aquest reconeixement propi, aquest autorreconeixement, que també és més del Baix Penedès, eh? L'Alt Penedès són més espavilats amb això, fa més anys que ho saben, i sembla que ho estan una mica, doncs, promocionant des de fa més anys. Per sort, el Baix Penedès, mica en mica, també ho està fent, eh?
0: Perquè...
1: I ens estem posant a la mateixa alçada, penso. Jo dic per reivindicació, i aquesta autoreivindicació del Baix Penedès, que a vegades sembla que siguem els germanets pobres, eh? Del Penedès i de l'Alt Penedès, si se'm permet dir.
0: És que ells eren més rics, no?
1: Sí.
0: La iaia deia, nosaltres tenim pedres i ells tenen coca. A les terres.
1: Sí. No, està clar. No, vull dir, no estem dient cap disbarat, sinó que és una cosa que es coneix històricament. Molt interessant, de veritat, Cristina, conèixer una mica més o recordar quina és la història de Mas Llagostera i sobretot la gent que ho feu possible, en aquest cas a nivell familiar, doncs aquesta feinada que feu de forma diària, que torno a dir, no ha de ser fàcil, eh? Gestionar el dia a dia. Perquè tot això comporta un dia a dia, eh?
0: Sí, de 7 dies a la setmana. Però
1: és
0: un bucle i ja és una tendència, no? Llavors, a vegades no ets conscient. Ets conscient quan arribes a casa i fas... Aix,
1: clar.
0: Però mentre ja estàs posat, és aquell bucle que saps que has de fer això.
1: Bastant.
0: Estàs robotitzat, no? A l'hora de gestionar.
2: Sí, que has de tenir aquest moment de pausa i dir, bueno, no? Ens assentem i prendre una miqueta de consciència de tot, al final, de tot el que esteu fent, també.
1: Sí. Doncs per molts anys més, Cristina, de veritat. I que puguem explicar-ho també des d'aquí, eh?
0: Doncs moltes gràcies.
1: Gràcies per venir.
0: I ara quan comencem els sopars a les vinyes i aquestes coses, doncs us convido un dia que vingueu a veure...
1: Molt bé. De fet,
0: les nits de Mas Llagostera.
1: De fet, si la gent entra a la pàgina web o segueix a xarxes, podeu trobar aquesta informació i aquestes novetats que porteu de dia a dia, Cristina?
0: Sí, sobretot
1: també.
0: Amb Instagram
1: molt
0: tenim molt actualitzat.
1: Mas Llagostera. El perfil és aquest, eh?
0: Mas
1: Llagostera. Tal qual. Doncs que la gent també faci la busca d'aquests perfils i conegui tot allò que proposeu i allò que oferteu al llarg de la temporada i ara que arriba l'estiu, que és una molt bona època, diria jo. Fantàstic. Gràcies, Cristina, de veritat.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
2: Gràcies, Cristina.
1: Gràcies. Mireia, actualitat de la FEC.
2: Sí, actualitat de la FEC, una miqueta ja de cara a aquest estiu, les trobades que tenim per tancar una miqueta temporada. Tenim la trobada de dones el 9 de juliol al Nàutic de Vilanova de Cal Blai, on ens reunirem totes dones, homes, qui vulgui, no? I farem una miqueta de celebració i de trobada.
1: Molt bé.
2: I després també el dia 16 de juliol els joves d'empresa també tenen la seva trobada a la Daurada, on faran un TED Talk així d'innovació i bé, també animem a tothom a que hi vagi, i sense oblidar-nos que demà hi ha l'últim cafè executiu abans d'acabar temporada. Després ja ens trobarem al setembre. És un cafè executiu a Mas Alburnà, la Fundació Mas Alburnà, on veurem el funcionament de la bugaderia i tota la feina i la bona feina que fa la Fundació.
1: Molt bé.
2: I de moment tanquem ja activitat.
1: Fantàstica, no són poques. Tota l'actualitat a la FEB.cat.
2: Exacte.
1: I cada 15 dies aquí a la Calaixera.
2: Molt bé, Pere.
1: Encara ens quedarà una secció, eh? Abans de tancar temporada.
2: Exacte. Molt
1: gràcies.
2: Bé, que vagi
1: fins
2: molt
1: aquí
2: bé.
1: 15 dies. Adéu-siau. Adéu.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que, a priori, dius, bueno, assenyalar, explicar, doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé, d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
5: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
5: Sí.
1: I ja ho deixa prou clar, És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
5: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes...
1: Ostres, sí,
5: Tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí.
1: Això em costa que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá,
5: la
1: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
5: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
1: Clar.
5: Va destinat, és el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
1: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
5: Sí.
1: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
5: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17, que jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he agradat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no?
1: Clar.
5: Però en aquella època, època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
1: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa
5: exacte,
1: més,
5: Exacte. Jo ja era i soc fixat a la fotografia,
1: Clar. Però
5: era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes a començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
1: Val.
5: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
1: Ostres, tal qual.
5: Tal qual.
1: T'ho has explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti, és obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
5: Impossible.
1: Faria falta 3 vides per poder fer-ho. Però clar, et nutreixes de la informació que sí tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
5: La feina de recercar-ho és completament
1: recopilar-ho,
5: meva. Sí, la feina de recerca és completament meva.
1: Clar.
5: I sempre de dades oficials
1: sí,
5: i verificades.
1: Ara, com deies ara, sí, clar.
5: Des de Wikidata, Wikiloc, fonts d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
1: Val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu.
5: Exacte.
1: A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
5: 8.
1: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
5: Sí, és consultable des de qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar... traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
1: Val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
5: sí,
1: és una bona eina.
5: Molt útil.
1: Per fer-ho, exacte.
5: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
1: Clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
5: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
1: Val.
5: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
1: Val, d'acord.
5: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades sinó que depenc d'aquestes degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
1: No, no, clar, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
6: No, la intenció és fer-ho gran.
1: Allò, no hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
5: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment sí. No està publicada enlloc encara, on entre, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
1: val,
5: amb geolocalització, així com tu des de la web, registrant a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir, estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule,
1: val,
5: que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs
1: ostres, mira,
5: és el moment.
1: Això està molt bé, doncs. Clar.
5: La idea hi és.
1: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc.
5: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com, com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes,
1: val,
5: des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
1: Val.
5: Ja te l'ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
1: I només has d'anar seguint,
5: només
1: has
5: de seguir,
1: la majoria d'ocasions. I...
5: Exacte, tens i els està. Temps de trasllat de la ruta al complet.
1: Sí, sí, sí.
5: Són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
1: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
5: L'enllaç web el podem dir.
1: Sí, digues-li, sisplau.
5: És patrimonieuropeu.netlify.com. .app.
1: Perfecte.
5: És més fàcil per xarxes socials, amb arroba patrimoni europeu.
1: D'acord.
5: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
1: Clar, el que dèiem abans, anar ampliant el projecte.
5: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
1: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, m'ho consta.
5: De moment no està indexat encara
1: al web. No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, pensava que he anat remenant i també... Bueno,
5: és possible que el anar remenant vagi sortint,
1: sí.
5: Però de moment no està indexat, perquè per això necessites tenir un domini propi.
1: Clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí, per això, Joan, o no?
5: Vull anar cap aquí, no. L'objectiu és anar cap aquí.
1: Molt bé.
5: L'objectiu és anar cap aquí.
1: Perfecte, és a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però, bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
5: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners, ni...
1: ni que sigui la teva feina habitual...
5: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
1: Val,
5: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
1: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
5: Instagram i Facebook.
1: Perfecte.
5: Amb arroba patrimoni europeu. Patrimoni europeu, en castellà.
1: Perfecte. A patrimoni europeu.
5: Patrimoni europeu.
1: Perfecte, que potser això per xarxes és més fàcil de trobar.
5: Sí.
1: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber, el monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
5: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
1: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
5: Ah, exacte.
1: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, el nostre entorn.
5: Sí, al final és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
1: Sí, correcte, sí.
5: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. O a l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant, que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdula, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
1: Sí.
5: És un llibre d'història.
1: No, és per absolut, és absolut.
5: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
1: Clar.
5: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
1: Va, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
5: Correcte.
1: T'ho perdonem, no pateixis. No t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
5: Exacte.
1: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500.
5: Correcte.
1: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès,
5: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
1: Mig, bueno.
5: És tarragonès. Però he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
1: Clar, clar.
5: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, doncs, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
1: Mira, molt bé.
5: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
1: Molt bé, que bé, clar. No sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
5: De
1: no,
5: moment,
1: de moment no,
5: ni
1: eh?
5: Ajuntaments ni institucions públiques ni privades.
1: Ostres.
5: De moment tot ha sortit de...
1: Del teu interès.
5: Del meu interès personal.
1: Brutal.
5: És complicat entrar a aconseguir informació dintre de les entitats.
1: Ja.
5: És complicat.
1: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
5: Pot Exacte, que ells mateixos puguin publicar, puguin fer visibles les seves rutes i els seus monuments.
1: Clar, per això ho dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
5: Poc a poc.
1: No? Exacte.
5: Poc a poc.
1: Tu ho dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? Entens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
5: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi,
1: envia
5: un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient.
1: Val.
5: De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
1: Val.
5: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Em van passar ubicacions, fotografies,
1: etcètera,
5: i a partir d'aquí doncs van muntar la ruta.
1: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
5: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant el puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
1: Clar.
5: pugui arribar i pugui fer sumar seu. Clar, clar, perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en un... amb qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa'm-ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertint-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors.
7: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis, clar, més fàcil és que et diguin sí, però posa la meva publicitat,
5: clar,
7: posa
5: per
7: el
5: això.
7: Meu... Clar, per no, això. No és l'objectiu. No és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
5: Que bé.
7: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer algunes... es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descarga o algun tipus d'accés a dades. Uh-huh. Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta. Clar. Sempre.
5: Sí.
7: Aquesta és la idea.
5: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús el que es fa molt... És que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs justament això. No? Posar aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
7: A xarxes socials, de moment, el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana, per una miqueta de visibilitat. De tant en tant, també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caixa.
5: Sí, és el que dèiem. Sí, el que dèiem.
7: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
5: sí,
7: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
5: Ja, però no és l'objectiu.
7: No és l'objectiu.
5: Que bé. Ostres, molt content, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, t'hem convidat,
7: Moltíssimes gràcies.
5: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
7: D'acord. Moltíssimes gràcies.
5: Una abraçada, Joan.
7: Merci. Una abraçada. Moltes gràcies.
3: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Jordi, ¿qué está pasando?
8: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
8: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
4: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
3: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM. I també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
5: 8 minuts per les 11, 8 minuts encara no, i que això ens ajudarà a fer l'actualització de les notícies a les 11 en punt del matí, com pertoca amb els butlletins de la xarxa de comunicació local. Abans d'això, i com solem fer i com ens agrada fer, repassem una mica l'agenda de les activitats destacades aquests propers dies. Sobretot un cap de setmana, aquest que arriba, que ve marcat per el Turismar i moltíssimes activitats a l'òrbita d'aquest Turismar 2026. Però bé, anem per pams
1: i comencem parlant d'avui dimarts, perquè aquesta tarda, bé, aquesta tarda no, aquest migdia per ser exactes, aquest migdia a 2:15, a l'Escola de Música Pau Casals s'ha preparat la xerrada Posa el teu comerç al dia, que esperen avui els teus clients. Una molt bona xerrada per als comerciants. També aquesta tarda, quan siguin les 6, a la sala del Portal del Pardo, un taller familiar sobre el silenci dibuixat. És un taller que va al voltant de l'exposició La força del silenci, del Portal del Pardo, de l'artista Carme Canyete, i serà ella l'encarregada de dinamitzar aquest mateix taller. Parlem de demà dimecres, 17 de juny, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a 6:45. Músiques per al sol i la lluna. Anirà a càrrec de Maria Montes. I a partir d'aquí ja sí, avancem com arriba el cap de setmana. Com dèiem, un cap de setmana marcat per al turisme i moltes activitats que venen d'aquesta programació. Per exemple, una ruta saludable fins al Roc de Sant Gaietà. Aquesta ruta sortirà a les 8 del matí de l'edifici del Tavares. És un recorregut d'uns 8 quilòmetres de dificultat fàcil i una durada aproximada d'unes 3 hores. També continuen les activitats de zumba a la platja, a 8:45, a la platja de la zona del Riuet. I també pilates a la platja a 9:15, en aquest cas. S'ha preparat una nova visita guiada a la colònia ferroviària i als orígens de Coma-ruga. Està organitzat per l'Associació de Familiars Ferroviària i el punt de trobada serà a les 11 del matí al pàrquing de l'Escola Bressol al Riuet. També hi haurà concert Benvingut Estiu a la residència La Muntanyeta a les 5 de la tarda. Anirà a càrrec de la Coral Polifònica Joan Toldrà. Encara parlant del dissabte, s'ha preparat un taller familiar Coneix la vida de la Reserva Marina. El punt de trobada és a les 6 de la tarda a l'edifici del Tavares. I també una activitat infantil, Explorem les madrigueres. És la Porta de les Madrigueres amb el camí de Vilanova a 6:45 de la tarda. El diumenge 21, l'activitat planetari comença l'estiu de gran eclipsi. Això es portarà a terme a les 5 de la tarda a l'edifici del Tavares. Hi haurà passis cada mitja hora i l'últim serà ja a 7:45 del vespre. Cal inscripció prèvia, aforament limitat a 25 participants per sessió. I també avancem una mica l'activitat que arribarà, per exemple, el dilluns 22 de juny, el podcast en directe d'aquesta casa, del Safareig, a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+. Més. Serà a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli. És l'últim episodi de la segona temporada i anirà sobre els discursos d'odi i la força per vèncer-los. Activitats d'agenda que volem recordar, que volem destacar i que anirem justament això explicant a mesura que vagin avançant aquests dies, com ja solem fer.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
9: Dime corazón, donde reina la alegría.
10: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit all my dreams.
2: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzant la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a la P7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar, que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
2: Tercera i última part, notícies actualitzades, com sempre fem, en principi, el butlletí de la xarxa de comunicació local i que ja a partir d'aquí ens porta això a les 11 i 4 minuts. Vol dir que tornem a la proximitat i la sintonia del 107.1 de la FM, sobretot, també per internet a www.rtv-alvendrell.cat o per televisió. I sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Avui és dimarts 16 de juny, programa número 3.992. Per començar, i com fem cada setmana els dimarts, intentem perdre la por a la tecnologia, allò que ens explica i ens aporta en Joan Molines, de Goil. A més, avui amb una secció, allò, secció d'informació de servei sobre l'estiu i com la tecnologia ens pot facilitar, sí, l'estiu. Començarem per aquí, ho farem de seguida. I després hi ha una estona per la participació i per les trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
2: Joan Molines, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
2: Sí, bé.
3: Bé. Avui més fresquet.
2: Avui més fresquet. Avui tenim un pingüino que sona tota l'estona de fons, però bueno, ja està bé.
3: Bueno,
2: està
3: i
2: bé,
3: això
2: bé.
3: Que un ventilador ple de calor.
2: S'agraeix, s'agraeix. No, i tant, que sí, sempre agraïts. Sempre agraïts per aquestes coses. Escolta'm, Joan, Goil al Vendrell, Goil Hub, com...
3: És Goil.
2: Goil, és Goil, eh? Nom comercial.
3: Ah, el diuen de moltes formes.
2: Per això que he vist moltes maneres, dic, no sé, li vull preguntar al Joan.
3: No, és Goil, és Goil.
2: Goil. Fantàstic. D'on ve el nom? T'ho he preguntat mai?
3: No. O sí, i no me'n recordo si t'ho he explicat. Goil ve de... Goil neix a l'estiu del 2000... Bueno, a l'abril del 2017, amb una cosa que es deia Eubalerta, pels que més em coneixeu potser sabreu el que és l'aplicació del botó del pànic de Vendrell.
2: Sí.
3: Llavors, neix... Doncs vam fer aquesta aplicació a Vendrell i... amb una hackathon a Mataró. Una hackathon, pels que ens escoltin, és com unes jornades, com un concurs, no ho sabria definir molt bé, però és com això, com un concurs de programació, on et fiquen un repte i diferents equips l'han de resoldre, aquest repte.
2: Val.
3: Llavors, el repte que nosaltres vam fer va ser Seguretat Ciutadana, i vam dir, vale, a Vendrell tenim una cosa que es diu Eubalerta, del Vendrell Alerta, com això ho podem extrapolar a qualsevol municipi, perquè imaginem que ve un altre municipi, com en aquell cas podia ser Mataró, que necessita aquesta tecnologia. Llavors, amb aquesta hackathon el que vam fer va ser fer que Eubalerta fos compatible o fos o s'ajustés a qualsevol tipus de municipi.
2: Val,
3: o sigui, en comptes de que es posicionés a Vendrell, doncs que es posicionés on està l'usuari...
2: Mataró Alerta...
3: Amb el nom que sigui.
2: Sí.
3: Amb el nom que sigui.
2: Sant Joan d'Espí Alerta, sí.
3: Sí, o Calafí Alerta, o el sí, nom sí, que cada sí. un li vulgui ficar, perquè en tenim molts de municipis com a clients que cada un ha estat ficant el seu nom. Llavors, amb aquesta hackathon, al final no deixa de ser un concurs, on tu a l'últim dia, el diumenge... Tu presentes el que has fet durant, sembla que va ser durant 48 hores. Vam arribar un divendres i vam acabar un diumenge. Perquè us entengueu, és com un polideportiu on els diferents equips estan organitzats en diferents taules i llavors tens 48 hores per resoldre el problema o crear una solució per un problema donat. Llavors, són jornades molt intempestives d'hores, o sigui, potser si dormíem una o dues hores cada molt rato, doncs gràcies. Llavors, a l'hora de presentar vam dir, hòstia, quin nom li podem ficar amb això, quin nom guai li podem ficar, perquè al final algú alerta no agradava i a més, i vam dir, bueno, anem a deixar fluir la imaginació. O sigui, això era em sembla que eren dues hores abans d'haver de fer la presentació, és anem a deixar fluir la imaginació, a veure què se'ns acudeix.
2: Això sense dormir, cansats...
3: Sense dormir, no? I cansats, havent construït producte i tot... I entre totes les idees que es va tenir vam dir, vale, al final anem a pensar sobre seguretat. Anem a l'edat medieval. Què hi ha a l'edat medieval? Pues hi ha un castell amb totes les cases, llavors a dalt del castell el que pots és veure tot el que està passant per dir, vale, pues et vigilo, per dir-ho així, et vigilo. Vale, agafem un castell com a referència. Quins elements hi ha al castell? Doncs hi ha soldats, hi ha torres, hi ha un munt de coses, però hi ha una cosa que es diuen gàrgoles. La gàrgola és el que hi ha a dalt de les, de les torres. Llavors, no hi anàvem a dir gàrgola, perquè quin nom més volem per una empresa? Llavors, una cosa que fem els informàtics sempre és traduir-ho a l'anglès. Llavors, gàrgola en anglès es diu gargoyle. Gargoyle.
4: Wow.
3: I s'escriu gargoyle. Però com sabem que a Espanya l'anglès no casa gaire, vam dir, vale, si fiquem gargoyle, primer és un nom molt dolent per una empresa, i després que la gent ens dirà gargoyle. Llavors, el segon que fem els informàtics és començar a treure lletres, començar a treure parts d'abans, parts de darrere i tot això. Llavors, li vam treure la primera part, que és gar. Wow. Llavors quedava goyle, que es pronuncia goyle, però no, la gent anava a dir goyle. I llavors vam treure la E del final, i Goyle ve d'aquesta entitat que està a dalt de les torres vigilant en el seu moment que les persones no els hi passi res, ara que els negocis tinguin tot el que necessiten.
4: Va estar bé, molt bé.
3: I Goyle n'és d'allà. No vol dir que la G vulgui dir una cosa, la una altra, la I una altra. No, ve de la gàrgola, en anglès, traient-li lletres.
4: Molt bé, mira.
3: I això és graciós perquè a Ghana hi ha una empresa que es diu Goyle, que és Ghana Oil. I és una refineria de combustibles i tal. I llavors, si entres al nostre LinkedIn de Goyle, tenim molts ganesos que diuen que treballen a Goyle, no treballen amb naltros, sinó treballen a Ghana Oil.
4: A Ghana Oil.
3: I és molt graciós, és molt graciós.
4: Està bé, està bé. Goyle tal com sona, de fet. Naltros l'escriviu així, Goyle,
3: Goyle, sí, perquè a Espanya, si fiques això, paraules en anglès i tal, la gent et diu com...
4: Està clar, està clar. Doncs no ho havies explicat mai, No, vale. No, segur que no.
3: És una història que he explicat
4: molt. No, perquè me'n recordaria, almenys aquí, a mi almenys, jo me'n recordaria i crec que no m'ho has explicat mai. I a la ràdio tampoc.
3: No, pot ser que no ho hagi explicat, pot ser que no ho hagi explicat. Llavors, Goyle n'és d'això. És una cosa tan tonta com aquesta, doncs sí. O sigui, fantàstic. No existia, el domini estava disponible, llavors tot... Bueno, pues,
4: tot va anar cap aquí.
3: Tot va anar cap aquí.
4: Doncs vinga, tornem a començar. Joan Molines, de Goyle del Vendrell, que ens acompanya una setmana més, sempre amb aquests bons consells, i de fet l'objectiu de perdre por la tecnologia. A més, avui amb un programa, i avui sí que l'hem de fer allò ben rigorós, Joan?
3: Avui sí.
4: Bé, sempre ho fem de forma rigorosa.
3: Però no tenim la Sílvia que
4: les pista. No, però ens refereixo. Hem de donar consells perquè és una mica, no, aquest lligam o les facilitats. No, en principi, Joan, les facilitats que ens pot donar la tecnologia per l'estiu i per les vacances.
3: Sí, ara que ja comença el calor, aquí no sé com esteu, però ahir picava un calor de l'hòstia, vaig anar a comprar el dinar, horrible, horrible, i llavors vaig dir, mira, pues una cosa que podem fer és com la tecnologia ens pot ajudar ara que comencem l'estiu en breu, setmana que ve ja Sant Joan, doncs què hem de tenir en compte tecnològicament per aquest estiu, per estar coberts amb bateries, si viatgem, com poder fer rutes i plànings de forma totalment automatitzada amb intel·ligència artificial, què no fer quan anem als jocs, també coses de seguretat que la gent tingui en consideració, i al final explicar una mica com la tecnologia ens pot ajudar aquest estiu i què no hauríem de fer per estar més segurs i més coberts.
4: Que bé, que bé. Doncs crec que és un tema molt important, i això ara que tothom ja comença a tenir ganes de vacances, tot l'any tenim ganes de vacances, però ara que ja surt l'hora a l'estiu...
3: Jo no tinc ganes de vacances.
4: No!
3: No. O sigui, tinc ganes de descansar, perquè vaig tancar... Sí, però una cosa és descansar i l'altra cosa és fer vacances.
4: Val. Jo estic com tu, doncs, Jo quan em refereixo a vacances, potser no el fet de viatjar... Tu vas cap aquí, suposo, no? El fet de viatjar o...
3: No, jo em refereixo a que m'agrada tant la meva feina i ho dic amb tanta passió que per mi... Hòstia, necessito descansar físicament perquè al final el cos peta, però jo crec que des de que vaig fundar l'empresa mai m'he sentit allò de... A veure quan venen les vacances per marxar.
4: Ja.
3: No, tinc ganes que arribin les vacances perquè els clients no ens truquin tant, o sigui, descansar una mica, baixar una mica el ritme, perquè és un ritme molt intens.
4: D'acord.
3: Però no, m'agrada tant el que fa que no necessito el fet de... aquestes vacances. Òbviament m'agrada viatjar, m'agrada anar a la platja, m'agrada a la piscina, m'agrada fer una bona copa de vi per les nits a la terrassa, o sigui, això m'agrada. Però vull dir, no és allò que moltes vegades escolto de, ah, queden dues setmanes de vacances i desconnecto tot i me'n vaig durant un mes. No.
4: Bé, no és el cas. Home, allà que sembla que és un proverbi xinès, em sembla, eh? És igual, és un proverbi de TikTok que diu
3: si treballes...
4: Si fes allò que t'agrada i no treballaràs mai.
3: Sí, si treballes el que t'agrada no treballaràs mai.
4: Correcte, una mica va per aquí, eh? Home, a mi, sincerament, a mi m'agrada molt la meva feina, jo m'ho passo molt bé aquí a la feina, sí que és cert, sí que és veritat, que de debò que els matins per mi no suposa cap drama llevar-me per venir a treballar, tot i que en llevo molt aviat, però sí que les vacances sí que les espero una mica tona.
3: Si la ràdio fos teva, segurament no veuries diferent.
4: Segurament. També hi ha aquest concepte de...
3: Bueno, és aquest concepte
4: de... D'idea d'empresari, s'ha de dir.
3: Bueno, sí. Més que d'empresari, de...
4: D'idea...
3: El pare de la criatura, sí. Que al final... Hòstia, estem en un moment molt bo, tenim projectes molt xulos, llavors hem lluitat molt, hem patit molt per arribar on estem arribant, bueno, per començar a arribar on estem arribant,
4: sí.
3: Com per ara dir, bueno, desapareixo un mes, no?
4: No, és
3: que,
4: no
3: és que ni vull, ni puc ni vull, o sigui, poder no puc... Bé.

0: Això, els empresaris, els autònoms, que diuen, bé, els autònoms treballen quan volen, inclús el diumenge.
1: Sí.
0: No, una mica és això.
1: No, i mitja jornada són 12 hores. No,
0: exacte, no, no. Mitja jornada de 12 hores, sí,
1: sí, quan, sí, bueno, podríem aquí entrar en moltes d'aquestes gràcies.
0: No marxem. Va, Joan, focalitzem-nos cap a aquest tema d'avui, cap a la tecnologia i l'estiu, i, de fet, comencem parlant un apartat que és obvi, i comencem per aquí tot just, que és la intel·ligència artificial, de cara a les vacances.
1: Tu ho has fet servir alguna vegada per planificar-te?
0: Sí. Sí, i a més, tu ara ho explicaràs, però jo he fet servir aquests arguments que tu ara explicaràs, de com buscar vacances, jo introduint aquestes dades, no? De família, sí, tal, amb nens, tal edat, amb pressupost, poc pressupost, i a veure on podem anar. Sí. Jo això ho he fet.
1: Sí, no, jo també, sí, perquè al final no saps si el que veus a xarxes, per exemple, i una altra cosa que faig és, a vegades quan veig coses a xarxes i dic, no sé, veig, per exemple, ara el desembre de l'any passat vam anar a la Toscana, doncs vam veure una influencer que feia un vídeo sobre un restaurant de carn en meitat de la Toscana, que era com una experiència. Clar, no saps fins a quin punt això és així, o és un vídeo pagat i promocionat per l'establiment.
0: Sí, aquest és el problema avui en dia.
1: Que és molt difícil, a vegades, separar el gra de la palla.
0: Sí, ho has dit bé.
1: El gra de la palla. O sigui, no saps el que és pagat, encara que ells moltes vegades fiquen públic, però no saps si allò està sobreactuat, no saps si allò està fet de més a més, com un dia puntual. Llavors, jo al final, quan vaig anar a Itàlia, li vaig dir, mira, vaig d'aquest dia amb aquest dia, just viatjava amb el Nadal, fes-me una ruta per pobles nadalencs, per experiències italianes, de la Toscana, i em va fer una ruta. Jo al final vaig acabar matitant amb coses que no m'havia proposat, però perquè segurament tenia tantes coses que va triar el que més podia encaixar, i vaig acabar ajustant una mica la ruta pel que jo volia fer. Però sí, la veritat és que t'estalvia molt de temps, i troba a internet coses, llegeix opinions de la gent, valoracions i tal, que si ho has de fer tu inverteixes molt de temps i que a vegades pots ni trobar-ho. Llavors jo sí que l'he fet servir i estic content.
0: Val.
1: Al final qualsevol que faci servir jo crec que és bona, sigui el xat GPT. Jo aquesta no la coneixia, la de l'Aila AI, que això, busques vols, hotels, activitats en temps real, o sigui, al final entenc que fa una consulta als proveïdors de vols i tot això, agrega el contingut i al final et fa una recomanació.
0: I aquí es pot fer la reserva directament o no? Perquè el ChatGPT no es pot fer, no, crec? O sí?
1: Ja s'està començant a obrir tot això, que és, i això és un tema molt interessant, perquè és el que nosaltres ara estem fent també a Goil, que és, hi ha un problema, dic problema entre cometes, no és un problema que vagi en contra del món ni molt menys, però vull dir, hi ha un forat, en comptes de problema diguem-li forat, entre el que és la intel·ligència artificial i el món real. O sigui, pels que ens estiguin escoltant, jo ara estic amb les dues mans, una en cada banda, on a la meva mà esquerra tinc la intel·ligència artificial i a la meva mà dreta tinc el món real. S'entén món real com persones, negocis, el món del dia a dia i a l'internet com a tal. Llavors hi ha un forat molt gran, i és, la intel·ligència artificial et permet buscar internet, et permet entendre internet, però no et permet interactuar amb internet. O sigui, et permet buscar, ok, et fa un resum, et fa una ruta, el que sigui, però no et permet interactuar. O sigui, no estem en el punt, cada vegada ho estem més a prop, però no estem en el punt on, de forma autònoma, la intel·ligència artificial, que això es diuen agents, ja vaig introduint temes que parlarem les següents, els següents dies, o sigui, els agents puguin prendre decisions de forma autònoma. Però no perquè la intel·ligència artificial no estigui preparada, sinó perquè l'internet no està preparat. O sigui, ara mateix, per fer una reserva, has d'introduir un nom, has d'introduir una targeta de crèdit, has d'introduir un correu, un número de telèfon, has d'introduir certes dades que s'ha creat tot pels humans, d'una forma molt bonica i molt fàcil, però tot s'ha creat pels humans. L'internet no està fet pels agents, està fet pels humans, com nosaltres consumim a l'internet. Llavors hi ha hi ha un forat bastant gran, que és, tenim eines molt potents d'intel·ligència artificial que saben fer molt bé unes coses, buscar internet, resumir, escriure tot el que portem parlant en tots aquests programes, però l'internet com a tal no està preparat per ser interactuat per agents com a tal. I això és amb l'últim que estem fent nosaltres també, que és com podem connectar aquestes dues parts. Llavors, responent a la teva pregunta, pot fer reserves? No, de moment no.
0: De moment
1: potser
0: no.
1: Trobes el... O sigui, quan dic que no, és anant amb un ChatGPT raso.
0: Val.
1: Sense una cosa que es diu en MCP, sense suplements. Sense suplements no es pot fer. Amb suplements sí. O sigui, jo li puc connectar diferents tipus d'eines que puguin interactuar

0: interactuar amb aquest internet, sempre i quan l'empresa que vol que sigui interactuada, imaginem un tenedor, un booking, qualsevol d'aquests, si em dona aquesta eina jo puc interactuar amb booking, per exemple, si no me la dona no puc.
1: Val.
0: Llavors, cada vegada estem més a prop, perquè ja som unes quantes empreses que estem en aquest forat, en aquest gris, entremig, entre la mà esquerra, que és l'internet, perdó, la mà esquerra, que són les intel·ligències artificials, i la dreta, que és l'internet. Però encara estem lluny.
1: D'acord.
0: Però sí, en un futur es podrà,
1: Sí.
0: I espero que en aquest futur nosaltres siguem partícips, perquè nosaltres ja portem molt de temps desenvolupant això. Com podem connectar la intel·ligència artificial amb el món real? I en aquest món real, tots nosaltres i tots els negocis del món.
1: Sí, sí. El que sí que es pot fer ara és que et xiquet linka doncs, la pàgina web del càmping, de l'hotel que ell ens recomana.
0: I t'ho obre directament.
1: Exacte. El que no sé si, per exemple, si tu li dius, mira, busca'm la millor oferta possible... ara m'ho estic inventant, tiro cap a casa, va, doncs això, cap a casa vull dir territori, perquè em ve al cap la Garrotxa, no sé per què.
0: No, perquè és molt maca. L'hotel Ra, digue'm quines són les millors etapes o les millors èpoques per anar a l'hotel Ra. Fiquem algú que sigui...
1: Val, d'acord. Jo em referia més, en el sentit de dir, és a dir, jo vull viatjar a Olot, a la Garrotxa, aquest cap de setmana, i vull que em busquis la millor oferta, la millor, amb aquests rangues, un hotel de dues estrelles, sense esmorzar, busca'm la millor oferta. I que te la busqui, te la linki, per, saps? Això, aquí és on anava jo,
0: Clar, jo quan deia al final el que deia del Ra era anar amb un hotel, o sigui, però si dius tota l'experiència, segurament t'ho farà bé, no sé si serà la millor. Per què? Perquè trobarà informació a internet, entendrà aquesta informació i en base a el que tu li has demanat determinarà què és el millor.
1: Val.
0: Clar, si no troba la informació a internet, pel que sigui, ja no podrà ser la millor. Imaginem que la millor oferta està en una pàgina que no està indexada a dalt de tot de Google. Ja no la trobarà. Per què? Perquè no arribarà mai amb aquella oferta. Llavors, quan busca internet, sempre depèn de lo que troba internet. A no ser que aquesta empresa d'alguna forma pugui interactuar, que encara no es pot, però pugui interactuar amb la intel·ligència artificial per dir-li, escolta, pregunta'm a mi això i jo et dono la meva millor oferta. Llavors, la intel·ligència artificial preguntarà a 10 pàgines diferents, a 10 proveïdors diferents, i dirà, vale, doncs, amb això i amb això, el millor és aquest itinerari.
1: D'acord. Val.
0: Encara crec que estem lluny perquè al final no deixa de buscar internet i tenir comprensió, per dir-ho així, del que ja troba internet per acabar muntant...
1: Sí. Bé, això, el que sí que té aquest potencial, que és molt ampli, com dèiem al començament, que és la, no, programar o preparar els itineraris de vacances, clar, que és el que fem la majoria, no? Intentar aprofitar al màxim possible, que anar a veure...
0: I jo busco els llocs i després busco on dormir, el restaurant... O sigui, jo faig... Dic, fes-me una ruta per aquests pobles, o per la Toscana, o per Olot, o per el Penedès, o per el que sigui, i... A partir d'allà, jo ja busco, doncs, quins Airbnb hi ha en aquest poble, o quin hotel hi ha en aquest poble, o quines experiències hi ha en aquest poble, perquè no sé ni si ho trobarà. Llavors, com de moment sé com funciona, pues, sé que això és una limitació. Llavors, si em deixo recomanar per l'hotel que m'està dient ella, no sé si m'està donant un hotel que és perquè ha trobat a Google i no en té més i em proposa aquest, o és perquè realment és el millor. Però
1: has de fer una cerca més profunda.
0: A l'itinerari sí que la majoria...
1: A més, molt detallat, tan detallat com tu vulguis, de dir, doncs a les 10 del matí pots visitar aquest monument, agafes el cotxe, tens mitja hora, a les 10 i mitja pots entrar a visitar aquest museu, això és possible, això sí que t'ho fa.
0: Això és possible.
1: I és molt útil.
0: Sí, i a sobre et va linkant els llocs i...
1: Sí, fantàstic. Doncs la intel·ligència artificial per planificar les vacances i per fer els itineraris, que és una eina.
0: Sí, també la pots fer servir per traduir. Si li envies una foto i li tradueix mal, imagina't, estàs a Itàlia, no tens ni idea d'italià, veus un escrit, o agafes el Google Traductor o enfoques amb la càmera, o li fas una foto, li passes al xat GPT i automàticament te la tradueix.
1: Val.
0: No sé si buscaré la paraula exacta com
1: però més o menys...
0: Però entendràs el context.
1: Sí, això és molt útil,
0: Entendràs el context,
1: sí. Perdó, fins ara s'utilitzava que no deixa ser IA, no? Que és la Google Lens.
0: Sí, bueno, era... Sí, o sigui, era ja enfocada diferent, que és entenia la imatge, de la imatge obtenia el text i del text se la passava pel seu algoritme de traducció. O sigui, no era tan IA... És dels principis, que és una cosa que es diu OCR, que és... Hòstia, no me'n recordo. És no sé què, recognition. És quan el text és quan tu amb una foto pots obtenir el text, o sigui, val. És el mateix de les matrícules, les
1: d'acord. Fem una cosa, ara que parlem d'això, anem cap a, aquesta eina que pot ser, doncs, tenir un traductor a la butxaca, sí, i que permet comunicar-te, que en principi també és un dels hàndicaps quan viatges a l'estranger, si no coneixes l'idioma, sí, o no suficientment, et pot ajudar molt.
0: Sí, sobretot, a veure, jo crec que si anem a Itàlia, per exemple, doncs més o menys entens de tot. Però si te'n vas al Japó, o te'n vas a la Xina, o te'n vas, siguem, a Alemanya, o en països més del nord, que no s'assembla res la forma d'escriure nostra amb la seva, més enllà de que podem conèixer quatre paraules que compartim o que diem aquí inspirades en ells, doncs sí, o sigui, el fer servir el traductor. Ara hi ha una cosa molt interessant, que és, ja hi comença a haver gadgets, o sigui, dispositius físics, tipus els AirPods, que tu te'ls fiques i tradueix en temps real el que l'altra persona t'està dient. O sigui, abans teníem el problema que era, si tu parles alemany i jo parlo català, i tu no entens el català i jo no entenc l'alemany, ja, o sigui, a no ser que trobem un idioma comú, o que amb signes, doncs, anem dient esto, lo otro, i tal, no ens podrem comunicar. Ara ja s'està traient dispositius, gadgets, que són com uns tipus AirPods, que te'ls fiques a l'orella i automàticament et tradueix el que l'altra persona està dient. Llavors, si els dos tenim aquests gadgets o gadgets similars, jo t'estic parlant en català, que és l'únic idioma que parlo, per exemple, tu m'estàs parlant en alemany, que és l'únic idioma que parles, i els dos ens estem entenent perquè tu parles en alemany, m'arriba el meu dispositiu, m'ho autotradueix, i llavors jo quan parlo t'arriba el teu dispositiu
1: i ho tradueix. Tot i així, el Google Translate, que potser és el més conegut, ja existeix. No sé si funciona massa bé, jo a vegades que l'he provat, a mi no m'ha funcionat massa bé.
0: El que existeix?
1: El Google Translate, de poder mantenir una conversa, és a dir, tu tens el telèfon a la mà, sí, però entre dues persones, i llavors tu teòricament dius, hola, bon dia, on podia anar a dinar avui?
0: No ho he
1: I fa
0: provat,
1: la traducció
0: no...
1: en veu. Jo a vegades ho he provat i no és massa funcional, perquè és això, perquè no és pràctic, no és dinàmic. I vegades, no?
0: Sí, i al final tarda una mica en traduir, llavors sí, hi ha aquests espais, o sigui, espais blancs. Però bueno, millor això que res.
1: No, i tant. O sigui, és una base per més o menys...
0: Ja és una base.
1: Clar, és a dir, potser per mantenir una conversa és complicat, però si per aquestes, no, amb aquestes...
0: Bueno, que si has d'anar amb un japonès i dir...
1: Exacte, preguntar quatre coses bàsiques...
0: Vull un ramen, pues que puguis dir, vull un ramen de tal,
1: o on està l'estació, on està tal, o què puc fer això, evidentment que sí que pots fer-ho. No per veu, però per escrit sí.
0: Sí, tu ho escrius i li
1: ensenyes. I l'has a llegir, ell que una mica escrigui en el seu idioma i te'l traduirà amb el teu. Hem parlat del Google Translate, que és el més conegut. Clar, és que tot el que parteix de Google ja és potser el més conegut i més popular.
0: És que ells tenen el canal. Sí. Ells ja tenen una suite molt gran d'eines. Hi ha el DeepL, que és una altra que també és bastant famosa.
1: Que és una aplicació.
0: És una web aplicació, o sigui, té una suite també d'eines extensa, i al final van ser els primers que tu podies traduir com a intel·ligència artificial i tal, i o sigui, jo no l'he provat molt, però es veu que les traduccions amb textos llargs són bastant millors.
1: Val.
0: Que el Google Traductor, que a vegades el Google Traductor et fot unes traduccions que són una castanya molt grans, perquè li falta context, pel que sigui. Llavors, el DeepL, o sigui, no l'he fet servir molt, però conec gent que quasi que l'ha fet servir i em deien això, que per traduccions llargues era bastant millor.
1: És complicat.
0: Pels que vulguin saber com s'escriu, és DeepL majúscula.
1: Val. Això són això, aplicacions, pàgina web, que també aquí el que recomanes en aquest apartat és que això, que tinguem la previsió de descarregar-nos aquest tipus de, no, d'elements, d'aplicacions ja al mòbil, sí, i que ja les tinguem predescarregades i, diguem, ja amb la amb l'inscripció feta, etc., que no hi ha en aquell moment davant del restaurant, davant de la porta, que sigui, que, ostres, que ara em demana que he de fer el perfil, l'usuari, tal, no?, que ho tinguis fet des de casa i això ja ho tinguis ja fet.
0: Jo sempre recomano sortir pixat i cagat a casa.
1: També a nivell tecnològic,
0: També a nivell, o sigui, que ja vagis amb les aplicacions que toquen, amb una ruta feta, que, òbviament, tot pot canviar, però quan estàs en un país que no és el teu, hi ha una cosa que a mi no m'agrada semblar, és guiri.
1: Ja, ui.
0: O sigui, quan vas allà i sembles un guiri, però no perquè no m'agradi semblar guiri, sinó perquè com aquí tenim els problemes que tenim moltes vegades a les ciutats amb el que els hi passa als guiris, si als guiris els hi passa aquí, perquè jo si me'n vaig a un altre país no em pot passar a mi,
1: clar,
0: i quan vas allà i vas perdudíssim, doncs, hòstia, ets carn de canó perquè et puguin... perquè puguis passar una mala experiència, que no té per què passar, i a mi, per sort, no m'ha passat mai.
1: No té per què.
0: Però és buscar. Llavors, quan menys guiri puguis semblar, doncs, doncs millor. Llavors, jo sempre recomano anar amb una ruta pràcticament feta, que òbviament pot variar, però que ja sapiguem què fem, on ho fem, per què ho fem, i amb això, doncs, no anar preguntant de... Sento, you know, o sigui, aquestes coses que és carn de canó per, pels més avispats, per dir, mira, aquests són guiris, i al final és un... Bueno, si et roben, mira, si et roben...
1: No.
0: 20 euros, però roben 20 euros, però quan et roben el DNI o quan...
1: Ja, no, o a vegades és, no, que ens passa la majoria quan viatgem, és com dir-ho, és trobar aquelles experiències que siguin el més allunyades possibles a la massificació i el que fa tothom, m'explico, no? I tu, si vols viatjar, o si vols, per exemple, un país asiàtic, a tu t'agradaria conèixer aquell país en essència, fugint dels canals i de les rutes habituals turístiques que estan una mica contaminades, una mica pervertides, si es pot dir així. Aleshores, no, una mica, si no tens pinta de guiri, potser podràs accedir a aquestes altres vies, no?
0: Jo això, una cosa que faig, i potser perquè amb l'empresa he perdut molt la vergonya i tal, però una cosa que faig és, sempre que vaig a un restaurant o a un hotel, sempre pregunto què em recomanen.
1: Ja.
0: O sigui, hem vingut aquí 2 dies, què em recomanes que faci? O sigui, sobretot amb gent local, gent que coneix el seu territori, gent que coneix la seva essència, gent que coneix les experiències, és, en comptes de buscar-ho a Google o a Instagram o a TikTok, que em sortirà el que els influencers de viatges volen fer, i al final, com em surt a mi, li sortiran a 100.000 persones més, i si coincidim tots, doncs anirem al mateix lloc.
1: Clar.
0: És parlar amb gent local, sense vergonya, a cara perro, i dir-li, estic 2 dies aquí, què em recomanes que sigui poc turístic, però que a tu t'agradi molt.
1: Sí,
0: i això és una
1: cosa
0: que sempre acostumo a fer. Al final és una pregunta molt genuïna, de tu què faries si fossis jo aquí? I això a mi m'ha ajudat molt a conèixer aquests llocs diferents, restaurants no coneguts, experiències molt...
1: Sí. Amb això, amb gastronomia, en restaurants, sobre això, jo tinc un amic que és molt viatjador, molt mochilero tota la vida, i ell fa aquesta pregunta, és a dir, on vas tu a sopar avui? Saps? Bueno, on vas tu a menjar? On vas tu a dinar? On vas tu a sopar? No em diguis, no, on vas tu? Que jo vull anar on vagis tu. Una mica és això.
0: Sí.
1: És una mica
0: I el mateix, quan arribo a un restaurant, no sé, per exemple, fico l'exemple d'Itàlia, arribàvem a restaurants que no teníem ni idea de lo que ficava la carta, i per més que ho traduïssis no tenies ni idea, perquè són noms i plats típics d'allà, i és dir-li al cambrer, què em recomanes que sigui típic d'aquí?
1: Ajuda'm a conèixer la gastronomia d'aquí.
0: Sí, m'agrada la carn. Què em recomanes? Ah, doncs et recomano aquest tipus de carn, per això, per això i per això, i ells millor que ningú saben.
1: No, està clar.
0: Saben
1: el
0: que venen, llavors. Jo això és una cosa que recomano molt, de deixar-se assessorar pels locals. Igual que a mi si em vingués algú aquí em digués, escolta, quin vi ve, quin restaurant em recomanaries? Hòstia, jo li recomanaria els que crec que són més, doncs, potser mediterranis, o més del Penedès, o més de Vendrell, o el que sigui, en base també a per suposar el que m'agrada.
1: Personal, sí.
0: El que m'agrada.
1: I això que dèiem, de portar, com deies tu, pixat i cagat des de casa, també a nivell tecnològic, això a vegades va implícit que quan viatgem fora d'Europa, fora del roaming, del que és l'accés a internet, les dades, el que pot suposar, de fet també allò, com es diu, la itinerància, etc., que pots arribar a tenir una bona clatellada si no saps molt bé com funciona. I des de fa un temps hem sentit a parlar d'un tema que crec que és molt interessant, que és l'eSIM.
0: Sí, és una SIM virtual.
1: Val.
0: És una SIM que tu... És com si tu anessis a un Movistar i agafessis una SIM, te l'instal·lessis al mòbil, però sense anar a la Movistar.
1: Val. És a dir, que tu fins ara, si viatjaves a un país estranger que no estava dins del roaming de la Comunitat Europea, tu havies de comprar una SIM amb un altre telèfon, havies de treure la teva SIM, posar aquesta SIM de fora, i clar, i aquest telèfon l'hauries de donar als teus familiars o que sigui, però no, perquè per poder interactuar i per poder parlar amb ells, o per poder tenir internet allà on estiguis.
0: Bueno, amb el WhatsApp et manté el número original.
1: Val.
0: Sí que és veritat que si vas a Japó, fer servir una trucada per WhatsApp o per qualsevol aplicació de videotrucada i no truquis per telefonia, perquè llavors...
1: Val, et clavaran igual, no?
0: Sí.
1: Val, d'acord.
0: Sí, o sigui, ara amb internet, com pots parlar via WhatsApp per internet, t'agafes una wifi que no sigui oberta i...
1: Que després en parlarem, de recomanacions en aquest aspecte. Sí, sí. Però exactament, l'eSIM, què és, doncs?
0: És un número molt llarg, que el que fa és es connecta amb un proveïdor telefònic i et dona accés a internet, amb el país que toca.
1: Tu no has de fer cap canvi de SIM física per entendre'ns, no?
0: No, perquè no és SIM física, és SIM virtual... I els últims models de mòbil ja permeten tenir dos eSIMs, una física i una... dos SIMs, perdó, una física i una virtual.
1: Vol dir, doncs, que no tots els telèfons estan preparats per la eSIM?
0: Vol dir que no tots estan preparats per la eSIM i vol dir que també hi ha telèfons que només et permet tenir una SIM, no dos.
1: D'acord.
0: O sigui, els últims iPhones, Samsung d'última generació ja et permeten tenir més d'una SIM. Hi ha alguns Samsung que inclús te'n deixen tenir dos de físiques, però el que s'acostuma a tenir són dos SIM, o sigui, dos telèfonos, la normal i la eSIM.
1: D'acord.
0: Llavors tu el que fas és la compres per internet amb qualsevol aplicació que et permeti comprar SIM.
1: És que com... hi ha diverses, al mercat hi ha diverses d'aquestes.
0: Sí, hi ha Romic, que són clients nostres, hi ha Olafly, que també és una empresa bastant potent, o sigui, n'hi ha diversos que t'ho permeten. Llavors això al final és tu en l'últim procés, o sigui, tu compres i l'últim procés és un número que per darrere a l'iPhone es connecta amb un proveïdor, li dona aquest número i automàticament li dona...
1: I això s'activa tot pel mòbil?
0: Tot pel mòbil.
1: I quan arribes al lloc de destinació, activar-ho, entenc que també és molt fàcil, no?
0: Sí, bueno, ja l'actives abans.
1: Ja el tens activat i automàticament quan ja arribes al país d'origen i tu has contractat aquella eSIM, ja automàticament ja es connecta als servidors d'allà i ja te'n despreocupes.
0: I tens internet allà.
1: Molt bé.
0: Al final el que passa per darrere és que per darrere... hi deu haver un proveïdor molt gran que deu dir, vale, doncs jo vaig a Japó, doncs els meus proveïdors japonesos són aquest, a l'ABC, em donen aquestes ofertes i al final el que fan és connectar. Jo penso que per darrere deu anar... O sigui, no sé exactament com funciona un eSIM per darrere el detall, però és com un broker, entre cometes. No és un broker perquè no et dona el millor, sinó és un escaparat, tu dius, vull anar a Andorra. Doncs a Andorra tens aquests proveïdors, compres, costa això, i llavors aquí et cobren o per megas, o per dies, o il·limitat, o el que sigui.
1: Això és com qualsevol tarifa telefònica, tu pots contactar el que vulguis, les dades que vulguis, les trucades, això sí que hi ha, però clar, això t'estalvia ensurts que a vegades hem tingut, i aquí tenim el cas d'Andorra, no? Que a vegades no hi penses, a vegades no desactives la itinerància i tot plegat, i arribes a Andorra i només per travessar la frontera, i per qualsevol cosa, com que el telèfon ell, no? En sol ja va una mica movent dades, després trobes que t'han fotut una bona clatellada, és a dir, no l'he utilitzat, no, tu no, però el teu telèfon sí, ell s'ha autoutilitzat,
0: Correcte.
1: I per això s'ha d'anar en compte amb aquestes coses. Bé, és un bon consell, aquesta eSIM, que mica en mica és més habitual. Escolta'm, seguim amb més tips, amb més consells, que és el kit tecnològic. És a dir, allò, a banda del mòbil, que ens hem d'emportar físicament quan marxem de vacances, o que tu creguis imprescindible per marxar de vacances avui en dia.
0: Si vas a un país que no tingui l'endoll normal, l'endoll europeu estàndard que tenim aquí, prendre un kit d'endolls, o sigui, el Regne Unit té endolls diferents, Amèrica té endolls diferents, em sembla que Japó també té... O sigui, hi ha països que tenen... No sé per què, no em preguntis quin és el motiu, jo suposo que perquè al final cada un vol ser de son pare i de sa mare, però sí que prendre un kit universal, per Amazon, per...
1: Sí, que tenen com... És com un, no? Com un lladre...
0: Sí, és un lladre que té... Sí, llavors, jo això prendria... almenys un per cada persona, perquè així cada un pot connectar lo seu.
1: Que jo no ho sabia, que tu dius al guió, que hi ha 15 tipus d'endoll al món.
0: Jo tampoc ho sabia.
1: 15 endolls diferents.
0: Sí, jo en conec 4, els altres 15 no sé on van ser.
1: Sí, els plans, els que són 3, els que són 2, els rodons, els quadrats, sí, hi ha diversos. Sí.
0: Però segurament hi deu haver països por ahí que deuen tenir el seu i que potser encara no han adaptat a l'estàndard europeu, a l'americà o al...
1: Sí, això és fàcil trobar-ho, és a dir, trobar la informació de quin tipus d'endoll hi ha en aquell cert país on viatges i comprar-ho també ho trobes en qualsevol plataforma.
0: Sí, una cosa que moltes vegades faig també és quan me'n vaig a països que tinc dubtes, busco a internet necessaris per anar a Japó, per exemple. I hi ha gent que diu, mira, doncs pren... l'endoll, pren una jaqueta, pren tal, i inclús ells et diuen si vas a tal lloc, aquí et trobaràs amb aquestes problemàtiques. O sigui que aquí crec que és molt interessant o preguntar a l'intel·ligència artificial i que t'ho digui, o llegir el que a l'altra gent ha ficat.
1: Que puguis trobar. Sí, sí, sí. Què més? Què més ens hem d'emportar?
0: Una bateria externa. Sí, i clar, tot depèn del mòbil. Si tens un mòbil nou que t'aguanta hores i hores, o tens un mòbil que té una bateria molt duradera, doncs potser no et... doncs potser no et cal, però sí que sempre recomano tenir una bateria externa, ni que sigui per en un moment donat endollar, recuperar un 30, 40, 50% sí. i que no et puguis quedar tirat en un país que no coneixes, amb uns números d'emergència que no te'ls coneixes i amb un idioma que pots no parlar, clar, llavors clar. Estàs bastant vengut.
1: Sí, sí, a més les power bank avui en dia són molt compactes, no? Són...
0: no deixen de ser bateries, no deixen de ser bateries.
1: El mínim quin ha de ser? Perquè jo a vegades em perdo amb els no sé com es medeixen, amb amperis
0: sí,
1: o...
0: a veure, el mínim
1: que tu creguis, eh?
0: A veure, és que es depèn.
1: Tu aquí dius 10.000?
0: Sí, 10.000 acostuma a ser lo estàndard. Val. Acostuma a ser lo estàndard. Que al final això et dona per, fica-li, per una carregada o mitja carregada d'un mòbil. Al final el que necessites és que et doni aquest extra de bateria que pots necessitar en un moment
1: Val.
0: D'emergència. Clar, Val. Si tu et quedes sense bateria, et fiques a mirar Netflix després amb la powerbank...
1: Ja, no.
0: Doncs no et servirà de res si et tornes a quedar Clar. Sense bateria. Però sí que ho recomano, inclús powerbanks amb carregadors solars.
1: És veritat que existeixen, sí. Clar, és molt útil,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, tarda, sí. Però...
1: però bueno, si això, si t'has d'excursió en algun lloc...
0: Si t'has d'excursió o el que sigui...
1: un element natural que sigui, doncs que puguis...
0: I amb això una cosa, si agafeu l'avió per anar amb powerbanks... intenteu sempre deixar-les a cabina, no a, o sigui, a baix, si no sé com es diu.
1: A bodega.
0: A bodega, això, cabina.
1: A la maleta grossa, eh?
0: Sí, més que res
1: perquè... Si facturem...
0: Més que res perquè no té per què passar res, però hi ha països que no els agrada perquè pot patar amb la pressió i, sí. Bueno, hi ha un munt de...
1: Val. No estan regulades per això, no, de moment? Així com els patinets elèctrics i aquestes coses així, no. Les powerbanks, de moment, no estan regulades.
0: Jo les he portat a dalt, també.
1: Val.
0: Però potser era un viatge d'aquí a, no sé, a Madrid.
1: Val.
0: Però... perquè no tenia maleta de bodega. Però tot el que són viatges llargs, on són maletes grans,
1: Val.
0: Intentar ficar la powerbank a baix i així t'estalvies qualsevol tipus de...
1: Bé. De fet, aquest kit és molt bàsic, eh? Evidentment, el mòbil, aquest endoll, el Google Translate que abans hem parlat, una aplicació que ens ajudi a comunicar-nos...
0: I els mapes, una cosa que aquí no he ficat, bueno, que la intel·ligència artificial no he ficat, i que considero interessant, és tenir els mapes offline.
1: Val.
0: És que et descarregues el mapa, tu li dius, mira, em vull descarregar la ciutat de Tòquio, per exemple, per dir-te alguna cosa, o la ciutat de Olot, o el que sigui, o sigui, qualsevol lloc, perquè si et quedes sense bateria, puguis buscar. Llavors, et permet interactuar amb Google Maps sense necessitat d'internet.
1: Val.
0: Això, el problema és que t'ocupa memòria.
1: Clar, perquè tot és descàrrega, no? Tot és descàrrega.
0: Va,
1: sí. Bé, doncs bons consells. I anem cap a això, cap a tecnologia segura. Quan marxem de vacances, és evident que sempre estem exposats, a qualsevol situació que ens puguin enganyar a través d'internet a casa nostra. Clar, quan viatgem a l'estranger, potser som una mica més vulnerables en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Quins consells podem donar?
0: Jo, per mi, el més important és evitar el màxim possible connectar-se a wifis públiques.
1: Val.
0: S'entén wifi pública com la wifi de l'hotel que està oberta.
1: Val. Que tothom... de l'hotel tampoc, doncs, no?
0: Que està oberta.
1: Ah, que és oberta.
0: Que és oberta.
1: Ah, d'acord, és a dir, que a recepció et donguin...
0: Clar,
1: et puguin donar les contrasenyes.
0: I tu tens la teva contrasenya i tot... Si es pot evitar millor, però ja tens un pas més de seguretat. Tot el que sigui obert, McDonald's, xarxa pública i tot, jo evitaria un
1: altre.
0: I si et connectes, mirar lo bàsic. Vol dir Google Maps, vol dir quatre coses. No obrir res,
1: Val.
0: No entrar al banc...
1: Cap tipus de pagament, això, ni pagament, ni posar dades bancàries, ni res per l'estil. Perquè amb això, és a dir, amb aquestes wifis fake, falses o pirates... Ho poden veure.
0: Perquè ser fals, o sigui, no té per què ser fals.
1: Val, una wifi oberta...
0: Suposem que l'Ajuntament de Vendrell ens fica wifi a tots, que això ho va fer durant uns anys. O sigui, durant uns anys tu anaves a la plaça Nova, anaves a la Vella i tenies wifi gratis. Doncs, al final, com és gratis, tots estem dintre de la mateixa xarxa.
1: Val.
0: Si jo amb el meu ordinador em fico a esnifar paquets, o sigui, esnifar paquets vol dir, jo amb el meu ordinador miro tot el tràfic que va per xarxa.
1: Val.
0: El miro tot.
1: Sí.
0: Perquè estem a la mateixa xarxa, com és obert, doncs estem tots connectats.
1: Val. Sí.
0: I jo miro tots els paquetets de dades, o sigui, tot el tràfic que viatja per aquesta wifi. Si tu entres a pàgines web no segures, si escrius i tal, si no està lo suficient ben encriptat per part de la pàgina web i tot això, jo podria arribar a saber tot el que tu estàs escrivint i enviant a internet. Imagina't, entres amb un... no sé, imagina't, entres a l'Airbnb.
1: Sí.
0: Envies la informació. Pel que sigui, jo en aquell moment estic esnifant tràfic. I veig, hi ha hagut una persona que ha enviat una contrasenya que és... paper 123. Jo ja tinc el teu usuari i la teva contrasenya. I només cal estar amb, això.
1: Sí,
0: una altra
1: sí,
0: forma, explotar vulnerabilitats. Si jo estic preguntant a tots els ordinadors que tinc a la meva xarxa, escolta, tu tens aquesta vulnerabilitat? Tu tens aquesta vulnerabilitat? I hi ha un que em diu que sí, i és una pregunta d'explotar la vulnerabilitat. Imagina't que el Windows té un problema i que el Mac té un problema o el que sigui, i que si jo executo ABC em permet tenir accés al teu ordinador. Si tu tens un ordinador que té problemes de seguretat, jo puc explotar-los, aquests
1: val,
0: problemes.
1: Val.
0: Llavors, jo suggereixo sempre intentar evitar el màxim possible connectar-se amb wifis
1: públiques.
0: I si té wifi pública, McDonald's, Burger King, restaurants... tot això que pugui ser compartit...
1: Places públiques,
0: aeroports... I tal, tot això que es pugui evitar, jo suggeriria evitar.
1: Val, perfecte. També el que recomanes és fer una còpia de seguretat abans de marxar de vacances.
0: Sí.
1: Perquè això, si perdem el mòbil, si se'ns cau a dins la piscina o el que sigui, que no perdem tot el que tenim en aquell mòbil.
0: Correcte, si fem una còpia de seguretat i perdem el mòbil o se'ns cau a la piscina o qualsevol cosa, poder-la recuperar. La còpia de seguretat està al núvol, em compro un altre mòbil, sigui el que sigui, recupero la còpia de seguretat sense haver de... bueno, sense haver-ho perdut tot. Llavors, i sobretot si poden ser països més, entre cometes, més conflictius, que és més probable que et puguin robar alguna cosa, o que te'n vas a la platja i que se't caigui a la piscina, és igual, o al mar, doncs sempre fer una còpia de seguretat és recomanable.
1: Val. Sempre. El dia a dia, és evident que sempre és bo tenir una còpia de seguretat al dia, però evidentment quan marxem fora tenim més risc de que el dispositiu doncs pugui tenir alguna caiguda, el que sigui, doncs encara més. També expliques que és important per seguretat, i en aquest cas hi ha seguretat a casa, és que també és una recomanació que és universal i que fa molt que es fa, a banda de recollir el correu de la bústia, que intentar evitar que es vegi que aquella casa no està habitada durant un temps, és no publicar fotografies en el moment, en directe, explicant que estàs de vacances.
0: Correcte, perquè és...
1: Clar, aquest tio està al Japó...
0: És canta que no, perquè t'entrin a robar a casa.
1: Clar, jo sé on viu, no? És... No.
0: Sí, i sí, pots tenir l'arma, pots tenir càmeres, pots tenir tot, però en el temps en què amb algú tarda en arribar a la casa, o sigui, ja t'han robat.
1: No, les càmeres serveixen per fer la denúncia després i per demostrar que t'han entrat a robar.
0: Sí, perquè
1: no
0: si
1: serveixen massa més de res,
0: No sabràs.
1: Per això.
0: Llavors,
1: per això.
0: Sí, i això és una cosa que jo crec que tots, o la majoria, cometem l'error moltes vegades de... Ah, mira, pujo que estic a... Jo estic al Japó, que estic a Itàlia, o que estic a la Garrotxa, o que estic on sigui... Depèn el que li estàs donant informació a gent que dirà, ah, mira, doncs estan 2 setmanes al ja. Japó. Vaig a veure si la casa està buida. I entro el primer dia, o sigui, passo el primer dia, no hi ha ningú, passo el segon dia, no hi ha ningú, hi ha cartes a la bústia, es veu persianes baixades i tot... Tens totes les papeletes de que si algú mira et pugui entrar a casa.
1: Per això, que sempre algun veí, algun familiar, cada quan vingui a casa,
0: obri les llums...
1: Per... O programar-les també, inclús programar-les. Recomana programar-les.
0: Sí, programar-les a les 7 de la tarda, que s'engeguin, o a les 8, o a les 9, a l'hora que sigui.
1: Sí. Molt bé.
0: I apagar-les quan surti el sol.
1: Quan surti el sol, correcte. També és una molt bona recomanació. També sobre aquesta seguretat directa, diria jo, que també és sentit comú, però a vegades, i sempre ho diem, és el menys comú dels sentits, és no deixar les pertinences sense vigilància quan estem a la platja, quan estem a la piscina, quan ens anem a banyar, que ho fem molt aquí. En altres països no és tan comú, i aquí tenim, almenys fins ara, aquesta falsa
0: normal.
1: Seguretat...
0: És que realment hauria de ser lo normal.
1: Ja.
0: Sí, hauríem de tenir la confiança de poder deixar un mòbil sobre d'una tovallola i que ningú te'l robés.
1: Clar.
0: L'únic que ja hem agafat com un... com lo normal que et puguin robar el mòbil. Però és molt trist pensar així. És que no és cap, o sigui, no sóc capaç de deixar la meva bossa, que ningú m'hauria de robar res. O sigui, ara ja és qui es queda, qui no va la, qui no fa el bany ara per vigilar les coses i que no... O sigui, és trist. Sí. A mi és una cosa que...
1: No, sí, que perquè no... fins no fa gaire ho podíem fer-ho. També s'ha de dir, potser aquí el Vendrell encara es pot fer, a Cubelles encara es podria fer, però evidentment te'n vas a la Barceloneta, per exemple, i és impensable.
0: Sí.
1: I és impensable.
0: I no hauria de ser així.
1: I no hauria de ser així, correcte.
0: No hauria de ser així. Hauríem de tenir la confiança de que podem deixar les coses al nostre lloc. Uh-huh. I ningú roba les nostres partides.
1: També així com a punt, també en aquest aspecte de seguretat, dius que també han en compte que això també sé que és un tipus d'engany que es fa molt, que és el tema de les reserves, no? També aquests falsos correus de Booking o d'aquestes empreses, aquestes plataformes que et demanen, doncs això, no? Dades de reserves, dades de contacte, targetes, tot això també hem d'anar molt en compte i sempre verificar que aquest correu que rebem o aquella informació que ens arriba és real.
0: Sí. Al final hi ha gent molt avispada cada vegada més, amb el tema de la intel·ligència artificial cada vegada és més fàcil fer missatges reals i que s'assemblin més al contingut real com podria ser una empresa. Llavors, sempre començar desconfiant.
1: Ja.
0: I a partir d'aquí, si hi ha un mínim de desconfiança, no fer-ho mai, i si no, doncs assegurar-te que el correu és correcte, ve del domini correcte, i si no, trucar al suport
1: i si és una trucada telefònica també, una trucada telefònica, i crec que també els enllaços que telefònicament mai et demanaran cap tipus de codi ni et demanaran que els donguis el codi de seguretat, el password, que mai a la vida, és a dir, ni el banc ni cap empresa seriosa us demanarà cap tipus de codi d'accés per telèfon, mai a la vida. I en enllaços segons com, en principi tampoc, no crec.
0: Bueno, al final si obres un enllaç i no té, per exemple, booking.com o té booking amb 3 os.
1: Ja.
0: O sigui, hi ha gent molt avispada que intenta que sigui lo més fidel possible a la realitat. L'únic que sempre s'ha de verificar que quan apretis un enllaç, pues t'obri la pàgina original.
1: Sí.
0: No un booking amb 3 o 4 os o reserves-booking.com, o sigui, això. Ni Booking és el primer interessat en tenir subdominis d'aquests raros. Uh-huh. I després això ja ens hauria de fer sospitar.
1: De vegades trucar, perquè tenen, encara la majoria d'aquestes plataformes tenen un telèfon d'atenció al client, i davant del dubte doncs sempre trucar un d'aquests telèfons que trobarem fàcilment.
0: Davant del dubte que la gent no faci. Jo sempre això,
1: no, això també és veritat.
0: Davant del dubte que la gent no faci.
1: Sí, no, a més, un dels factors que utilitzen en qualsevol d'aquests recursos és la pressa, és la pressió. Sí. No ho ha de fer ràpid, perquè si no li anul·laré la reserva, faci-ho ràpid, si no li tancarem el compte. Sempre juguen amb la pressió, no ve d'una hora, no ve de migdia.
0: No ens cal tanquin el compte.
1: Correcte, no ve d'aquí, així que no passa res per trucar, per verificar allò que ens estan demanant, simplement. Doncs bé, bones recomanacions, ho hem aconseguit, Joan.
0: Sí, crec que és el primer dia que hem fet tots els punts.
1: Hem fet allò, secció de consells, aquestes bones recomanacions de com la tecnologia també ens pot ajudar a l'hora de les vacances o anar de viatge en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Alguna reflexió final, alguna cosa per tancar?
0: Bueno, que la gent...
1: Viatgi.
0: Que la gent faci vacances, les que jo no faré, que la gent les faci. I això, que vagin amb cuidado, que tots els problemes que hi ha amb la tecnologia estan molt a l'ordre del dia.
1: Sí.
0: I hòstia, és una putada de tenir la il·lusió gastar uns diners perquè després et vingui un mal moment que t'ho pugui aixafar. Llavors, són coses que moltes vegades podem evitar, doncs evitem-les i fem servir la tecnologia per el que s'ha de fer servir i no per aixafar-nos unes vacances que estan més que merescudes.
1: Fantàstic. Gràcies, Joan. Fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
3: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
3: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
2: Doncs ja està, ja ho tenim, això, tanquem barraca. I ara feia dies que no acabava amb sintonia. Gràcies per ser-hi, de veritat. Gràcies per fer-ho possible. Sempre la intenció d'acompanyar-vos i anar cap a aquesta estona de ràdio, que bé, que és una estoneta estonassa, eh? De les 9 del matí fins a les 12 són 3 hores diàries de ràdio, que es diu aviat, però que sempre portem i que fem amb molta il·lusió, de veritat. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible. Sempre ho expliquem així. I això, demà hi tornarem puntuals, demà que serem ja dimecres, a partir de les 9 del matí fins a les 12, amb aquesta mateixa intenció. I esperem que no hi falteu. A més, en certa manera, d'una manera o altra, sempre passem llista. Gràcies per ser-hi, molt bona jornada. Adéu-siau.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els líders del G7 es reuneixen avui a Evian, a França, en una trobada marcada per l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord que es signarà el divendres. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que, com dèiem, es formalitzarà a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. Hi ha acord a tres bandes entre el PSC, Esquerra i els Comuns per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, menys de 12 hores. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que els tres partits han presentat aquest dimarts des del Parlament de Catalunya. I el Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en la causa vinculada a les joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, no hi ha incidències destacades, tot i així una avaria a la 2 a Castellbisbal provoca circulació intensa i també està tallada a hores d'ara l'L-702 Artesa de Lleida per esfondraments, a banda també retencions habituals. I pel que fa al servei ferroviari, recordem que Rodalies recupera avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que ha estat interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
1: Sentir Andalucía.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit on a dream.
6: Jordi, ¿qué está pasando?
7: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
6: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
7: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
6: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
3: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. El matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
9: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
10: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
11: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Bueno, benvinguts als que ara per aquelles coses heu canviat i esteu amb nosaltres, i els que esteu amb nosaltres des de ja aquesta hora de bon matí amb la calaixera, amb el Pere, doncs sigueu ben trobats amb aquestes hores. Passen 9 minuts de les 12 del migdia i avui és dimarts, dia 16 de juny. Avui és el Dia Internacional dels Nens d'Àfrica i el Dia Internacional de les Remeses Familiars. A més d'aquestes dues dates oficials de les Nacions Unides i de la Unió Africana, durant aquesta jornada també es celebren altres esdeveniments mundials destacats. Avui és el Dia Internacional, com deien, del nen africà, recordant la matança de l'any 1976 a Soweto, a Sud-Àfrica, on centenars d'estudiants van ser assassinats mentre protestaven per una educació digna. Buscaven defensar els drets dels infants del continent. I avui és el Dia Internacional de les Remeses Familiars. Reconeix la gran distribució econòmica dels treballadors migrants, de les seves famílies i comunitats d'origen. Però també és el Dia Mundial de les Tortugues Marines. Una data clau per la conscienciació ambiental per protegir una de les espècies més antigues i amenaçades de l'oceà. També és el Dia Internacional de la Solidaritat amb el poble de lluita de Sud-Àfrica, vinculat també amb els fets històrics de Soweto contra l'apartheid. I avui és el Dia Internacional de la Biotecnologia. Commemora una fita judicial històrica al 1980 als Estats Units que va permetre patentar el primer cop d'organismes vius modificats. Avui, en aquesta jornada, també mirem cap al santoral. Avui és Sant Quirze i Santa Julita, mare Julita i fill Quint Sant Quirze, de només 3 anys que va ser martiritzats junts a Tarso al segle IV durant les seves persecucions del diocesià. I avui també és Sant Joan Francesc Regis. Què més coses passen en aquesta jornada? Doncs els fets històrics i socials, pel que fa a Catalunya, ens recorda, tipus anecdòtic, que el 1934 va haver un homenatge a Pau Casals. L'Ajuntament de Barcelona atorga la medalla d'or de la ciutat al músic vendrellenc Pau Casals i nomena fill predilecte i bateja una avinguda principal amb el seu nom. El 1934 hi van haver tensions polítiques a Vilafranca. Durant la nit de la mateixa jornada es van enderrocar de matinada les creus del terme de Vilafranca del Penedès, fet que desferma fortes protestes dels sectors catòlics contra el consistori d'esquerres. I el 1979, fi de les capçaleres històriques, deixen d'editar-se definitivament a Barcelona dos diaris molt vinculats al règim anterior: el Diari de Tarda, La Premsa i el matutí Solidaritat Nacional. I com sempre, en aquesta jornada, després de fer un repàs al que marca el dia d'avui, avui al Vendrell s'espera un dia de calor molt intens i el cel completament serè amb unes temperatures altes, que freguen en els 32 anys i una mínima als 32 graus. 32 anys. I els 22 graus. Cel ben clar i assolellat durant tota la jornada sense cap probabilitat de pluja i temperatures d'atenció importants. La calor augmentarà ràpidament amb el pas de les hores fins als 30, 31, 32 graus entre les 12 i les 3 de la tarda. Però avui en el nostre programa, com sempre, en aquesta quarta hora ens aturarem amb el que avui ens despertem amb el que has de saber. El punt sempre de les notícies locals de comarca, una mirada també a altres notícies nacionals i internacionals i d'última hora. Recordeu el nostre WhatsApp de participació, el 686-1101, en el que ens podeu fer una petició musical o també podeu fer una dedicatòria o parlar amb nosaltres
12: si us ve de gust enviar-los un missatge, comentar alguna coseta. Aquí estarem per atendre sempre el vostre missatge. I com ja sabeu, la quarta hora també és musical. Ens anirem amb el nostre tema retro i també el punt d'agenda. Tot això en aquesta jornada. Avui som a dimarts. Bueno, ja hem passat per potser el més traumàtic, que és començar la setmana. Alfred García presentava nou single aquest passat divendres. Vine'm a buscar.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. I ara és moment, com sempre, d'obrir el nostre punt d'informació. La capital de la Sardana del Vendrell ha quedat acreditada aquest passat cap de setmana. Dissabte, 600 balladors i balladores d'equipaments cívics de tot Catalunya s'han aplegat a la Rambla amb la música en directe de la Cobla Lluïsos. La Rambla ha sigut un espectacle aquest dissabte al matí dintre del marc d'una de les activitats destacades de la capital de la Sardana del Vendrell d'enguany. Es tracta de la trobada sardanista d'equipaments cívics de Catalunya, que ha portat fins al Vendrell més de 600 persones arribades de diferents comarques catalanes. La música de la trobada ha anat a càrrec de la Cobla Lluïsos. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat a cometre robatoris amb força i furts als polígons industrials d'arreu de Catalunya, entre d'altres indrets al Baix Penedès. La investigació, liderada per la unitat d'investigació de la comissaria del Vendrell amb el suport de la de Valls, va permetre identificar una organització formada per quatre persones que actuava principalment en empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i les comarques del Penedès. El valor dels palets sostrets o intentats sostreure superant els 10.800 euros. Segons les investigacions, els sospitosos utilitzaven sempre una furgoneta i seguien el mateix padró d'actuació. Mentre que un membre vigilava l'entorn, la resta carregava ràpidament els palets. En alguns casos forçaven tanques per accedir a les instal·lacions, mentre que en algunes s'aprofitaven de moments d'activitat laboral per actuar sense aixecar sospites. Entre els fets destacats hi han robat a Tarragona, Collbató, Llorenç del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia i Santa Coloma de Queralt, així com diverses temptatives frustrades gràcies a la intervenció dels treballadors i patrulles policials. Entre els detinguts acumulen prop de 140 antecedents policials. Després de passar a disposició judicial davant del jutge de Guàrdia de Valls, els Mossos mantenen oberta una investigació per localitzar i detenir altres possibles implicats en aquesta activitat delictiva. I el drac de foc del Cabrot del Vendrell ha fet 35 anys. L'entitat ho està celebrant, ho ha celebrat amb un aniversari aquest dissabte amb una gran festa amb propostes per totes les edats i amb el foc com a colofó amb 10 bèsties convidades. L'aniversari del Cabrot s'ha sumat al cicle Primavera Vendrellenca per arrodonir una jornada festiva amb tots els ingredients pensat per un públic de totes les edats. A la plaça del Tívoli s'ha fet una plantada en el que s'ha pogut veure aquest cap de setmana de ben a prop el Cabrot i tota la colla de bèsties convidades, mentre que a l'escenari els més petits han gaudit d'un espectacle amb el grup Ricus. El Cabrot ha comptat com a bèsties convidades la Víbria de Griu de Tarragona, la Vigília de Torredembarra, Virgília de Torredembarra, Lo Carranco, Bailandó de Cervera, i les Pantarrucs del Penedès, així com el Neoptalus del Villanensis, el Macellot de l'Aver, el Ruc de la Granada, el Drac d'Olivella, el Drac de la Geltrú, junt amb el Cabrot, que han fet una cercavila pròpia de festa major. I els nens del Vendrell segueixen evolucionant amb aquest inici de temporada. De moment, els de la camisa vermella mantenen el seu domini sobre el 4 de 8, l'estructura que alternen amb altres de més amples que els permet seguir rodant peces. A la capital del Garraf, els nens del Vendrell han sumat un nou 4 de 8, el setè ja de l'any, que ha arribat, això sí, a la segona, després d'un primer intent desmuntat. Un petit contratemps, tanmateix, que no desvirtuen.

virtua una construcció que els de la camisa vermella tenen que més que apamada. Segons la segona ronda, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han atacat a un altre dels castells fetitge d'enguany, el 7 de 7, una estructura que ha pujat ferma malgrat algun tremetrèmol. I piles a banda, els nens del Vendrell han tancat rondes amb els segons 5 de 7 de l'any, just una setmana després de la seva estrena a la Diada de les Colles de Campiones. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han fet el primer pas per impulsar la construcció d'un nou edifici a la seu del Baix Penedès, al campus de Santa Maria del Mar, a Coma-ruga. Amb dues parts han signat l'acord d'intencions aquest dilluns, que ha permet que la Universitat Rovira i Virgili tingui un edifici definitiu al Vendrell que disposi de les dimensions i els espais i equipaments necessaris per al desenvolupament dels ensenyaments universitaris que actualment s'imparteixen i que són graus d'infermeria i educació infantil. La necessitat de fer un nou edifici adaptat a les necessitats actuals fa que estigui sobre la taula després de fer unes primeres actuacions de millora de l'entorn, de l'accés al campus el passat any. Ara, juntament, la universitat es comprometen a signar abans del 31 de març de l'any que ve el conveni específic que detallarà les actuacions a realitzar, com ara la configuració del nou edifici, la descripció dels espais, tipologies i equipaments, al calendari d'execució de les obres. El rector de URB, Josep Pallars, ha reclamat que el projecte s'inscriu en l'objectiu final de la universitat de vetllar per l'impacte social i territorial, i per una altra banda, l'alcalde del Vendrell ha afegit que l'acord confirma l'objectiu per fer un salt endavant i perquè la URB tingui més pes al municipi. I més coses que ens fan parlar del nostre municipi. El projecte El Remolí, impulsat al Baix Penedès, sorgeix de la col·laboració de l'Oficina Jove del Baix Penedès i del Centre d'Arts Visuals Sala Portal del Pardo. És un espai obert a la creació contemporània jove. El Remolí pretén ser un punt de trobada on convergeixin noves veus, processos creatius i pràctiques artístiques contemporànies. La convocatòria s'adreça a creadors d'entre 16 35 anys, residents al Baix Penedès. El període d'inscripció és fins al 30 de setembre. Les propostes poden presentar-se al formulari del Remolí. Aquesta està oberta a projectes vinculats a les arts visuals contemporànies sense limitació de tècnica. Format de disciplines com pintura i dibuix escultural, fotografia, instal·lació, vídeo, art, art digital, collage i altres. Les obres seleccionades formaran una exposició al Portal del Pardo i la Biblioteca del Vendrell, que s'inaugurarà el 19 de novembre i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any vinent. I la plaça de les Garrofes del Vendrell va acollir ahir una jornada de sensibilització i prevenció davant de l'abús i el maltractament de la gent gran, coincidint amb el Dia Internacional de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament de la Bellesa. L'activitat organitzada per l'associació L'Arc Social pretén conscienciar la ciutadania sobre la importància de protegir els drets i la dignitat de la gent gran. La jornada va comptar amb la participació dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local del Vendrell i professionals de l'àmbit social de l'Arc Servei Psicològic. Es van repartir bosses de roba, tríptics informatius i material divulgatiu amb el lema "El bon tracte no envelleix", amb informació sobre la detecció, prevenció i actuació davant de possibles situacions de maltractament. I l'Ajuntament de Calafell informa que el jurat del 24è certamen de cartells de festes majors, reunits el passat 21 de maig, ha escollit l'obra que esdevindrà la imatge oficial de la Festa Major 2026. Després d'examinar les 9 propostes presentades, el jurat ha acordat concedir el premi del cartell número 9, que un cop oberta l'aplicació corresponent, ha resultat a ser l'obra de l'alumnat de primer cicle formatiu del Gran Superior d'Il·lustració d'Elees Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat. El premi està dotat amb 600 euros i serà destinat a l'adquisició de material per l'escola
tal i com ha confirmat la seva representant i professora, Maria Àngels Pinyol. I després de fer una ullada a temes que ens ocupen pel que fa a la nostra ciutat i també a la comarca, altres notícies, unes últimes notícies d'Espanya i també notícies del món. Belarra creu que l'executiu va utilitzar el bipartidisme en comptes de combatre la guerra bruta judicial. La cimera del G7 celebra una sessió dedicada a Ucrània amb la presència de Zelensky. El jutge Calama rebutja la petició de Zapatero de suspendre la seva declaració per les joies trobades al seu despatx. Iran anuncia el pas dels primers vaixells per Hormuz, encara que el trànsit marítim trigarà setmanes a establir-se. Sumar descarta sortir del govern per la presumpta corrupció del PSOE, diu que estem per transformar la gent, la realitat de la gent. I la diàspora iraniana als Estats Units protesta contra el règim i renega de la selecció. El PP no renuncia a la moció de censura, però no donen els números i creu que convé esperar davant dels escàndols. L'epidèmia d'Ebola continua al Congo un mes després lentitud en el diagnòstic i l'escassetat d'aigua potable. I també altres notícies, en aquest cas, el Mundial 2026 en directe cap a Cabo Verde alimenta el malfario d'Espanya cap als debuts mundials, empat a 0-0. I altres notícies també ens fan mirar cap a casa nostra. Una cinquantena de municipis estan en risc molt alt d'incendi. Les altes temperatures mantenen Catalunya en alerta amb desenes de municipis a nivell 3 del Pla Alfa. Els bombers treballen encara en diversos incendis simultanis, especialment a les conques de Ponent. També ens diu que els àudios del 112 de Joan Andic el dia de l'accident crec que ha caigut per un barranc. I operació sortida de Sant Joan, 600.010 cotxes per la carretera, un Sant Joan pendent d'incendis. I els talls de trànsit del 2 al 5 de juliol a Barcelona pel Tour. També ens diu que la febre dels cromos del Mundial s'acaben el mateix dia que ha arribat. Estafes bancàries i suplementació d'identitat als delictes online que pateix la gent gran. I el Liceu estrena una nova Lenose di Figaro amb direcció de Marta Pazos. I com sempre, l'últim és parlar del temps. La calorada s'identifica i a final de setmana serà molt tòrrida. Aquests són ara mateix les notícies que has de saber.

anem al rellotge, som a 2:15 d'una del migdia i anem en busca, com sempre, del que avui triem amb el nostre tema retro. Avui us volem posar música de... Bueno, qui hem triat és el cantautor espanyol Emilio José, que avui més precisament celebra el seu 76 aniversari. Una de les figures més entranyables de la música romàntica, la balada d'Espanya i el Llatinoamèrica, reconegut per la seva veu poètica càlida. Va saltar a la fama i va guanyar el prestigiós Festival de Benidorm el 1973 amb la seva cançó Soledad. El tema es va convertir en un èxit mundial i va ser versionat per artistes nacionals com Nena Moscouri. I és considerat un dels pioners de la nova cançó andalusa. Al llarg de la seva carrera ha posat música a versos de poetes il·lustres com Antonio Machado, Rafael Alberti, León Felipe i Luis Rosales. I també destacant composicions molt estimades per al públic com Nuestra Playa, Mirar la vida con ojos nuevos i Cuando te dije que te amo. Després de més de 50 anys en els escenaris, continua actiu en la música, preparant projectes que fusionen la cançó d'autor amb la lírica andalusa. Així que avui, doncs, remenant, ja sabeu que hi ha, doncs, cançons destacades, però ens quedem amb algo una miqueta més alegre, perquè el tema de Soledad és que és com molt trista. Així que anem en busca d'això.

Doncs ara mateix, en aquesta recta final d'aquesta jornada, per cert, molt calorosa, eh? Ara mateix tenim una temperatura alta. Al Vendrell hi ha 30 graus. Mare meva, la que ens espera. Bueno, anem en busca d'informació, com sempre, de la nostra agenda. Avui és dimarts, avui hi ha mercat a l'Arbós i també a Calafell. Demà dimecres hi ha mercat setmanal a la Bisbal del Penedès. Us destaquem i us recordem que del 12 al 5 de juliol hi ha una exposició a la sala d'exposicions Benvinguts Socias, que és la sala d'exposicions del Centro Cultural García Lorca del Vendrell, un homenatge al pintor Don Diego Velázquez per Antonio Villanueva Martín, amb horari de 5 a 8 del vespre. Aquesta exposició estarà disponible per visitar-la, com us dèiem, fins al 5 de juliol. I ara és moment d'aturar-nos una miqueta amb coses més d'avui i de demà. Avui, dimarts, a la Bisbal del Penedès, a 6 de la tarda, hi ha activitat familiar, laboratoris de lectura naturalistes a la Biblioteca Pública. I al Vendrell, a la sala portal del Pardo, hi ha taller familiar al silenci dibuixat. Demà dimecres al Vendrell, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a 6:45, a càrrec de Maria Montes, músiques per al sol i la lluna. I a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública de la Bisbal del Penedès, hi ha club de lectura amb una lectura sorpresa, a càrrec de Joan de Boer. Ja el dijous ens anem en busca d'altres coses a l'Espai Jove de Cunit, a 6:45 de la tarda, hi ha espai per a joves. La Bisbal del Penedès, a 6:00 PM, davant de la biblioteca, fa un taller familiar de Sant Joan, Fes la teva vareta màgica. I també hi haurà un debat per seleccionar les 10 propostes que passaran a la votació final dels pressupostos participatius a la Bisbal del Penedès, a 7:45 del vespre, al Centre Municipal de Cultura. Aquests són apunts que arriben fins dijous. Ja arribarem i avançarem en la setmana. Avui és dimarts i, per tant, us recordo, com sempre, també la programació de ràdio i televisió al Vendrell. Avui, com sempre, a partir de 2:45 del migdia, arriba l'informatiu amb la seva edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa, i de 3 a 5, el programa Tarda en Estèreo. A partir de 6:00 PM i les 7 arriba el programa Veus que parlen. I a les 8, l'informatiu. A 8:45 del vespre arriba el programa Carrer d'Avinyó. I avui, els dimarts, també és protagonista del programa Pampas Rock. Avui dimarts, com sempre, també us recordem la programació del Vendrell Televisió. Televisió al Vendrell, que arriba a 2:00 PM amb les notícies. I a partir de... després, quan s'acabi tot seguit, arribarà el programa Connecta 14. Ja sabeu que és el programa que arriba des dels serveis informatius i que compta amb entrevistes en profunditat i també reportatges que fan un repàs i un recorregut per als 14 municipis del Baix Penedès i que dirigeix i presenta Sílvia Martínez. Doncs amb això nosaltres avancem una miqueta. Som a 5 minutets per arribar al punt de les 1 del migdia. I ja sabeu que el Tour de França aquest any arriba protagonista a casa nostra. A més, que passarà molt a prop de nosaltres. I el doctor Prats han estat els encarregats de donar-li energia al tema. Bueno, a la cursa. A energia, així sona.

És moment d'acomiadar-nos. Aquestes setmanes de... Bueno, no hem entrat a l'estiu oficialment, però la calor és més que evident. I des de que ens van retrobar després de les nostres vacances del mes de maig, ja us vaig dir que el nostre format serà molt estival i recordant i sentint bona música. Avui amb Deco Smith, amb aquesta jove banda californiana, i recordant el seu tema de l'any 17 amb aquest Goodbye, doncs precisament amb això marxem. Demà serem aquí, ja una mica més contents, no? Que serà dimecres. Que passeu una molt bona jornada. Salut.

0: Iran per posar fi al conflicte i reobrir l'estret d'Hormuz. L'anunci ha tingut impacte als mercats i en el preu del petroli, que ha reaccionat a l'espera dels detalls de l'acord. El president nord-americà Donald Trump ha aterrat a França després de la signatura inicial d'aquest pacte, que es formalitzarà el divendres a Suïssa. La trobada també abordarà el programa nuclear iranià i comptarà també amb la participació de delegacions d'Egipte, Qatar i els Emirats Àrabs. I el govern espanyol ha autoritzat la licitació de contractes per valor de 216 milions d'euros destinats a la conservació i el manteniment de més de 560 quilòmetres de carreteres estatals a Catalunya. Les actuacions afectaran principalment trams de l'AP7, l'AP2 i també l'AB30, les quatre demarcacions catalanes, inclouran treballs de manteniment, reparació del ferm i també substitució de tanques deteriorades. I Junts ha registrat una esmena al Congrés per reclamar la convocatòria d'eleccions generals davant el que considera la situació d'extrema debilitat del govern espanyol. La formació argumenta que l'executiu de Pedro Sánchez és incapaç de superar el bloqueig polític, especialment després de la ruptura de relacions entre Junts i el PSOE i Sumar. I l'autòpsia de l'home trobat el divendres mort a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú ha descartat que es tracti d'una mort criminal. El primer informe forense conclou que no hi ha indicis de la participació de terceres persones i ara s'investiga si la mort va ser accidental per causes naturals o bé un suïcidi. Els Mossos havien activat inicialment el protocol d'investigació per esclarir els fets, però amb els resultats de l'autòpsia queda, per tant, descartada la via policial. I els Mossos d'Esquadra han detingut també dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordant dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes. Després de fugir, les imatges de seguretat i també la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos, que han estat detinguts en dues fases. I l'Ajuntament de Tarragona ha posat en marxa avui la temporada d'estiu a les platges amb un reforç dels serveis de neteja gràcies a la nova contracta municipal. Entre les novetats, augmenta la freqüència de neteja de cales, roques, camins de ronda i aparcaments, i la retirada de pèlets passarà de fer-se un cop l'any a 6. El servei de socorrisme també es manté sense canvis i funcionarà cada dia fins al 14 de setembre amb 38 efectius de la Creu Roja distribuït en les 8 platges del municipi. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon dimarts, 16 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Jornada dimarts, dia 16 del mes de juny de 2026. Continua l'estiu per al que fa a la climatologia ben viu i en parlarem a la recta final d'aquest informatiu. Abans, per ara, he tingut temps al Jordi Garell de fer-nos arribar a la crònica del món de l'esport. I abans, la redacció al complet del Vendrell Comunicacions haurà presentat el menú que hem preparat per la jornada del dia d'avui pel que fa referència a l'actualitat de la nostra vila, el Vendrell, i també de la resta de la comarca. Tot plegat, conduït a les vies de so per la Marga Márquez i davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells, qui ho fa amb molt de gust, Víctor Merencio. Un minut pel sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Ajuntament del Vendrell i Universitat Rovira i Virgili signen un protocol d'intencions per renovar les instal·lacions que el centre educatiu posseeix al municipi. En parlem en aquest informatiu, que a més també ens ha de servir per parlar de l'Arc Serveis, que ha celebrat aquest dilluns una jornada destinada a sensibilitzar sobre els abusos i els maltractaments que pateix la gent gran. Un informatiu que també ens ha de parlar d'Unitat Vendrellenca, que creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. Temps en aquest informatiu també per buscar d'altres qüestions que ens porten a parlar dels lacs en Busto, perquè la xarxa de televisions locals, Ràdio Televisió Espanyola i TV3, han seleccionat per segon any consecutiu una proposta de documental de Ràdio Televisió al Vendrell. Si l'any passat va ser la relacionada amb el món dels castells, ara li toca als Laxen i el seu 40è aniversari. Parlem també de la penya bètica del Vendrell, que vol créixer com un espai d'acollida d'artistes de diferents disciplines, o també d'un nou projecte d'exhibició de la jove anomenat El Remolí. Tindrem temps de parlar de castells amb els nens i la seva diada de Vilanova i la presentació de tot un seguit de contes des de Eureka Kids. Obrim informatiu i ho fem parlant de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Ajuntament del Vendrell, que han signat un protocol d'intencions per renovar les instal·lacions que el centre educatiu posseix al campus de Santa Maria del Mar, a Sant Salvador. El campus del Baix Penedès, ubicat al nucli marítim, imparteix actualment estudis d'infermeria i educació infantil, amb l'acord rubricat entre totes dues institucions sobre la porta, implantant un futur nous graus i augmentar així el nombre d'estudiants.
3: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, estudi preliminar que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. Un cop es disposi del text, serà el moment d'unificar esforços entre totes les institucions i mirar d'escatir els recursos de finançament, una inversió dissenyada pensant en una renovació integral.
4: Reformar-la, que parlant en plata vol dir aterrocar i construir un edifici. A vegades ho fem molt complicat, però és així, fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
3: Des del Vendrell, l'Ajuntament desitjaria que les noves instal·lacions poguessin acollir estudis relacionats amb la medicina, atesa la influència de l'Hospital Comarcal i la tecnologia de l'automoció, sempre amb un ull posat en Idiada. Una petició que encaixaria amb la voluntat de la universitat d'impulsar en un futur nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
5: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
3: I tot plegat sota l'atenta mirada de Marta Mata, la pedagoga d'arrels baixpenedesenques, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Una efemèride que ha estat ben present durant tota la jornada mitjançant una exposició sobre la seva obra i pensament a la biblioteca del campus, i especialment arran de l'acte d'inauguració a la seu universitària de la nova plaça que du el seu nom. Un racó que, tal com hauria volgut l'homenatjada, es pretén que esdevingui un espai d'interacció educativa.
1: L'Arc Serveis ha celebrat aquest dilluns una jornada destinada a sensibilitzar sobre els abusos i maltractaments que pateix la gent gran. S'han fet diverses aportacions amb l'objectiu de conscienciar les persones de més edat dels riscos que poden patir.
6: L'empresa L'Arc Serveis ha celebrat aquest dilluns a la plaça de les Garrofes una jornada per sensibilitzar la gent gran sobre el risc de patir maltractaments i abusos. El nom de la jornada ha estat El bon tracte no envelleix i ha comptat amb diverses aportacions.
7: Avui hem realitzat un altre format, amb unes taules informatives on han participat cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, policia local, i persones professionals de l'àmbit social i psicològic. Què és el que volem? Dins de la campanya El bon tracte no envellés, nosaltres el que volem és promocionar i treballar cap a un bon tracte de les persones grans, cap a la defensa dels drets de les persones grans.
6: El resultat de la jornada ha estat positiu.
7: La regidora, la Montse, ha explicat un tipus de maltractament, com és l'edatisme, que cada vegada és aquest... que es treballa més en contra. També hem repartit un còmic que vam fer en el seu moment l'escola Àngel Tobias, on estan tots els tipus de maltractament en dibuixos, i l'acollida ha sigut molt positiva perquè les persones grans moltes vegades no saben quin és el circuit social ni com adreçar-se quan se troben davant d'un maltractament.
6: Els Mossos d'Esquadra han explicat la seva experiència en la matèria.
8: Sí, ens trobem desgraciadament amb problemàtiques d'aquestes, ja sigui a través que s'entren per trucades del 112, d'algun veí, o les famílies que observen que els seus familiars tenen algun cops, hematomes, d'acord? I a partir d'aquí obrim una investigació per esbrinar aviam què és el que passa. Hem vingut a donar uns consells de seguretat, sobretot d'estafes online, d'acord, que avui en dia el cos de Mossos d'Esquadra és un dels delictes que més ha pujat, i sobretot que tinguin molt en compte a l'hora de missatges que reben, de SMS, i de, bueno, que no facin cas, que s'adrecin als centres on reben aquests SMS i contactin amb les persones i no facin cas d'aquests missatges.
6: La jornada s'ha celebrat a motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament de les Persones Grans.
1: Un incendi ha deixat calcinada una masia abandonada al camí dels Molins, al terme municipal de Santa Oliva, al límit amb el Vendrell. L'avís del foc es va rebre poc abans de les 12 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar 4 dotacions dels bombers de la Generalitat. Les flames, en els primers moments de l'incendi, eren visibles de diversos punts i des de diversos quilòmetres de distància, igual que la gran columna de fum que va generar certa alarma entre els veïns. Per sort no es va produir cap dany personal. La policia local del Vendrell també va intervenir per tallar els accessos a la zona des de la carretera de Valls. A més, s'hi van desplegar efectius dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques. El foc es va donar per extingit 2 hores més tard i aquest dimarts al matí es podia comprovar com la teulada de la masia havia cedit completament a causa de les flames. Unitat Vendrellenca creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. Demana al govern local canvis dràstics en aquest àmbit i proposa 3 actuacions urgents. Un nou model de policia local, una unitat operativa nocturna i un pla d'actuacions urgents. Un pla de xoc contra les agressions sexuals. Unitat Vendrellenca fa una comparativa de les dades ministerials entre l'any 2019 i 2025. Això no obstant, durant el primer trimestre del 26 s'han reduït els delictes de robatori i tràfic de drogues en relació al darrer trimestre de l'any passat.
6: Unitat Vendrellenca demana canvis dràstics al govern local en matèria de seguretat ciutadana. El grup considera que l'executiu fa una lectura triomfalista de les dades de delictes del Ministeri de l'Interior que no responen a la realitat.
9: Volem expressar el nostre malestar per les últimes publicacions que ha fet l'Ajuntament del Vendrell sobre aquest triomfalisme en la inseguretat a la ciutat. Les dades demostren més aviat el contrari. Si bé pot ser cert que hi ha una disminució, per exemple, dels fets robatoris, sí que el que demostren les dades del Ministeri de l'Interior és que tot el global dels fets delictius a la ciutat han empitjorat. I han empitjorat molt. Per tant, aquesta sensació d'inseguretat que diuen que els veïns tenen però que no està fonamentada, realment és així i és real.
6: El grup explica que, segons les dades ministerials, creixen els robatoris de vehicles, el tràfic de drogues, les agressions sexuals i els robatoris en general, i a més, altres circumstàncies que neguitegen la ciutadania.
9: Quan algú ha de trucar a la policia perquè té el deluge sota casa seva a l'hora de dormir, no surt a les mètriques, però és una realitat. Quan algú ha d'enviar un WhatsApp al carrer, depèn de quina hora arriba a casa, preocupada per si li pot passar alguna cosa, és una realitat.
6: Per tot plegat, proposen un pla d'actuació amb 3 eixos principals.
9: La primera és un pla de xoc contra les agressions sexuals. Ens preocupen especialment que aquestes agressions, especialment les de penetració, hagin augmentat a la ciutat. Un segon punt és un augment del patrullatge, especialment el nocturn. I també una divisió de policia administrativa que pugui actuar també com a paisà per totes aquelles activitats que poden suscitar problemes de convivència als veïns i les veïnes.
6: La formació creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell.

0: La xarxa de televisions locals, Ràdio Televisió Espanyola i TV3 han seleccionat per segon any consecutiu una proposta de documental de Ràdio Televisió al Vendrell. Si l'any passat va ser la relacionada amb els 100 anys dels nens del Vendrell, enguany el torn ha estat per al Mai Diguis Mai, un treball audiovisual dedicat als 40 anys de trajectòria dels Laxenbusto. La iniciativa està coproduïda per Penedès Televisió i Solucions Audiovisuals, productora que va tenir la idea original i, si tot va bé, podria estar enllestida cap al mes d'abril de 2027.
1: Mai diguis mai a Laxenbusto. La banda del Vendrell enguany celebra el seu 40è aniversari i per commemorar-ho, a banda d'una gira de concerts per arreu del país, Ràdio Televisió del Vendrell, Penedès Televisió i la productora Solucions Audiovisuals han impulsat un documental on es repassen les 4 dècades de vida del grup. I ho fan, a més, amb un format innovador i diferent, tot donant el pes del contingut als mateixos músics.
2: Volem tractar tots els continguts amb un format cinematogràfic que es diu Cinema Verité, molt observadors, val? Que són els mateixos membres de la banda, doncs, que van parlant, i nosaltres simplement provoquem situacions i veurem el resultat.
1: El documental està escrit per Antoni Roig, d'Arrels Vendrellenques, i un dels responsables del treball sobre Àngel Guimerà i el Premi Nobel, i dirigit per Carles Castelló, qui es posa al capdavant d'un equip de 7 persones, entre les que també figura el càmera i muntador de Ràdio Televisió del Vendrell, Edgar Toldrà. Una proposta que abraça l'Alt i el Baix Penedès i que està seleccionada en la categoria d'Històries de Proximitat per la convocatòria de documentals televisius que impulsen conjuntament la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT.
3: Però també estem molt contents perquè per segon any consecutiu hem tornat a ser escollits en aquest projecte del pitching que organitza la xarxa, i per tant per nosaltres com a televisió local, doncs, que hagin presentat dos projectes i els dos hagin estat escollits, ens omple de satisfacció i ens permet posicionar-nos en el mapa mediàtic català, no?, amb aquests projectes que són diferents i que esperem tenir un recorregut.
4: La trajectòria musical de Laxenbusto ha estat molt lligada a Vilafranca i també a la comarca de l'Alt Penedès. Cal recordar, per exemple, que el concert que rememora els 40 anys de la seva primera actuació, que va ser el 86 a Albinyana, es farà precisament aquest mes d'agost, el 30 d'agost, en el marc de la Festa Major de Vilafranca.
1: Un vincle amb Vilafranca que també inclou el guitarrista Cristian Gómez Montenegro, originari de la capital de l'Alt Penedès. El documental, que ja s'ha començat a rodar tot seguint el grup pels diferents concerts programats per enguany, es preveu que quedi enllestit cap a l'abril de l'any vinent. Una espera que de ben segur valdrà la pena per a tots aquells seguidors d'una banda a l'alçada dels Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley.
0: No deixem de banda la música i parlem ara de la penya bètica del Vendrell, que vol créixer com un espai d'acollida d'artistes de diferents disciplines. El local, que sota un referent d'oci a la vila, organitza propostes que van des de concerts fins a exposicions artístiques i fa una crida ara a tothom que busqui un indret on mostrar el seu art. Aquest passat dissabte, les protagonistes han estat la cantant Sònia Linares i la fotògrafa Gemma Laoz.
5: La penya bètica vol dinamitzar encara més la seva activitat i crear un punt de trobada lúdic i cultural a la comarca.
6: Per què no aprofitar aquest espai per poder donar visibilitat a artistes locals, sobretot o de la comarca, com músics, i no deixar-ho només amb músics, sinó fotògrafs, artistes plàstics, no?, il·lustradors, escultors, tot una miqueta d'artistes locals que no tenen espai ni un lloc per poder visibilitzar-se. Llavors vam pensar, ostres, per què no crear aquest nexe de música i art, vale?, i donar a conèixer a tothom que es vulgui apropar fins aquí els artistes que realment vivim i estem aquí al Vendrell o a la comarca i no tenim un puesto per expressar-nos.
5: Així, fruit d'un seguit de sinergies culturals, ha sorgit Miratge, que s'ha presentat aquest dissabte i que combina la música de Sònia Linares i de Midnight Trio amb les fotografies que l'artista Gemma Laoz ha fet inspirades en la cantant i la seva música.
7: Miratge, o sigui, l'exposició de Miratge ha sortit a partir de conèixer-la, de la seva personalitat i de com és ella, de la seva música, no? Aleshores, el que he fet és crear petits miratges a partir de fotografies més reals i amb tècniques digitals, he fet com dobles exposicions, collage i, bueno, més coses. I llavors, doncs, són les obres que es poden veure en aquesta exposició, que només estarà durant el concert. I també una altra cosa que caracteritza l'exposició és que els títols de cada obra té mínim una paraula que té a veure amb el món musical, com sinfonia o acord o sol.
5: El concert ha convidat el públic a fer un viatge a través de la dècada dels 60 i 70 amb una mirada femenina i poètica.
8: I va una miqueta d'aquest punt, una miqueta més misteriós, una miqueta més poètic, que potser hem de reivindicar i hem d'agafar una miqueta la batuta de crear aquests espais alternatius aquí a la zona del Baix Penedès, aquí al Vendrell, a Capital, i espais com aquí a la Penya Bètica, que també tenim molt d'art, i il·luminar-nos i deixar que allò es multipliqui. I superguai, supercontentes.
5: Igual que en Miratge, la Penya Bètica anirà oferint altres propostes culturals i fa una crida a tothom que busqui un indret on mostrar el seu talent.
6: Tots els artistes que ens puguin veure ara mateix, que es posin en contacte amb nosaltres, i tenim un espai aquí per fer música, per fer exposicions, per fer xerrades, per fer lectures, el que vulgueu.
0: No deixem de banda el món de l'art perquè el Vendrell organitza un nou projecte d'exhibició artística jove anomenat El Remolí. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell.
9: Aquest projecte tindrà lloc a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo i la convocatòria està oberta des d'aquest dilluns fins al 30 de juny per a joves artistes de 16 a 35 anys residents al Baix Penedès. El formulari d'inscripció es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament de Vendrell. El Remolí promou les polítiques de joventut que fomenten la creativitat, la inclusió i la participació activa. La convocatòria és oberta a projectes vinculats a les arts visuals contemporànies, incloent disciplines com la pintura, el dibuix, la fotografia, l'escultura, la instal·lació, el videoart, l'art digital, el collage o nous mitjans.
10: L'Oficina Jove del Consell Comarcal, conjuntament amb tot el projecte de l'Aparador Jove i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, però especialment hem de posar l'èmfasi a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo, s'han unit per dues coses principals. Una, donar suport als joves creadors de la comarca del Baix Penedès i, d'altra banda, doncs, no només donar suport, sinó donar un espai, cedir un espai per donar-los visibilitat.
11: Amb aquesta iniciativa volem oferir una oportunitat perquè el talent, les inquietuds i la mirada crítica de la joventut del nostre territori trobin un canal d'expressió a través de l'art contemporani.
9: Aquest és el tercer projecte que promou l'expressió artística entre el jovent, després que les exposicions a l'Aparador Jove estiguin plenament consolidades. A l'oficina del Consell Comarcal del Baix Penedès, desenes d'artistes emergents han pogut mostrar el seu talent davant del públic. Ara també podran fer-ho amb aquesta nova iniciativa, un espai de trobada, de participació i de creació que els posa de nou al centre. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva a l'Espai Polivalent de la Sala Portal del Pardo i Biblioteca Pública Terra Baixa, que s'inaugurarà el 19 de novembre.
0: Temps per la crònica castellera i dels nens del Vendrell, que segueixen evolucionant en aquest inici de temporada. De moment, els de la camisa vermella mantenen el seu domini sobre el 4 de 8, una estructura que alternen amb d'altres més amples que els permeten seguir rodant peces. A Vilanova, aquest dissabte han descarregat el 7è carro gros de l'any, a més de repetir amb el 5 de 7 i el 7 de 7.
1: A la capital del Garraf, els nens han sumat un nou 4 de 8 al 7è ja de l'any, que ha arribat, això sí, a la segona, després d'un primer intent desmuntat. Un petit contratemps, tanmateix, que no desvirtuen la construcció, que els de la camisa vermella tenen més cap amada. En segona ronda, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han atacat un altre dels castells fetitxa d'enguany, el 7 de 7, una estructura que ha pujat ferma malgrat algun tremolí a quarts en el moment de l'aleta i que suposa allà la cinquena corona de la temporada. Piles a banda, els nens del Vendrell han tancat rondes amb el segon 5 de 7 de l'any, just una setmana després de la seva estrena a la Diada de les Colles Campiones. L'agrupació iniciarà les vacances del primer tram, amb sortida a Xàtiva inclosa, fins a la doble actuació del darrer cap de setmana del mes, dissabte 27 a Sant Cugat i l'endemà diumenge a Calafell.
0: La llibreria Eureka Kids del Vendrell ha presentat aquest cap de setmana a la Biblioteca Pública Terra Baixa la col·lecció de contes Si fa sol, una iniciativa ideada per recuperar i reivindicar el cançoner popular de tradició oral. Es tracta d'un seguit de llibres que pretenen fomentar l'hàbit de la lectura entre els més petits, especialment en una època en què el contacte amb les pantalles és cada cop més matiner. Peces cantades i narrades de tota la vida.
1: potenciar l'amor pels llibres de ben petits. Amb aquesta finalitat, la llibreria Eureka Kids ha presentat aquesta setmana la col·lecció de contes Si fa sol, una iniciativa que recupera cançons de tradició oral, moltes d'elles en perill d'extinció. Un retorn als orígens que cal estimular quan abans millor.
7: Bé, creiem que si des de petits s'acompanya el creixement del nadó i de l'infant amb contes, doncs el desenvolupament sensorial, emocional, cognitiu, tot això és molt més complet i actualment és un potencial a desenvolupar evitant doncs, el contacte tant amb les pantalles i l'enriquiment amb un llibre, l'enriquiment del llenguatge és una altra història.
1: La presentació ha tingut lloc dissabte passat a la Biblioteca Terra Baixa, de la mà de la contacontes Sílvia Palazón, un cançoner de la tradició oral per compartir amb els més petits ben asseguts a la falda d'algú estimat.
0: I abans de la crònica esportiva marxem cap a Cunit, que celebrarà el pròxim dissabte 20 de juny una nova edició de Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda i fins a les 11 de la nit al Passeig Marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, i oferirà una programació gratuïta i oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de promoure la diversitat, la igualtat i el respecte. La gala estarà presentada per Drac Maria Espatec, que conduirà una vetllada plena de espectacle, música i participació. Entre les actuacions destacades hi haurà els espectacles Drac de Frida Later i Valeri Norton, així com les actuacions musicals de Cristina Montllau i Javiolo, dues propostes que portaran talent, proximitat i una mirada diversa sobre l'escenari. La programació també inclourà un bingo musical participatiu conduït per la mateixa presentadora, així com la sessió final del DJ Lisa Kerr, encarregada de posar el punt final a la celebració amb una festa oberta a tothom. Més enllà de la vessant festiva, Cunit amb Orgull manté el seu compromís amb la sensibilització i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Durant l'acte es durà a terme la lectura del manifest institucional i un parlament reivindicatiu per visibilitzar la realitat del col·lectiu i continuar avançant cap a una societat més justa, diversa i inclusiva. L'espai també comptarà amb un servei de bar, zona de food trucks i un punt lila que oferirà informació, assessorament i prevenció davant de qualsevol situació de discriminació o violència.
12: Els esports amb Jordi Graell.
13: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat la seva tercera renovació de cara a la propera temporada. Es tracta la de Marc Palau, que complirà així el seu segon curs com a roig i negre. Palau, de 31 anys, va arribar l'estiu passat procedent del Digitècnic Vilafranca, capital del Vi, i a la seva primera temporada s'ha convertit en el segon màxim golejador de l'equip, amb 14 gols, dels quals 12 han estat a partir del gener. De fet, ha estat l'únic jugador del conjunt dirigit per Toni Porta que ha sigut capaç de marcar un hat-trick, en aquest cas, a la pista del Cimar Igualada B, en la golejada per 1-6 de la 17a jornada. A més, el defensa reusenc ha estat el millor llançador de penals de l'Hockey Lliga Plata Sud, amb un 100% d'efectivitat, fruit de 4 llançaments transformats, ja fos de pala o de cullera. Dos recursos que també li han servit per ser clau en una altra de les seves especialitats, el tir exterior, ja fos en el 4 contra 4 o a les superioritats numèriques. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques i Marc Palau, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de gimnàstica aeròbica. El Poder dels Joncs de Cunit ha acollit aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya Divina Segurós de Gimnàstica Aeròbica. L'esdeveniment, organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica, ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i ha reunit des de dijous fins diumenge 500 esportistes procedents d'arreu de l'Estat en una de les cites més importants del calendari d'aquesta disciplina. Concretament, els i les gimnastes procedent de 6 comunitats autònomes diferents: Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Euskadi, València i Catalunya. Escoltem la secretària tècnica de la Federació Espanyola de Gimnàstica, Covadonga Menéndez.
14: Destacar que Catalunya és la segunda comunidad con mayor participación en este campeonato, junto con la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues que para nosotros ha sido estupendo volver a repetir otra edición de Campeonato de España aquí, y especialmente en esta comarca, donde es un nido muy importante de campeones y de deportistas destacados a nivel internacional, como no Miquel Mañé, bicampeón del mundo, que es de la zona, y creo que es un gran homenaje hacerle campeonatos de España en su tierra.
13: Una de les particularitats d'aquest campionat ha sigut comptar amb la participació de gimnastes amb discapacitat. fet que fins ara només havia succeït en una ocasió en la gimnàstica aeròbica estatal. Escoltem de nou Covadonga Menéndez.
14: Es la segunda edición de Campeonato de España inclusivo. Hemos podido disfrutar de la participación de gimnastas con discapacidad y que es un logro, especialmente en esta especialidad que es minoritaria, y tener participación de este colectivo. Animamos a que la inclusión sea más genérica y alcance pues un mayor porcentaje de participación. Vamos poco a poco creciendo.
13: Pel que fa als resultats, destaca les quatre medalles del Club Gimnàstic a Calafell, que ha aprofitat el fet de poder gaudir del campionat ben a prop de casa. Dos dels metalls han arribat a la categoria sènior femenina individual, on Sònia Vidal es proclamava campiona i Laura Cuenca es penjava el bronze, mentre que els dos bronzes restants eren de la mà d'Eva Fitzac en cadet individual mixt i de Bàrbara Alcalà en elevi individual mixt. En altres categories, el domini valencià ha quedat palès ocupant podis de manera íntegra, com per exemple en els trios cadet, on el campió era el Burjassot, i també aconseguir medalla l'Aerogim de la Pobla de Vallbona i el Montcada.
0: I pel que fa referència a la crònica del temps, hem de dir que el cel sobre el Vendrell enceta aquests dies amb aquella calma que sovint anuncia l'estiu mediterrani, que arriba el dia 21. Jornades lluminoses, calor moderada i una atmosfera més estable que inquieta. La previsió dibuixa, doncs, un escenari dominat pels intervals de sol i alguns núvols decoratius sense episodis destacats de pluja a curt termini. Les temperatures es mouran amb valors clarament estiuencs, però encara continguts per la proximitat del mar. Les màximes se situaran al voltant dels 27-29 graus, mentre que les mínimes es mantindran suaus, prop del 21-22, deixant nits agradables però cada cop més càlides. El vent bufarà en general amb intensitat moderada i ajudarà a suavitzar la sensació tèrmica durant les hores centrals del dia. Tot i això, la radiació ultraviolada es preveu elevada, un recordatori que el calendari ja juga clarament a favor del mes de juny. Pel que fa a la precipitació, els models mantenen una probabilitat baixa a curt termini, encara que amb la prudència habitual que exigeixen les previsions de costa. La temperatura acostuma a ser més fiable que no pas els possibles ruixats puntuals. En resum, dies de platja i terrasseta i capvespres llargs al Baix Penedès amb un temps estable que convida més a sortir que no pas a mirar el radar. D'aquesta manera arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Recordem que l'actualitat no s'atura, per tant, aquesta arriba sempre de forma puntual a través de xarxes socials Facebook, X i Instagram, també a través de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més. Bona tarda.

0: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell. Sentir de Andalucía.
1: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte, compartit amb San Fernando de Henares, és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
4: Esta inversió és una aposta del govern d'Espanya per la soberania tecnològica, la reindustrialització i el liderazgo en formar una intel·ligència artificial fiable i sostenible.
2: De la seva banda, la Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts 16 de juny de 2026 i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
5: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
5: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
5: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps se'l reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
6: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
2: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
5: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes, 5 seran coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
2: Als esports, la selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial, Joan Barberà.
7: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. La selecció espanyola de futbol afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts a les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació de la societat público-privada, que rebrà més de 700 milions d'euros del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea, que té previst instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori comunitari. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
9: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
10: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
9: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
2: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que es tracta d'un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
11: Defensen que l'arribada d'aquesta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
12: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
11: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
2: No deixem l'economia. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
14: El turisme és important, però més importants són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
13: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
3: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el dret de defensa de l'expresident i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa d'aquestes joies.
5: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals, dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que Calam havia obert una peça separada sobre la troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen d'aquestes peces. Per contra, Calam sosté que la defensa ja tenia informació sobre aquestes joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
2: Doncs vinculat a tot plegat, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
5: El grup ha registrat una esmena amb una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i a convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
2: Els governs català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Tots dos defensen la feina feta fins ara i asseguren que les polítiques que està aplicant afavoreixen totes les classes mitjanes i treballadores. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
10: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
15: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenci que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
16: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
15: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
2: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
5: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
2: Però quin ha estat l'impacte real d'aquest conflicte bèl·lic per a la indústria espanyola? Ho ha analitzat a la xarxa Camil Ros, secretari general d'UGT de Catalunya.
17: Bé, en teoria, tant aquesta guerra com la guerra que vam tindre, bueno, que seguim tenint a Ucrània, que si recordeu en el primer moment amb les matèries primeres hi va haver una sobreinflació i pujar, i els experts deien que amb el tema de l'Iran, que si no durava més de 2 o 3 mesos, no, pues que segurament no tindria impacte en l'economia, no? I per tant esperem doncs que es consolidi aquesta situació.
5: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita. Segons Maria Llop, catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
18: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
5: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, molt dependent de l'ús de l'energia, en sortirà afavorida.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Comissions Obreres de Catalunya alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans les 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
20: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
19: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
2: És un quart de tres. Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
22: I sumem refugis de...

0: Àrees 5 biblioteques més de les ja habituals.
1: Canviem de capital, però no deixem la temporada estiuenca perquè la campanya de platges ja està en marxa a Tarragona. Entre les novetats hi ha una clara aposta per la neteja i l'accessibilitat. Una de les accions més visibles serà la substitució de passarel·les i la implantació d'un nou model de lavabos. Fins a 38 socorristes de la Creu Roja pentinen el litoral tarragoní a diari. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Les platges, cales i zona de roques es netejaran amb més freqüència, fins i tot els aparcaments de terra i el camí de ronda. El servei de recollida de pèlets també s'intensifica i serà el primer estiu amb unes platges a Tarragona més naturalitzades. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient i Espai Públic, Guillermo García de Castro, ha demanat màxim respecte per les zones dunars.
3: Demanem, si us plau, especial cura per part de la ciutadania, que fins ara des que es van inaugurar l'octubre no hi ha hagut cap problema, però esperem que continuï sent així.
2: El que es manté sense canvis substancials és el servei de socorrisme operatiu entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Anirà a càrrec un any més de Creu Roja.
1: De les platges als boscos, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat aquesta setmana els treballs per prevenir incendis forestals als boscos de l'entorn. El programa compta amb un pressupost d'1.350.000 euros i abasta 22 municipis. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
4: Les primeres actuacions s'estan fent a urbanitzacions de Gavà, Sant Cugat i Torrelles de Llobregat, on s'obren franges perimetrals per crear un perímetre de seguretat davant d'un possible incendi. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, explica com es distribueixen les actuacions.
5: La forma de repartir de forma proporcional ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això, doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues, doncs, s'emporta una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No? Llavors, no s'ha mirat habitants ni densitat de població, s'ha mirat, doncs, més una realitat del territori.
4: El programa, que abasta 22 municipis metropolitans, també preveu millores dels boscos, neteja de camins i la construcció de nous hidrants. L'objectiu és reduir el risc de foc i fer els boscos més resilients de cara a un estiu que es preveu un cop més calorós i sec.
1: Les associacions de veïns de Barcelona proposen mesures per mitigar l'impacte del turisme als voltants de la Sagrada Família. Entre elles, soterrar una estació de busos turístics i augmentar la freqüència del metro.
6: Gairebé una setmana després de la visita del Papa a la Basílica, fet que ha incrementat la projecció internacional de la Sagrada Família, la FAB, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha presentat una llista d'actuacions. Àlex Labat és el seu vicepresident i referent de mobilitat de l'entitat.
7: Crear una estació soterrada de busos turístics per no col·lapsar el temple. Una millora també de freqüències amb el metro, ja que hem vist que és possible augmentar la freqüència. Amb la visita del Papa ho hem vist amb un augment del 65%, però també ho estem veient amb la sortida del tour, que augmentarà en un 40%. Llavors el que nosaltres volem és consolidar aquest augment de freqüència perquè millorar la mobilitat dels veïns.
6: Els veïns proposen elaborar un paquet d'actuacions a tots els districtes de major afluència turística a la ciutat i crear una taula de treball per fer seguiment de les mesures.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Es reprèn la circulació de trens a l'R8 entre Rubí i Martorell després de gairebé 5 mesos.
6: El primer comboi ha sortit a 8:45 del matí de Granollers, tot i que amb poca afluència de passatgers que encara tenen a disposició tot el dia els busos alternatius. El servei per carretera directe fins a la UAB es manté fins dijous. Els treballs de manteniment nocturn s'allargaran durant diversos dies, cosa que afecta les primeres circulacions fins a 8:45 del matí.
1: Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir el buit de seguretat de la policia local.
6: Els agents d'aquest municipi de la Selva han deixat de fer hores extra com a mesura de protesta en plena negociació del conveni col·lectiu i això ha provocat que aquest cap de setmana s'hagués de tancar la comissaria perquè no hi havia prous efectius. L'alcalde ha explicat que ja han enviat una proposta d'acord al comitè d'empresa i que preveu rebre la contraproposta en els pròxims dies amb l'objectiu que divendres puguin tancar un pacte.
1: I és moment per a la cultura. Que comencem amb música, perquè Lia Kali aquí estem escoltant, i també Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. M'estava perdent les coses. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 70...

0: de dues propostes artístiques al 9FM, Guillem Sánchez.
1: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Rial, director del Mercat de Música Viva de Vic.
2: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
1: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: Doncs a la música al teatre, la Perla 29 porta escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'obra L'Albada. La peça integra dins el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, L'Albada és una tragèdia que arrenca a les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
4: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
3: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el debut al Mundial de Futbol.
5: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verde. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
6: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
5: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que hi va empatar contra Uruguai. A la Lliga Elit de Futbol, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter. Ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
7: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
5: En plana poliesportiva, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva en el waterpolo femení. Plega el tècnic Javi Aznar.
8: A nivell personal, la veritat és que ho he viscut una mica amb molta tristesa, perquè crec que el fet de construir un equip, doncs, com pots imaginar, és molt complicat. Si a sobre tenen èxit, doncs ja ni t'explico, no? Bueno, ho he viscut amb molta pena.
5: I avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala. A partir de les 9 de la nit, el Barça rep el Pozo de Múrcia al Palau en el primer partit de la sèrie, el millor de 5.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: El diccionari TermCat.
11: 40 anys, 40 paraules.
12: 1998. Índex de xafogó.
13: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
9: Marta Sabater.
14: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del TermCat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva Índex de xafogó. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
11: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques i també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefónica, ACS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Saiz, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Esta inversión es una apuesta del gobierno de España por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en formar una inteligencia artificial fiable y sostenible.
0: La Generalitat ha aprovat la creació de la societat público-privada que rebrà aquesta inversió del govern espanyol. La Gigafactoria és un centre de dades que acollirà les últimes tecnologies per respondre a la demanda tant de la intel·ligència artificial com dels ordinadors quàntics. És dimarts, 16 de juny de 2026, i tenim més titulars. Acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. Sònia Kerr.
3: El PSC, Esquerra i els Comuns han pactat una esmena als pressupostos que permetrà a l'Ajuntament encarir 24 euros la seva part de la taxa turística.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx.
3: El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació de les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment.
3: Denuncien que milers de dones, sobretot migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia, sense que aquest temps se'ls reconegui com a treball efectiu. La sociòloga de la Fundació Cipriano García, Irene Gali, apunta a la clau d'aquesta discriminació.
4: No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
0: En cultura, Lia Kali, Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic.
3: Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. D'aquestes seran 5 coproduccions i 35 estrenes. L'espectacle inaugural serà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco.
0: Els esports de selecció espanyola ensopeguen el debut al Mundial de Futbol. Joan Barberà.
5: Empat sense gols contra Cap Verd, el blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va jugar als últims 20 minuts. Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació totalment estiuenca i, de fet, a hores d'ara els núvols són escassos a la majoria de comarques i també la temperatura es va enfilant, fins i tot en alguns racons de les comarques de la Catalunya central, de l'interior gironí o cap al Pla de Lleida, a hores d'ara ja fa més calor que no pas ahir a aquesta hora. Sí que alguns núvols van creixent, en el cas del Pirineu més axial, per tant l'Alt Pirineu, especialment el de Lleida i al voltant del Principat d'Andorra, i d'aquí a poca estona ja començaran a caure els primers ruixats. Al llarg de la tarda seran més probables en aquesta zona ja tocat de França i la Catalunya Nord, i com a molt al sud arribaran aquests ruixats a la comarca, per exemple, del Ripollès o a l'Alt Berguedà. A la resta del país, la tarda, assolellada, calorosa, com dèiem, i compta amb el vent, que es tornarà a reforçar bastant a les comarques interiors, sobretot al sud de Lleida, marinada alta. El dimecres, sol, calor i alguns núvols al matí a l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Vistiplau de les administracions per impulsar la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. El govern ha aprovat al Consell Executiu la creació d'aquesta societat público-privada que rebrà més de 700 milions del govern espanyol, com també ha validat avui el Consell de Ministres. D'aquesta forma, es configura la candidatura espanyola per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquestes característiques en territori europeu. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Al seu torn, el govern català, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria amb seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. Silvia Paneque és la portaveu del govern.
8: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important.
7: L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
0: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres i insisteixen que és un projecte en el qual es treballa des de fa molt de temps. Canal T, Blanca Carol.
9: Defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre. L'alcalde Jesús Álvarez considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i també tecnològic al voltant de la gigafactoria.
10: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
9: El consistori també ha reconegut que el fet de tenir la seu social i jurídica de la nova gigafactoria suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal, que permetran també desplegar polítiques ambicioses en àmbits com l'habitatge per poder cobrir la demanda que hi haurà.
0: I no deixem l'economia perquè hi ha hagut un acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes que facin escala a Barcelona. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han pactat una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat que avui han presentat al Parlament per poder fer efectiva aquesta mesura. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
12: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
11: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència Nacional rebutja la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per ajornar la seva declaració en relació amb les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que respongui també per delictes de contraban i contra la hisenda pública arran de la troballa de les joies.
3: Presumptes delictes que s'afegirien als d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals dels quals se l'investiga pel cas de l'aerolínia Plus Ultra. La defensa de Rodríguez Zapatero havia sol·licitat l'ajornament de la declaració sobre les joies, alegant que només feia 5 dies que el jutge havia obert una peça separada sobre aquesta troballa a la caixa forta del despatx de l'expresident i reclamava més marge per poder acreditar l'origen de les peces. Per contra, el magistrat sosté que la defensa ja tenia informació sobre les joies intervingudes des que es va produir l'escorcoll el 19 de maig. Així doncs, Zapatero declararà demà per tots dos casos.
0: Encara en clau política, Junts forçarà els grups del Congrés dels Diputats a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions.
3: El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. En ella, Junts insta Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció, que previsiblement s'ha de votar aquest dijous.
0: Doncs bé, tant el govern català com l'espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què vol aconseguir amb aquesta votació.
8: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
13: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
2: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
13: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
0: En clau internacional, l'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau a l'Orient Mitjà. El president Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir de divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte.
3: Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Evian, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no serà immediata després de la signatura.
0: L'acord de pau ha fet caure el preu del petroli i ha animat les borses, però l'impacte real sobre l'energia i l'economia encara és una incògnita.
3: Segons Maria Llop, que és catedràtica de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat Rovira i Virgili, encara haurem d'esperar unes setmanes, ho ha dit a la xarxa.
14: Són preus que estan controlats per sectors que tenen baixos nivells de competència i perquè, a més, per exemple, les cadenes de distribució dels hidrocarburants han comprat els hidrocarburants que estan venent avui a preus més elevats. Per tant, haurem d'esperar unes setmanes, sempre i quan l'acord, òbviament, sigui un acord durader i sigui un acord efectiu.
3: Si l'acord és estable, Llop apunta que també la indústria catalana, que és molt dependent de l'ús d'energia, sortirà afavorida.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comissions Obreres alerta de l'explotació que pateixen les cuidadores internes, tot i estar contractades legalment. El sindicat fa una crida al govern perquè actuï i asseguri que es compleix la normativa que protegeix els drets d'aquestes treballadores que tenen cura de persones grans 24 hores. Avui es commemora el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores, perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
16: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet, però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
15: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
0: I atenció a aquesta iniciativa innovadora que trobem al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell oferirà un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot pensada per donar un respir a les famílies i garantir la inclusió de tots els infants en les activitats de lleure. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
17: El curs s'acaba i les famílies busquen espais de lleure per als fills. L'oferta és àmplia i el Vendrell compta també amb atenció per a infants amb necessitats especials. El problema és la setmana de transició, la primera de vacances escolars, quan els casals encara no han començat. L'Ajuntament del Vendrell oferirà aquests dies un casal d'estiu gratuït per a infants i joves amb discapacitat. Es tracta d'una prova pilot que busca ajudar les persones cuidadores a tenir un descans. Ho explica la regidora d'Educació i Feminisme, Sílvia Vaquero.
18: Amb dos finalitats molt clares. Una, que els infants continuïn amb la seva rutina, que bé sabem que trenca el trencament de la rutina els afecta negativament, i també perquè les famílies i principalment, com dic, les mares cuidadores puguin descansar.
17: El projecte es desenvoluparà 3 hores al dia a l'Escola d'Educació Especial Garbí i per a 8 alumnes, porta per nom Espai de Respir i es podria repetir al setembre.
0: Barcelona amplia en un centenar els refugis climàtics per combatre la calor durant l'estiu. Són més de 500 espais repartits per la ciutat i creixen principalment en els barris vulnerables. S'incorporen una seixantena de comerços i entitats on es pot descansar i hidratar-se, especialment en aquelles zones on no hi ha equipaments de gran format. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El dispositiu per fer front a la calor s'activa fins al setembre i permet tenir als barcelonins un refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant de casa. Creixen especialment els microrefugis de proximitat, farmàcies, comerços o entitats que posen a disposició seients per descansar i aigua. 3 de cada 4 refugis són interiors climatitzats i la resta espais com parcs, jardins i interiors d'illa, patis d'escola o piscines. Com a novetat, aquest any alguns equipaments oferiran activitats. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia d'Acció Climàtica en declaracions a BTV.
20: I sumem refugis de naturalesa molt diferent, des de refugis amb equipaments públics, dels quals les biblioteques també en formen part, i l'any passat vam incrementar el nombre de biblioteques que obrien el mes d'agost, i enguany el que incrementem són també aquestes biblioteques amb activitats, i que per tant el refugi en forma de biblioteca ja no sigui només un lloc on guanyar amb confort, sinó també on poder-hi passar una estona fent activitats.
19: També s'han senyalitzat les zones fresques dels parcs i jardins i es reforcen els refugis climàtics durant l'agost, quan obriran de manera extraordinària 5 biblioteques més de les ja habituals.
0: I és que s'acosta l'estiu i tota precaució és poca. Les Terres de l'Ebre tornen a ser el territori amb més risc d'incendis forestals de la campanya d'enguany. L'augment de vegetació per les pluges de l'hivern i la pujada radical de temperatures des de l'abril provoquen un estrès hídric que acaba convertint-se en combustible per a incendis. Ràdio Tortosa, David Benito.
21: Els bombers alerten que la campanya d'incendis forestals s'ha avançat 20 dies aquest 2026. De fet, alerten que des de principis d'any el territori ja ha viscut 32 incendis forestals, la meitat d'aquests provocats per negligències. Les previsions apunten a un juny i juliol molt calorós, on l'estat del combustible preocupa els cossos de seguretat. Ricard Exposito és el cap de la regió d'emergències a les Terres de l'Ebre.
22: L'inici d'incendi és fàcil que es reprodueixi perquè la vegetació més lleugera està molt disponible i és més fàcil que apareguin més incendis. Veiem com la part sud, com ja veurem ara amb l'índex acumulat de perill, com som al sud de Catalunya, la que a hores d'ara pues, té una probabilitat de que es produeixin grans incendis.
21: Per tot plegat, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència de la ciutadania, extremar precaucions i fer cas de les indicacions per facilitar la tasca professional davant d'una campanya complicada. En aquest sentit, Bombers afronta la campanya de les Terres de l'Ebre amb 178 agents i 97 voluntaris.
0: A Badalona, dos gossos policies s'incorporen al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals, vetllarà per prevenir el consum i venda de drogues en la revetlla. La prova pilot, si funciona amb èxit, podria precedir a la creació d'una unitat canina permanent al cos policial. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. Un patrullatge que es farà en horari de tarda i nit als principals punts estratègics de la ciutat, com les platges, l'estació de Renfe i les parades de metro. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
4: que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet que tinguem aquests gossos policia que de manera doncs, activa s'estaran movent per aquests tres punts que són estratègics aquesta nit, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
23: L'alcalde espera que la prova funcioni amb èxit i afavoreixi una revetlla tranquil·la i segura. La presència dels gossos, afegeix, també vol dissuadir aquelles persones que vinguin a consumir o vendre drogues a Badalona.
0: I és moment per a la cultura. Avui comencem amb música de Dalia Cali en concret, però també amb Ginestà, Nacho Vegas o Quimi Portet són alguns dels noms destacats de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Se celebrarà del 16 al 20 de setembre amb 72 propostes artístiques. El nou FM, Guillem Sánchez.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. La voluntat és la de treballar sota una línia continuista respecte de l'any passat, quan es van estrenar en la direcció del Mercat, però amb algunes novetats. Una de les més destacades és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes que es programaven en aquest espai a la Carpa de l'Atlàntida. En parla Joan Rial, director del Mercat de Música Viva de Vic.
6: Pensem que volem els concerts massius a la plaça i que volem aquesta escena més underground a la Carpa, més recollida. El Sucre ens suposava una incomoditat de que no teníem prous concerts massius, no volíem fer prous concerts massius com per omplir dos escenaris i volíem destinar tots els punts a la plaça Major i a la Carpa.
5: S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. El Mercat s'obrirà amb un espectacle a càrrec de Lucía del Greco, una producció pròpia que convidarà a reflexionar sobre el paper actual de la música en directe.
0: A Tarragona, l'Ajuntament impulsa una nova edició de Tarragona Ciutat de Castells per posar en valor la tradició castellera de la ciutat i projectar-la com un dels principals referents d'aquesta manifestació cultural, reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: L'edició d'enguany es celebrarà del 24 de juny al 4 d'octubre amb actuacions cada dimecres a partir de les 8 de la tarda davant de la catedral, un espai emblemàtic que cada any atreu tant ciutadans com visitants. La consellera de Turisme, Montse Adana, acompanyada pels representants de les quatre colles de la ciutat, ha remarcat l'èxit pel que fa afluència de públic que manté any rere any aquesta iniciativa.
24: Per nosaltres aquesta acció, sempre des de turisme, òbviament, doncs, la mostrem cap als visitants, però sobretot també doncs, volem animar els tarragonins i tarragonines doncs, a gaudir de la nostra ciutat amb un espai com és el fons de la catedral emblemàtic, però com dèiem, de les nostres tradicions.
7: En total hi ha programades fins a 10 actuacions i a banda de les 4 colles tarragonines, Colla Jove, Xiquets de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serralló, aquest any la colla convidada serà la dels nois de la Torre.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La selecció espanyola ensopega en el seu debut al Mundial de Futbol.
25: Bon dia, Marta. Empat sense gols contra Cap Verd. El blaugrana Lamine Yamal, que tornava a jugar després d'una lesió, va disputar els últims 20 minuts de partit. L'entorn de la selecció està sent molt crítica amb el joc i fins i tot amb l'alineació de l'entrenador Luis de la Fuente.
26: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
25: Espanya afrontarà diumenge el segon partit contra Aràbia Saudita, que ahir va empatar contra Uruguai. Per tant, ara mateix en el grup d'Espanya les quatre seleccions tenen un punt. En plana poliesportiva, en waterpolo, el Club Natació Sant Andreu canvia radicalment la política esportiva del waterpolo femení. El club barceloní redueix de manera important el pressupost i hi haurà molts canvis a la plantilla i també al capdavant de l'equip. Després de 12 anys, Javi Aznar deixa de ser-ne el tècnic.
27: L'escenari, hi ha un escenari molt complicat en el que, bueno, ja et dic que no només és el fet que les jugadores comencessin a buscar equips, sinó que també ens trobem en una situació una mica de, bueno, de falta segurament de confiança per la meva persona i vull dir, molt respectable i sobretot per un tema de canvi de prioritats.
25: Avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. El Barça rep el Pozo de Múrcia. És el primer partit de la sèrie al millor de 5. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
2: Es una final, creo que todos estamos esperándola desde hace muchos días. Es cierto que este año nos hemos enfrentado 3 veces contra ellos, les hemos ganado 2 veces y hemos empatado 1, pero en una final puede pasar de todo. Lo que sí que es cierto es que si queremos conseguir que los puntos se queden en casa, pues vamos a tener que hacer partidos muy muy serios, partidos de muchísima concentración, van a ser partidos que van a pesar las piernas para los dos equipos.
25: En hoquei sobre patins destaquem que el Noia Freixenet ha anunciat avui l'arribada del jove jugador terrassenc que estava a Alcaldes, Marc Zanyón.
8: Quan em van trucar a l'Aleix, des del principi va ser una cosa que em va fer molta il·lusió. Veig el Noia com un club gran, com un club que ha de guanyar, i bé, això és el que volia, venir aquí a competir, a aprendre, i per això crec que el Noia és el millor lloc.
25: I tornant al futbol, a la Lliga Elite, el Castelldefels ha anunciat que el jove Sergi Cabré serà el nou tècnic de l'històric club del Baix Llobregat. Cabré ha estat jugador de l'entitat, a més d'entrenador del planter, i ara arriba a la primera plantilla com a primer tècnic.
9: Com tu dius, no? és un pas arriscat. Jo no diria arriscat, perquè al final, si fos arriscat, voldria dir que no hi ha una preparació, que no hi ha un convenciment per part meva, i més que això, jo crec que és il·lusionant, que pot generar en l'entorn o inclús en el futbol català pues una mica d'incertesa de com pot sortir, però ja et dic, jo des del moment en què se'm va plantejar no vaig tenir cap dubte. Crec que estem, no només jo, sinó tot l'estaf que formarà part del primer equip, més que preparats per assumir el repte que tenim per davant, i a partir d'aquí, pues, bueno, com tu dius, no? Il·lusionadíssim de poder formar part d'aquí, del club.
25: I en bàsquet, un últim apunt. L'Espart Unigirona ha anunciat que la jugadora de Mali, Màriam Koulibaly, no continuarà al club català la propera temporada.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol destinarà més de 700 milions d'euros al projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova, a Ribera d'Ebre. El projecte compartit amb San Fernando de Henares és candidat a una convocatòria de la Unió Europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena i també rebre aportacions privades d'empreses com Telefònica, CS o Banco Santander. La portaveu del govern, Elma Asay, destaca l'aposta per aquest projecte.
2: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova celebren la decisió del Consell de Ministres, insisteixen que és un projecte en què es treballa des de fa molt de temps. Jesús Álvarez és l'alcalde.
3: Bueno, al final és una de les coses que hem treballat com a Ajuntament i a través de la Generalitat i estem molt contents perquè al final acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa pues, recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi.
1: I acord per encarir fins a 30 euros la taxa turística pels creueristes que facin escala a Barcelona. Permetrà encarir, com us dèiem, fins a 30 aquesta taxa per als que fan una estada curta, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat en què els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de reduir a zero els creuers de curta estada. Avui que han sabut que l'Audiència Nacional ha rebutjat la petició de Rodríguez Zapatero d'ajornar la seva declaració per les joies decomissades al seu despatx. El magistrat nega que es vulneri el seu dret de defensa i manté que demà ha de declarar tant per aquest cas com pel que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Junts forçarà els grups del Congrés a posicionar-se sobre una possible convocatòria anticipada d'eleccions. El grup ha registrat una esmena a una moció del PP que reclama la convocatòria d'eleccions. Insta a Pedro Sánchez a dissoldre les Corts Generals i convocar els comicis. El PP ara ha de decidir si accepta incloure l'esmena a la seva moció que previsiblement es votaria dijous. El govern català i espanyol rebutgen aquesta petició de Junts i defensen la continuïtat de l'executiu de Pedro Sánchez. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
7: Jordi, ¿qué está pasando?
8: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
7: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
8: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
7: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
9: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat. Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
10: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
11: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
12: Han de dir-me corazón.
13: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
11: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
14: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
15: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
16: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
11: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
17: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
18: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova Tarda en Estèreo. Avui ja estrenem la de dimarts. Bueno, a poc a poc anem passant la setmana, no ens queda una altra. Sempre hem d'estar pensant, oi, quin drama, és dilluns, dimarts. Molt bona tarda i sigueu, doncs, acomodats aquí a la nostra tarda musical, que com ja sabeu arribarà fins al punt de les 5, amb tota l'actualitat musical. Ara és moment de desconnectar, d'oblidar-se de les coses, o almenys de passar una bona estona, segons en el moment que trobem ara mateix també.
19: Aquí està aquest gran tema de Caigo i Dan Dibinsky, que com ja sabeu fa un homenatge al gran Avicii. La veu de Dibinsky era aquell gran tema Hey Brother. Doncs amb coses importants i amb bona música és ara el hit, donem el tret de sortida a la tarda en estèreo. Salutacions de Marga Márquez. Benvinguts.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: No podem començar amb millor ritme, que no es digui. Aquesta l'honor de Olivia Rodrigo amb el seu nou treball. Ja està aquí el tercer àlbum d'estudi de l'artista, amb el que dona un pas a la seva carrera i ens explica la seva primera relació adulta de principi a fi. Ho fa demostrant-lo que es tracta d'una muntanya russa d'emocions i dels seus moments bons i dolents, s'inspirant al pop rock dels 90. El disc es diu Yourself Pretty Sound From My Girl So In Love, i aquest és un dels singles que el formen.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Doncs teniu ara una tarda per endavant, junts per compartir bona música. Atenció a la temperatura, que puja els graus, 30 graus. I Roger Taylor també presenta coses noves aquests darrers dies. Així que ens quedem amb aquest nou tema que compartim amb tots vosaltres. És això que es diu Come on Summer.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Com aquell que diu, estem que acabem d'arribar del cap de setmana. I anem a destacar més coses que precisament es posaven en circulació. La veneçolana Elena Rose està en aquest nou tema que s'uneix en el seu EP No quiero que se acabe el bendito verano. Bueno, primer haurà de començar, oficialment. Ja sabem que fa calor, no ho nego. I doncs, i aprofitant que el Mundial ja està en marxa, doncs arriba amb aquesta adrenalina que es viu en una final, encara que la seva lletra s'escolta a una amiga donant un consell sobre les red flags del noi o noia que li agrada. És a dir, una història d'amor. Això és així, happy.

aquesta Osuna, que la setmana passada també presentava coses noves, com aquest millor de antes. I més coses d'actualitat. Ella, Anna Mena i Lola Índigo, amb l'esperadíssima col·laboració de l'estiu que aterrava aquest passat cap de setmana a les plataformes, amb un dels sons de merengue llatí disposats a conquerir els xiringuits.

Quan van aparèixer amb el seu nou treball, tot el seu públic es van posar dempeus. 6 anys després del seu Bitter Truth, els Evanescents anunciaven que tornàvem amb un nou treball. El disc ja està al carrer, es publicava el passat dia 5 de juny, Sanctuary. I com sempre, amb la veu espectacular d'Emily Ye, amb el seu nou treball. També quan publicaven la notícia, anunciaven dates per actuar a Madrid i a Barcelona. L'1 d'octubre estaran a l'Olímpic Arena de Badalona i el 2 d'octubre a Madrid al Palau Vista Alegre. Doncs amb això ens posem en res. Poquets minuts ja per arribar al punt de les 4 de la tarda. Escoltes Ràdio El Vendrell. Últimament la música està doncs molt envoltada també les cites esportives, com ara el Mundial. De fet, Shakira és protagonista amb una de les seves cançons. Però aquí la trobem amb Anita, amb aquest Xoca Xoca.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
3: Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de Oulet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
3: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
3: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
5: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat. Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
7: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural.
3: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Escoltes Tarda en Estèreo. Hem arrencat la segona hora de Tarda en Estèreo amb Dani Romero. La veritat és que l'actualitat musical arriba molt variada i també artistes de talla com Dua Lipa. Últimament, també, doncs, d'actualitat per la seva vida personal, ja sabeu que s'ha casat i que, doncs, està també plena amb el seu darrer projecte. Això es diu End of an Era.

0: Aquesta és l'energia de Doctor Prats, que, com ja sabeu, arriba amb protagonistes musicalment. Aquest any el Tour de França passa per Catalunya, passa per casa nostra, passarà per la nostra comarca, i són diferents els municipis, doncs, que ja estan en cartelleria, donant recolzament i forces al Tour de França, i Doctor Prats ho feien amb aquest tema, Energia. Anem a més coses, que la tarda encara, doncs, té molt per oferir.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Més coses de la mà de Fonseca i Juanes, dos grans artistes, un més veterà i un altre més jove, però que ens han regalat coses tan boniques com aquesta col·laboració. Es diu Antes que el tiempo se vaya.

Estem escoltant els Green Valley, que afronten una nova etapa des d'un dels moments més estables de la seva història, més de dues dècades de recorregut. Tornant, és una de les poques bandes que fan art de fer música sense presses. La formació, que té rels d'Àlaba, torna amb l'Arte de Vivir, el seu treball marcat per l'experiència i també que arriba ple de col·laboracions. En total són 12 cançons, en les que sumen moltes col·laboracions, sons que remeteixen als seus inicis i la maduresa, diria jo, adquirida després de més de dues dècades de trajectòria. Doncs això es diu Aquella Abdó.

0: Escoltes Ràdio al Vendrell.
1: Anem amb més cosetes perquè no podem mirar cap a un altre costat. L'actualitat és la que marca. I Juan Magán, doncs, també apareix amb el seu nou single. Es diu El verano sabe mejor. Un artista que, com ja sabeu, sempre el tenim d'alguna manera o amb alguna col·laboració quan arriben les calors.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs anem a posar-li més color musical, que aquí arriba una molt bona col·laboració, la de Bebe Rexha i David Guetta. Aquesta també la tenim apuntada en la nostra llista de favorits. El tema és Set Girls.

i tot allò que estava bé va i de cop se't desendreça i et trobes sol perdut pel teu carrer. Què se suposa que he de fer quan desapareix el terra que trepitges i et veus forçat a deixar-ho tot a mitges perquè de cop i volta ja no pots més?

0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Els BTAs, que tornen d'estar doncs, en el Camp de l'Ero, que es diria, després ja de complir amb les seves obligacions, com és el doncs, servei militar oficial, que allà al seu país és obligatori. David Guetta, Alok i Stick Figure arriben amb aquest tema. Una de les cançons també que ja s'apunta com a una de les cançons d'aquest estiu, Run, Run, River.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs David Guetta, un altre David, en aquest cas més espanyol. Aquí està David Bisbal, que doncs arriba versionant un tema famosíssim de la història de la música espanyola, Vivir así es morir de amor, del gran Camilo Sesto.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Bueno, i ara es porta una excel·lent notícia. La banda Gossos anuncia el seu esperat retorn als escenaris l'any 27 amb una gira irrepetible per commemorar els 20 anys de Corren, un dels himnes més emblemàtics de la música en català, una cançó que ha traspassat fronteres i emocionant diverses generacions arreu del país. Aquest retrobament amb el públic serà un esdeveniment excepcional, 12 concerts exclusius i repartits durant el proper any en una gira commemorativa que celebrarà no només l'aniversari de la cançó, sinó també la trajectòria artística d'una banda que ha deixat una empremta a l'escena musical catalana. El disc Oxigen es troba amb aquest tema que canten amb Macaco, que serà l'eix central d'un repertori especial que pretén homenatjar la cançó, a més de significatives de la banda, una de les més significatives de la banda. Així el podrem tornar a gaudir de cançons com El camí, Deixa't portar, entre d'altres. Però aquí no es queda la cosa. Alguns detalls de la gira 20 anys que faran els Gossos es fan públics després del concert especial que Gossos oferirà el proper 1 d'agost al Festival Sons del Món de Roses, on tocaran amb els Luxembourg. Aquesta actuació serà l'única oportunitat de veure la banda en directe abans de la gira, però sobretot serà una cita carregada de molta emoció i simbolisme. Gossos i Luxembourg van compartir molts concerts als inicis de la seva carrera dels Gossos, un vincle que fa que aquesta trobada amb una de les bandes més mítiques del rock en català, tan estimada, que per aquest any celebrant els seus 40 anys de trajectòria, tingui encara un valor molt més especial. Per això aquesta trobada de Roses no serà només un concert especial, sinó també un retrobament ple de memòria, complicitat i significat. Es va publicar l'any 2007, Corren. Es va convertir ràpidament en un fenomen musical i cultural amb la seva lletra emotiva i el seu missatge universal sobre el pas del temps, els somnis i les oportunitats que s'escapen. La cançó ha esdevingut una peça clau en el repertori musical català contemporani amb milions de reproduccions i interpretacions en directe memorables. Una cançó que ha connectat al públic de totes les edats i ha situat a Gossos com la banda sonora del país i també molts de nosaltres la seva banda sonora. Doncs aquí teniu una molt bona notícia que no podem oblidar, evidentment. Doncs aquí està el tema, perquè és que els que hem crescut amb la seva música, doncs encara estem més contents.

el darrer treball de Melendi. Doncs és moment d'anar recollint trastos i ho fem amb la gent de la Fòmiga i uns quants més que col·laboren amb aquest tema. La llista és extensíssima. Andreu Valor, Arde Bogotà, Escatarras. Amb aquesta nova versió de Gent de la Mediterrània, així som nosaltres. Estarem i t'espero demà a partir de les 3. Que passis molt bona tarda. Salutacions de Marga Márquez.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre.

Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell. El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Senyores i senyors, nois i noies, us demanem que no aparteu els ulls de l'escenari i que aplaudiu amb totes les vostres forces. L'espectacle és a punt de començar. Benvinguts a Picalletres. Presenta Tina Foret.
1: Sigueu benvinguts i benvingudes a la 13a Gran Final Nacional Radiofònica del Picalletres, que celebrem des de l'auditori del Centre Cívic Tomasa Cuevas de Barcelona. Un fort aplaudiment, sisplau. Hem fet 22 programes des de l'inici de la temporada, pels quals han passat 40 centres educatius i avui ha arribat el moment de posar el punt final aquesta temporada picallatraire. Després de dues grans semifinals, ha arribat el moment de celebrar la gran final. Com cada any, pel programa han passat centres educatius que ja són experts en el Picalletres i d'altres que s'hi han estrenat. Tots han estat representats per grans concursants que han sabut controlar els nervis i concentrar-se per fer una bona participació. Volem agrair a cadascun dels centres, al professorat i a cadascun dels concursants el seu esforç. Gràcies, perquè sense vosaltres això no hauria estat possible. Avui tenim aquí el plató radiofònic que hem muntat expressament per aquesta gran final els dos centres finalistes que aspiren a proclamar-se campions d'aquesta temporada. Han vingut ben acompanyats i volem que es noti, així que demano un fort aplaudiment per l'Institut Martí Lomà de Montblanc i per l'Institut Mediterrània del Vendrell. Molt bé, nois, noies, quina il·lusió veure-us aquí. Recordem qui són els nostres protagonistes d'avui. Per part de l'Institut Martí Lomà de Montblanc tenim a la Mar Sierra, la Nit Benages i l'Ona Reig. Com esteu, noies?
2: Bé, molt bé.
3: Bé, sí.
1: Nervioses una mica?
2: Molt, sí, bastant. Sí, bastant nerviosa.
4: Sí.
1: Però bueno, farem una bona final, no?
4: Sí, això esperem.
1: Doncs molt bé, noies, benvingudes. Vau guanyar la primera semifinal i avui demostrareu que veniu ben preparades per fer una boníssima participació. Per tant, us desitgem el millor. Passem al segon centre finalista. Per part de l'Institut Mediterrània del Vendrell tenim en Martí Pérez, la Carla Andreu i l'Abril Casanovas. Com esteu, nois?
5: Nerviosos.
6: Sí, bastant nerviosos.
1: Però segur que ho fareu molt bé, no? Veniu preparadíssims. També vau fer una gran semifinal en el vostre cas. Per tant, aquesta final, igual o millor, sí?
6: Sí, intentarem que sigui millor.
1: Doncs molt bé, amb aquests participants segur que ens espera una final d'alt nivell. I com és habitual, un cop presentats els concursants, sabeu que hem de saludar també a la nostra jurat, que segur que també està expectant per veure com es desenvolupa avui aquesta gran final, oi, jurat?
7: Hola, Tina, hola, concursants, públic que ens acompanya, oients. La veritat és que avui posem el punt i final a aquesta temporada picalletraire amb dos grans equips. Enhorabona a tots dos per haver arribat fins aquí. Suposo que avui em deixareu bocabadada amb la vostra participació. Segur que us heu preparat a fons per aquesta gran final, així que confio plenament en vosaltres. Molta sort per tothom.
1: Segur que sí, jurat, que ens demostraran un altíssim nivell, perquè l'ocasió ho mereix. Ara sí, si som tots a lloc, que comenci la gran final. Com sempre, volem fer d'aquesta final una festa i per això tindrem també música en directe. Avui, per acompanyar-nos durant tot el programa, ens visita el Picalletres un artista del barri de Sant Andreu de Barcelona que ha irromput amb força a l'escena pop catalana. Ella és la Diana Mur i obrirà la gran final d'avui amb la cançó Batecs de plàstic, un senzill que va sortir a la llum al març del 2025 i que formarà part del seu àlbum de debut. Un fort aplaudiment per la Diana Mur.

0: Moltes gràcies per ser amb nosaltres, Diana, benvinguda. Si us ha agradat aquesta cançó, que estic segura de que sí, estigueu tranquils perquè n'escoltarem una altra d'aquí una estona al llarg del programa, una d'elles, la protagonista de la prova musical, la qual cosa ens fa molta il·lusió. Per tant, després et tornarem a cridar. Diana, moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment. Benvolguts concursants, vosaltres teniu ja experiència i coneixeu a la perfecció la dinàmica del picalletres, però heu de saber que el programa d'avui, en lloc de la mega paraula, hi hem afegit quatre proves perquè ens demostreu que sou ben hàbils amb la llengua. No heu de patir perquè no us proposarem resoldre cap enigma encriptat. Les proves que us hem preparat són de l'estil del picalletres, especialment pensades per programes com aquest i per concursants com vosaltres. Les coneixereu de seguida. De moment, però, comencem el programa lletrejant, que n'és la prova essencial. Ja sabeu que concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip agafarà el relleu i així fins que s'acabi el lletreig. Si els tres concursants d'un mateix equip cometeu un error a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Tot clar? Doncs comencem a lletrejar.
1: A lletrejar.
0: Encetem la gran final del picalletres amb el primer nivell, que consta, com sabeu, de paraules breus, de 7 lletres com a màxim. Teniu un minut de temps i 100 punts per encert. Molta sort. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Marc, començo amb tu. Preparada? Temps. Revolta.
2: R-E-V-O-L-T-A.
0: Contorn.
2: C-O-N-T-O-R-N.
0: Tràgic.
2: T-R-A amb accent G-I-C.
0: Dirimir.
2: D-I-R-I-M-I amb accent.
3: No porta accent, acaba amb I-R.
0: Nit. Natges.
4: N-A-T-G-E-S.
0: Fortuit.
4: F-O-R-T-O-I-T.
3: És una U, no una O al final.
0: Ona. Deliri.
4: D-E-L-I-R-I.
0: Ímpetu.
4: I amb accent M-P-T-U.
3: T'has deixat la E.
0: Doncs en aquest cas, noies, heu fet un total de 5 encerts que de moment sumen 500 punts al vostre marcador. Bon inici. És el temps ara de l'Institut Mediterrània. Martí, vaig amb tu. Preparat?
5: Sí.
0: Temps. Riquesa.
5: R-I-Q-U-E-S-A.
0: Sorbet.
5: S-O-R-B-E-T.
0: Àlgida.
5: Amb accent L-G-I-D-A.
0: Golejar.
5: G-O-L-E-J-A-R.
0: Pamplet.
5: P.
0: Carla. Diluïda.
6: D-I-L-U-I amb dièresis D-A.
3: És dièresi, no dièresis.
0: Abril. Diable.
7: V-I-A-B-L-E.
0: Torsió.
7: T-O-R-S-I-O amb accent tancat.
0: Escopir.
7: E-S-C-O-P-I-R.
0: Bombera.
7: B-O-M-B-E-R-A.
0: Plus.
7: P-L-U-S.
0: Bèstia.
7: B-E amb accent obert S-T-I-A.
0: Fervor.
7: F-E-R-B-O-R.
3: Ve baixar.
0: Molt bé, aquests aplaudiments animant els concursants, així m'agrada. En aquest cas heu fet 10 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Bona arrencada. Doncs avancem cap a la prova següent.
1: L'intrus.
0: Aquesta prova ja la coneixeu. Són 3 paraules per equip i un terme intrus que haureu de trobar. 200 punts per encert i, com que hi ha rebot, potser en podreu sumar 400. Ja sabeu que podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i després qualsevol de vosaltres me la podrà dir en veu alta. Però això sí, haurà de ser un de sol. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules són les següents. Pataleta, careta, vinyeta.
2: Pataleta.
3: Correcte. En català, per fer referència a la irritació que hom manifesta ostensiblement, hem de fer servir termes com rebequeria, enrabiada, rabiola, marraneria, raresa, però no pas pataleta.
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Felicitats. I ara és el torn per l'Institut Mediterrània. Les vostres paraules són les següents. Sarau, candau, babau.
5: Sarau.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Martí Lomà. De les dues paraules que queden, candau o babau?
4: Candau.
3: Ara sí, correcte. En català, el pany sol provist d'una capseta de la qual sobresurt una peça en forma de U invertida que s'utilitza per assegurar portes, maletes, finestres, cofres, es diu cadenat i no candau.
0: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara, en aquest programa tan especial, volem agrair també la tasca que fan els professors. Per això volem també parlar uns instants amb ells, que supervisen la preparació dels nostres concursants. Parlem amb la professora de l'Institut Martí Lomà, que crec que la tinc per aquí, oi? Laia Boleda, què tal? Vosaltres no sou nous en aquest Picalletres, ja fa més de 10 anys que participeu i avui torneu a ser aquí a la gran final i si guanyeu segur que no ho podreu oblidar mai. Per tant, com us prepareu per afrontar aquesta final? Suposo que veniu amb ganes de guanyar-la, no? Com veus a les teves alumnes?
1: Doncs la veritat és que les veiem molt preparades, s'han preparat moltíssim amb el seu professor de català i confiem 100% en elles. Tot i això, ser aquí ja és un regal i ja és un premi, per tant, tot el que vingui de més a més avui serà un aprenentatge nou i simplement que s'ho passin molt bé i que gaudeixin del dia.
0: I com van els nervis? Perquè, clar, sabem que ells, els concursants, estan nerviosos perquè són els participants, però aquí a baix, tant el públic com també el professorat, també esteu amb una mica de tensió, no?
1: Home, això sempre. Els seus nervis, al final, ens els transmeten a nosaltres i nosaltres també estem nerviosos per ells, vull dir que tot això retroalimenta. Tot i això, poden estar tranquil·les, que tot anirà bé, guanyem o no, som aquí, ens ho passem bé, doncs aquest és el nostre reconeixement i simplement això, que passa un bon dia.
0: Doncs i tant, moltíssima sort a tots vosaltres i un fort aplaudiment, sisplau, per tot el centre. Continuem, tornem ara mateix al concurs, però abans volem sentir com animeu a les vostres representants, Institut Martí Lomà. Vinga, un altre fort aplaudiment per elles. Vinga, va. Ja ho heu sentit, eh? Passi el que passi en aquesta gran final, guanyeu per 10, ja sou guanyadores perquè teniu tot aquest suport de la vostra gent. Doncs continuem amb la prova següent.
8: La definició amagada.
0: Aquesta és una de les proves exclusives de la final i funciona de la següent manera. Jo us diré una paraula i tres definicions. Només una de les definicions correspon a la paraula. L'haureu d'encertar i us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà, de Montblanc. La paraula per al vostre equip és el substantiu acrània. Us llegeixo les definicions. A. Persona que té un mal caràcter. B. Absència total o parcial del crani. C. Flor de colors vius, típica del Mediterrani. Quina seria la definició per la paraula acrània?
2: La opció B.
3: Correcte. Acrània és l'absència total o parcial del crani. Correcte, nois.
0: Doncs molt bé, aquests punts que també sumeu al vostre marcador és el torn ara de l'Institut Mediterrani del Vendrell. En el vostre cas, us hem preparat un adjectiu. Ominós o ominosa? Us llegeixo les definicions. A. Persona o cosa abominable, detestable. B. Cosa o fet sense importància. O C. Persona que s'amaga pels racons. Quina seria la definició per la paraula ominós, ominosa?
4: La B.
3: Incorrecte, rebot.
0: Institut Martí Lomà. Ominós, ominosa. A. Persona o cosa abominable, detestable. O C. Persona que s'amaga pels racons.
4: L'opció C.
3: Incorrecte també, ho sento, nois, noies. La resposta correcta era la A. Ominós, ominosa és una persona o una cosa abominable, detestable.
0: Doncs en aquest cas ningú suma punts, però us he de dir que era complicada, aquesta. Però molt bé, nois i noies, seguim endavant. I ha arribat el moment d'escoltar la cançó de la prova, ho has sentit? Som a la gran final i com que l'ocasió ho mereix, avui tindrem el plaer de sentir la música i la veu en directe. L'hem saludat abans i ara la tornem a rebre. Un fort aplaudiment per la Diana Mur. Abans de fer que canti, li fem unes preguntetes, no? Per conèixer-la una mica més. Primer de tot, Diana, com estàs?
9: Molt bé, molt contenta d'estar aquí. I jo sé que si tingués la seva edat m'hagués encantat com participar en aquest concurs, mola molt.
0: És un concurs xulo.
9: Sí.
0: Digue'ns, per conèixer-te una mica més, et vull preguntar quins han estat els teus inicis en la música, com definiries el teu estil musical?
9: Doncs jo vaig començar a treure música l'any passat i va ser tota una sorpresa perquè la primera cançó que vaig treure, Batecs de Plàstic, que és la que he cantat abans, va començar a sonar a les ràdios, la gent de Catalunya em va començar a escriure, la gent, bueno, notava com que a la gent li agradava i doncs ara he tret ja un parell més de senzills i en trauré algun més, però la intenció és que a principis de l'any que ve sortirà el meu primer àlbum i...

0: I, com sabeu, els romans van copiar literalment tots els déus grecs, i l'únic que els hi van canviar va ser el nom. I el nom d'Artemisa era Diana. Llavors vaig agafar la versió romana, i jo en realitat em dic Mireia Morera, i el meu cognom doncs l'he tallat, i en lloc de Morera és Mur.
1: Doncs bon nom artístic. I parla'ns una mica d'aquest primer àlbum, una mica explica'ns de què parlarà, en què consistirà.
0: Doncs jo tenia moltes ganes de explicar una mica què és el que et passa quan tens 25 anys i ja no ets una adolescent, diguem, ja estàs començant a viure coses de persona adulta, però al mateix temps és la primera vegada que vius moltes experiències, entres en el món laboral, també ser noia dins del món artístic és algo delicat i complicat, et trobes com amb molts paràmetres, et trobes amb aspectes una mica masclistes a vegades, et trobes també amb una cultura estètica molt agressiva. Llavors, tot el meu àlbum parlarà una mica entorn a què passa quan de cop t'adones que entres en un sistema on hi ha certes coses que tu no t'agraden o que no vols perpetuar en el temps. I alhora una mica, doncs, això també com desamors, a vegades ruptures també amb amistats, que també és algo molt heavy que passa en els 20 i picos, i no sé, penso que és algo que la gent pot sentir-se identificada, perquè al final parlo de coses que crec que a moltes persones ens han passat.
1: I tant, i ja per acabar, Diana, parla'ns una mica del teu futur a nivell de concerts, cançons que has de treure, què ens pots avançar?
0: Doncs a mitjans de juny sortirà un nou single bastant canyero que espero que a l'estiu la gent se'l posi al cotxe mentre va a la platja o coses així.
1: I ara sí, quina cançó has triat per la prova? Ho has sentit? I si ens pots explicar una mica de què va, de què parla, quan la vas publicar?
0: Doncs jo he triat una cançó que es diu Escaqui Mat, que és l'últim single que vaig treure. És una cançó que parla sobre una ruptura i parla sobre un desamor i parla sobre les crisis que tu tens quan ho has de deixar amb algú, però al mateix temps, bueno, és una persona que t'estimes, però per coses de la vida doncs ha deixat de funcionar. I us diria que estigueu molt atentes a la lletra.
1: I tant. Doncs ja ho sabeu, eh? Escolteu bé la cançó, que després us faré dues preguntes i l'haureu de respondre. Doncs ara sí, concursants, ja sabeu la dinàmica d'aquesta prova, estigueu molt atents. Per respondre bé aquestes preguntes que us faré, tornem a tenir 200 punts en joc per cada pregunta encertada i la possibilitat de rebot. Per tant, escoltem a la Diana Mur i el seu Escaqui Mat.

0: Moltes gràcies, Diana. Aquest fort aplaudiment és per
1: moltes
0: tu.
1: Gràcies.
0: Gràcies per cantar-nos la cançó de la prova en directe. No te'n vagis, perquè ens ajudaràs a resoldre les preguntes. A veure, concursants, espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara passem a les preguntes i me les heu de respondre correctament.
2: Ho has sentit?
0: Institut Martí Lomà. 200 punts en joc. Recordeu que podeu parlar entre vosaltres, però aneu en compte perquè hi ha rebot per l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que té al cap la protagonista de la cançó?
3: Un bombardeig.
4: Correcte, escoltem-ho.
5: Tinc un bombardeig al cap d'una moral que no he demanat.
1: Yes, molt bé.
0: Molt bé, noies, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és l'Institut Mediterrània qui ha de respondre aquesta pregunta correctament. El mateix, 200 punts en joc, i recordeu que podeu parlar entre vosaltres en veu baixa, però aneu en compte que també pot haver-hi rebot per l'altre equip. La vostra pregunta és la següent. On ha deixat el desig la protagonista de la cançó?
6: A una altra casa.
4: Correcte, també. Escoltem-ho.

0: Super. Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests 200 punts al vostre marcador. Moltes gràcies, Diana.
1: Gràcies, ho he fet superbé.
0: I tu també, i fins després, que et demanarem que tornis a pujar a l'escenari. Un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Doncs ha arribat el moment de saber com van els marcadors en aquests moments. Jurat, com tens la calculadora? Segur que treu fum.
2: Doncs, Tina, tenim unes puntuacions molt igualades a hores d'ara. Som-hi. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit fins ara 1.300 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 1.200.
0: Molt bé, noies, noi, doncs aquests marcadors ben ajustats, eh? De moment, l'Institut Martí Lomà que es posa una mica pel davant, però encara queda molt concurs i tenim una nova oportunitat de sumar més punts amb el segon nivell de lletreig.
3: A lletrejar.
0: Les paraules d'aquest nivell són les mitjanes, de 10 lletres com a màxim, ni termes impossibles ni tampoc extremadament fàcils. Ja ho sabeu, cada paraula ben lletrejada val 200 punts i segur que en fareu un bon grapat. Molta sort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. Nit, estàs a punt?
4: Sí.
0: Temps. Descomunal.
4: DESCOMUNAL.
0: Acomodar.
4: ACOMODAR.
0: Doblegadís.
4: DOBLA.
1: És una E.
0: Ona. Plenitud.
4: PLA.
1: És una E.
0: Mar. Agraïment.
5: AGRA. I amb dièresi MENT.
0: Inacabat.
5: INACABAT.
0: Commoció.
5: COMMOCIO amb accent tancat.
0: Eixordador.
5: EIXORDADOR.
0: Pupila.
5: PUPILA examinada.
0: Doncs aquesta última paraula em diuen que no ha entrat. Per tant, són 6 encerts que sumen punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Carla, vinc amb tu. Estàs preparada?
6: Sí, estic preparada.
0: Temps. Derrotisme.
6: DERROTISME.
0: Disposar.
6: DI.
0: Abril. Militància.
6: MILITA amb accent NCIA.
0: Aberrant.
6: ABRRANT.
0: Progressiu.
6: PROGRESSIU.
0: Primmirada.
6: PRIMI.
1: Dues M's.
0: Martí, aixafadís.
4: AIXAFADI amb accent S.
0: Municipal.
4: MUNICIPAL.
0: Col·loqui.
4: COLA geminada OQI.
0: Mercadejar.
4: MERCADEJR.
0: Similars.
4: SIMILARS.
0: Capbussar.
4: CAPBUSSAR.
0: Doncs, nois, aquesta última no ha entrat, malauradament, però en total heu fet 9 encerts, que també sumen aquests punts al vostre marcador. Bé, doncs ara torno a baixar de l'escenari perquè també volem parlar amb la professora de l'Institut Mediterrània, que per on la tinc, la Montserrat Lluc. Aquí. Hola, Montserrat.
7: Hola.
0: Escolta, mai us havíeu classificat pel Picalletres Ràdio i enguany per fi ho heu aconseguit. I de quina manera? Perquè heu entrat de la millor manera possible arribant a la gran final. Com veus els teus alumnes avui? Com heu vingut preparats per guanyar aquesta gran final?
7: Jo els veig molt bé. Estan una mica nerviosos, però això és normal. I trobo que ho estan fent molt bé, la veritat. Sí, no és que no ens haguéssim classificat, és que no havíem participat mai. És el primer any que participem i tot és nou. la veritat.
0: Doncs ho heu fet d'una manera espectacular, perquè bé, arribar a aquesta gran final no és pas fàcil, eh? Què destacaries d'aquest concurs respecte a com engresquen els alumnes a participar i la implicació que hi tenen?
7: És interessant. Potser també el fet de tenir l'aplicació fa que sigui més atractiu pels alumnes. I això ens permet de treballar a classe. Per exemple, nosaltres fem unes proves classificatòries per escollir els participants. És a dir, no els escollim els professors, sinó que fem un concurs previ a l'institut i a partir d'aquí surten els guanyadors, que són els que després competeixen a la ràdio.
0: Doncs, Montserrat, moltíssima sort també a vosaltres. Va, un fort aplaudiment també per l'Institut Mediterrània. I amb aquesta ovació que ens omple d'energia, passem a la prova següent.
8: L'embarbussament.
0: Arriba una altra prova creada per l'ocasió, digna d'una gran final. Un concursant de cada equip ens haurà de llegir un embarbussament. Penseu qui de vosaltres llegirà aquest embarbussament i és capaç de fer-ho sense embarbussar-se. Que sembla contradictori, però bé, ja sabeu que aquest és el repte, no entrebancar-se. Heu de llegir l'embarbussament mantenint un ritme tranquil, però continu. No cal córrer, però tampoc podeu fer pauses llargues. D'acord? Si ho feu correctament, sumareu 200 punts al vostre marcador. Que ja sabeu qui farà la prova?
9: Jo.
0: La nit que intentarà fer aquest embarbussament, que ets aquest. Abans de que comencis a llegir-lo, te llegeixes per tu tranquil·lament i quan creguis que estàs preparada, comences.
10: Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec. Si dic dec i dic dic, dic que no és pas el dec el que dic, sinó dic com ho dic.
0: Jurat.
2: Ho sento, la concursant ha afegit alguna parauleta a l'embarbussament a l'inici. Quan dic dic, no dic dic, dic que dic dec, ha afegit aquí una forma verbal i després cap al final també ha afegit un article que tampoc hi és. Ho sento molt, noia.
0: Doncs llàstima que no sumeu aquests punts al vostre marcador, però no patiu perquè hi ha encara més proves per davant. I en aquest cas és el torn de l'Institut Mediterrània del Vendrell. Qui de vosaltres tres serà qui llegirà l'embarbussament?
9: Jo.
0: Doncs te'l dono a tu, Abril, el mateix que les teves companyes. Te'l llegeixes tranquil·lament per tu i quan estiguis preparada pots dir-lo en veu alta.
11: No em miris, que ens miren. Miren que ens mirem. Mirem que no ens mirin i quan no ens mirin ens mirarem.
0: Jurat. Doncs en aquest cas, Abril, has llegit correctament aquest embarbussament. Per tant, sumeu els punts al vostre marcador. Continuem amb una altra prova.
8: La frase feta.
0: És el moment ara d'una altra de les proves creades específicament per la gran final, que és la frase feta. En català, de frases fetes en tenim a dojo. En aquesta prova ens heu d'explicar què vol dir una frase feta. Us diré una frase que la posa en context i que us ajudarà a deduir-ne el significat. I us hi jugueu 200 punts. I atenció, perquè aquí tornem a tenir rebot. Per tant, alerta tots dos equips, d'acord? Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta i, com sempre, un dels tres haurà de contestar. Comencem amb l'Institut Martí Lomà. Us llegeixo el context i després us dic la frase feta. El vostre context és el següent. El concert s'ha cancel·lat per la pluja. Ara sí que ens han aixafat la guitarra. La frase feta és aixafar la guitarra. Què vol dir aixafar la guitarra?
5: És espatllar una cosa, arruïnar-ho, saps? Fer la guitza.
0: Jurat?
2: Correcte, efectivament, aixafar la guitarra a algú vol dir desbaratar-li, desfer-li els plans, els propòsits. Molt bé, noies.
0: Doncs aquests punts que sumen al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Us llegeixo el vostre context, que és el següent. La Maria treia foc pels queixals quan va veure que li havien ratllat el cotxe nou. La frase feta és treure foc pels queixals. Què vol dir treure foc pels queixals?
4: Estava molt enfadada o enfurismada.
0: Jurat?
2: Correcte, també, treure foc pels queixals vol dir, efectivament, irritar-se, mostrar indignació, enfadar-se.
0: Doncs aquests punts que també sumen al vostre marcador. Sabeu on som ja? Som a la penúltima prova del concurs. El temps passa volant i quins nervis. Per tant, passem sense perdre rima a la prova següent.
3: Saps d'on soc?
0: Entrem a la darrera de les proves exclusives d'avui. En aquesta prova sentireu parlar dos cantants i m'haureu de dir de quina part del territori de parla catalana són. Com sabeu, hi ha moltes maneres de dir les coses, de nord a sud del territori catalanoparlant, i això és patrimoni i riquesa lingüística. Per ajudar-vos una mica, ho limitarem a tres opcions. 200 punts si encerteu la resposta. Podeu parlar entre vosaltres per decidir-ho, però alerta que aquí també hi ha rebot. D'acord? Institut Martí Lomà, vaig amb vosaltres. Escoltem el vostre tall de veu.
9: Sí, però jo és que és curiós perquè he arribat des d'un altre lloc, en el folclore, no? Vull dir, sí que hi ha molta gent que du fent música folclòrica o que la barreja amb altres estils i tal, des de fa més, però jo he arribat des del concepte. Nosaltres primer vàrem pensar que volíem fer un disc sobre les festes de Lloret i automàticament vàrem dir, hombre, evidentment hi ha d'haver tocs folclòrics, no? Però ha estat més com des d'aquest concepte i també agafant molt de sons característics de les festes, com la xeremí, el tamborí, no, les castanyetes, i de construir-los una mica, no? Agafant el que mos interessava.
0: Doncs d'on és aquesta persona? Us dono tres opcions. A, Castelló. B, Girona. C, Mallorca.
2: C, Mallorca. Efectivament, correcte. Aquest parlar és de Mallorca.
0: Molt bé, noies. Acabem d'escoltar a la Maria Jaume, la cantant mallorquina de Lloret de Vistalegre, concretament resident a Barcelona, des d'on va impulsar la seva carrera musical. Aquí ens parla de l'estil musical del seu quart i darrer àlbum, San Domingo Forever, que és un homenatge a les festes del seu poble, publicat aquest 2026, un disc que barreja amb molta personalitat el folklore amb el pop. Moltes felicitats, sumeu aquests punts. I ara, Institut Mediterrània del Vendrell, estigueu ben atents, i vosaltres també, perquè podeu enganxar un rebot. Aquest és el tall de veu que tenim per vosaltres, escolteu-lo.
12: És molt complicat, no?, perquè és com molt avall i tal i qual, i és com intenta mirar a terra, perquè quan sona aquesta cançó, les dues vegades que l'hem cantat, tenim a 200 persones plorant, i jo això és una cosa que no tolere, no puc suportar-ho, doncs seguida jo caic, doncs intento no mirar, i quan comença el meu company Meteta a fer la seva part, que diu això de... T'estima't a tu com jo no he sabut estimar-me, que és la més pura definició. Crec que hi ha una cosa que estem dient nosaltres al públic, perquè és veritat, però a la vegada aquesta frase el públic també l'està fent seua, i és com... Aquesta frase té molta força, no? Està mal que ho diga jo això, però és com... Uau, és que molta gent sent això, és com estima de fort a la seua gent.
0: D'on és aquesta persona, nois? Us dono tres opcions, també. A, Tarragona. B, València. C, Eivissa.
13: B, València.
2: Correcte! Aquest parlar és de València, molt bé.
0: Doncs molt bé, nois, també sumeu aquests punts al vostre marcador. En aquest cas hem escoltat el cantant de La Fúmiga, Artur, que és d'Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, al País Valencià. En aquest fragment ens parla de què suposa per a ell cantar la cançó Carta d'Amor, escrita com a comiat per expressar l'estima al públic, a tota la gent que els ha seguit al llarg d'aquests anys de trajectòria del grup. Si encara no heu vist La Fúmiga en directe, feu-ho abans que s'acomiadin dels escenaris. I ara ens endinsem a la recta final del programa i ho fem recorrent a la prova estrella, el lletreig. Per tant, tornem a lletrejar.
3: A lletrejar.
0: Així arribem al final del concurs. La tercera ronda ens porta les paraules més llargues i potser complexes. Cada paraula tindrà com a mínim 11 lletres i algunes dificultats que us posaran a prova. Això sí, sumareu 300 punts per cada encert. Concentreu-vos i demostreu que sou els millors concursants de la temporada. Abans de començar, per donar-vos ànims, però us dediquem aquest fort aplaudiment. Vinga, va, ben fort. Institut Martí Lomà, vinc amb vosaltres. On és el teu torn? Preparada?
13: Sí.
0: Temps. Desconfiança.
13: D-E-S-C-O-N-F-I-A-N-C, trencada A.
0: Consultoria.
13: C-O-N-S-O-L.
2: És una U, no una O.
0: Mar, assaboriríeu.
5: A-S-S-A-B-O-R-I-A. R, I, amb accent, E, U.
0: Pragmatisme.
5: P, R, E, G.
2: És una A.
0: Nit. Contrarietat.
10: C, O, N, T, R, A, R, I, A, T.
2: És una E.
0: Noies, en aquest cas heu fet 2 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut Mediterrània. Abril, és el teu torn. Estàs preparada?
14: Sí.
0: Temps. Oportunisme.
14: O-P-O-R-T-U-N-I-S-M-E.
0: Descalçador.
14: D-E-S-C-A-L-C trencada A-D-O-R.
0: Mediquéssim.
14: M-E-D-I-Q-U-E amb accent tancat S-S-I-M.
0: Arbitralment.
14: A-R-B-R-I.
2: T'has deixat lletres.
0: Martí, inspiratori.
4: I-N-S-I.
2: Hi ha una P abans.
0: Carla, paral·lelisme.
15: Pa-ai.
2: B-A.
0: No passa res, nois. En aquest cas, vosaltres heu fet 3 encerts que sumen 900 punts al vostre marcador. Arriba l'hora de la veritat, l'hora de conèixer com ha quedat finalment aquest marcador i, per tant, l'hora de saber quin és el centre guanyador d'aquesta 13a edició radiofònica del Picalletres. Jurat, tu que tens tots els càlculs fets i estem aquí preparats perquè ens diguis com ha quedat la cosa, quan vulguis.
2: Ara sí, ha arribat el moment de saber les puntuacions definitives d'aquesta gran final. Som-hi, doncs. L'Institut Martí Lomà de Montblanc ha aconseguit finalment 3.500 punts. I l'Institut Mediterrània del Vendrell n'ha aconseguit 4.500.

0: L'Institut Mediterrània, que es converteix en el campió d'aquesta gran final del Picalletres. Ara vinc amb vosaltres, però primer volem parlar amb l'Institut Martí Lomà, perquè heu fet un gran programa. Arribar fins aquí no és gens fàcil. Per tant, moltes gràcies pel vostre esforç. Us mereixeu un fortíssim aplaudiment per haver arribat a la gran final i pel bon paper que heu fet. Enhorabona. L'experiència, noies, per això, bé?
1: Sí, ens hem passat molt bé i estem molt contentes.
0: Doncs això és el que compta. Heu fet una boníssima participació, per tant, podeu marxar orgullosíssimes. Per tant, un altre aplaudiment per a aquestes concursants, sisplau. I enhorabona a l'Institut Mediterrani. Quina gran final del Picalletres que us heu marcat. Us acabeu de proclamar campions d'aquest Picalletres 2026. Felicitats. Com esteu? Esteu contents?
2: Sí, molt contents.
0: Us esperàveu guanyar?
3: Què va?
0: No, no anàveu confiats de que podíeu guanyar o què?
3: No, jo tenia l'esperança que guanyarien els altres.
0: Esperança? Però bé, en tot cas, les proves que eren exclusives d'aquesta final, com les heu preparat? Les heu preparat bé? Us han semblat més complicades que les que ja teníeu per mà? O...
2: Sí, doncs cadascú s'ha especialitzat en una prova de les noves d'aquesta final i així ens hem pogut organitzar millor.
0: Molt bé, doncs ben repartida aquesta participació. Felicitats i enhorabona de nou. I segur que voleu saber quins premis us emporteu per haver disputat aquesta gran final. Doncs som-hi. Els dos instituts participants d'aquesta final s'emporten una gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans i també un diccionari del Centre de Terminologia Termcat. I tots els concursants s'emporten un lot de llibres a la col·lecció Nandibú Jove de Pagès Editors. Els concursants que heu quedat en segon lloc, a més us emporteu uns auriculars sense fils per escoltar tota la música que més us agradi. Enhorabona. I... finalment, cada concursant guanyador s'emporta també una tauleta per poder seguir jugant a l'app del Picalletres si encara no n'heu tingut prou. Enhorabona. Moltíssimes gràcies a tots els centres educatius i a totes les ràdios locals que han format part d'aquesta edició del Picalletres. Què hauríem fet sense vosaltres? També volem donar les gràcies per descomptat a la Diana Mur. Tenir-la aquí en directe ha estat tot un luxe per al programa. Ara bé, amb dues cançons no n'hem tingut prou, així que, si us sembla, escoltarem una tercera cançó de la Diana, Rapsòdia del teu cos, que va publicar el gener d'aquest 2026 i que també formarà part del seu primer àlbum. Per tant, un fort aplaudiment per la Diana Mur, sisplau. Gràcies.

0: Gràcies. Enhorabona. Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, Diana. Et desitgem el millor a la teva carrera musical. I ens fa pena que s'acabi aquesta temporada del Picalletres. Cada any ens passa el mateix, però és que són uns mesos molt intensos i aquest programa ens aporta molta felicitat. Hem compartit amb vosaltres, concursants, audiència, moltes paraules, jocs, cançons, i sempre amb un esperit lúdic, però també d'esforç, de competitivitat sana, i sobretot amb l'estima i la passió per la nostra llengua que ens caracteritza. Fins aquí hem arribat aquesta temporada, però la màquina del Picalletres no deixarà de treballar. Que passeu un molt bon estiu i aquestes vacances llegiu, escriviu, jugueu, parleu, penseu i estimeu en català. I recordeu que podeu recuperar tots els programes a la plataforma La Xarxa Més. Gràcies per ser al nostre costat i fins aviat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts, com sempre, a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Jornada dimarts, dia 16 del mes de juny de 2026. Continua l'estiu per al que fa a la climatologia ben viu i en parlarem a la recta final d'aquest informatiu. Abans, però, he tingut temps al Jordi Garell de fer-nos arribar a la crònica del món de l'esport. I abans, la redacció al complet del Vendrell Comunicacions haurà presentat el menú que han preparat per la jornada del dia d'avui pel que fa referència a l'actualitat de la nostra vila, el Vendrell, i també de la resta de la comarca. Tot plegat, conduït a les vies de so per la Marga Market i davant dels micròfons que us parla en nom de tots ells, qui ho fa amb molt de gust, Víctor Merencio. Un minut pel sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Ajuntament del Vendrell i Universitat Rovira i Virgili signen un protocol d'intencions per renovar les instal·lacions que el centre educatiu posseeix al municipi. En parlem en aquest informatiu, que a més també ens ha de servir per parlar de l'Arc Serveis, que ha celebrat aquest dilluns una jornada destinada a sensibilitzar sobre els abusos i els maltractaments que pateix la gent gran. Un informatiu que també ens ha de parlar d'Unitat Vendrellenca, que creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. Temps en aquest informatiu també per buscar d'altres qüestions que ens porten a parlar dels lacs en Busto, perquè la xarxa de televisions locals, Ràdio Televisió Espanyola i TV3, han seleccionat per segon any consecutiu una proposta de documental de Ràdio Televisió del Vendrell. Si l'any passat va ser la relacionada amb el món dels castells, ara li toca als lacs en i al seu 40è aniversari. Parlem també de la penya bètica del Vendrell, que vol créixer com un espai d'acollida d'artistes de diferents disciplines, o també d'un nou projecte d'exhibició de la jove anomenat El Remolí. Tindrem temps de parlar de castells amb els nens i la seva diada de Vilanova i la presentació de tot un seguit de contes des de Eureka Kids. Obrim informatiu i ho fem parlant de la Universitat Rovira i Virgili i de l'Ajuntament del Vendrell, que han signat un protocol d'intencions per renovar les instal·lacions que el centre educatiu posseix al campus de Santa Maria del Mar, a Sant Salvador. El campus del Baix Penedès, ubicat al nucli marítim, imparteix actualment estudis d'infermeria i educació infantil, amb l'acord rubricat entre totes dues institucions sobre la porta, implantant un futur nous graus i augmentar així el nombre d'estudiants.
3: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, estudi preliminar que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. Un cop es disposi del text, serà el moment d'unificar esforços entre totes les institucions i mirar d'escatir els recursos de finançament. Una inversió dissenyada pensant en una renovació integral.
4: Reformar-la, que per anar en plata vol dir aterrocar i construir un edifici. A vegades ho fem molt complicat, però és així, eh? Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
3: Des del Vendrell, l'Ajuntament desitjaria que les noves instal·lacions poguessin acollir estudis relacionats amb la medicina, atesa la influència de l'Hospital Comarcal i la tecnologia de l'automoció, sempre amb un ull posat en Idiada. Una petició que encaixaria amb la voluntat de la universitat d'impulsar en un futur nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
5: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars, diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris, és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
3: I tot plegat sota l'atenta mirada de Marta Mata, la pedagoga d'arrels baixpenedesenques, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement. Una efemèride que ha estat ben present durant tota la jornada mitjançant una exposició sobre la seva obra i pensament a la biblioteca del campus, i especialment arran de l'acte d'inauguració a la seu universitària de la nova plaça que du el seu nom. Un racó que, tal com hauria volgut l'homenatjada, es pretén que esdevingui un espai d'interacció educativa.
1: L'Arc Serveis ha celebrat aquest dilluns una jornada destinada a sensibilitzar sobre els abusos i maltractaments que pateix la gent gran. S'han fet diverses aportacions amb l'objectiu de conscienciar les persones de més edat dels riscos que poden patir.
6: L'empresa L'Arc Serveis ha celebrat aquest dilluns a la plaça de les Garrofes una jornada per sensibilitzar la gent gran sobre el risc de patir maltractaments i abusos. El nom de la jornada ha estat El bon tracte no envelleix i ha comptat amb diverses aportacions.
7: Avui hem realitzat un altre format, vale, amb unes taules informatives on han participat cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, policia local, vale, i persones professionals de l'àmbit social i psicològic. Què és el que volem? Dins de la campanya El Bon Tracte No Envelleix, nosaltres el que volem és promocionar i treballar cap a un bon tracte de les persones grans, cap a la defensa dels drets de les persones grans.
6: El resultat de la jornada ha estat positiu.
7: La regidora, la Montse, ha explicat un tipus de maltractament, com és l'edatisme, que cada vegada és aquest... que es treballa més en contra. També hem repartit un còmic que van fer en el seu moment l'escola Àngel Tobias, on estan tots els tipus de maltractament en dibuixos, i l'acollida ha sigut molt positiva perquè les persones grans moltes vegades no saben quin és el circuit social ni com adreçar-se quan se troben davant d'un maltractament.
6: Els Mossos d'Esquadra han explicat la seva experiència en la matèria.
8: Sí, ens trobem desgraciadament amb problemàtiques d'aquestes, ja sigui a través que s'entren per trucades del 112, d'algun veí, o les famílies que observen que els seus familiars tenen algun cops, hematomes, d'acord? I a partir d'aquí obrim una investigació per esbrinar aviam què és el que passa. Hem vingut a donar uns consells de seguretat, sobretot d'estafes online, d'acord, que avui en dia el cos de Mossos d'Esquadra és un dels delictes que més ha pujat, i sobretot que tinguin molt en compte a l'hora de missatges que reben, de SMS, i de, bueno, que no facin cas, que s'adrecin als centres on reben aquests SMS i contactin amb les persones i no facin cas d'aquests missatges.
6: La jornada s'ha celebrat a motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'abús i el maltractament de les persones grans.
1: Un incendi ha deixat calcinada una masia abandonada al camí dels Molins, al terme municipal de Santa Oliva, al límit amb el Vendrell. L'avís del foc es va rebre poc abans de les 12 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar quatre dotacions dels bombers de la Generalitat. Les flames, en els primers moments de l'incendi, eren visibles de diversos punts i des de diversos quilòmetres de distància, igual que la gran columna de fum que va generar certa alarma entre els veïns. Per sort no es va produir cap dany personal. La policia local del Vendrell també va intervenir per tallar els accessos a la zona des de la carretera de Valls. A més, s'hi van desplegar efectius dels Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques. El foc es va donar per extingit dues hores més tard i aquest dimarts al matí es podia comprovar com la teulada de la masia havia cedit completament a causa de les flames. Unitat Vendrellenca creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell. Demana al govern local canvis dràstics en aquest àmbit i proposa tres actuacions urgents. Un nou model de policia local, una unitat operativa nocturna i un pla d'actuacions urgents. Un pla de xoc contra les agressions sexuals. Unitat Vendrellenca fa una comparativa de les dades ministerials entre l'any 2019 i 2025. Això no obstant, durant el primer trimestre del 26 s'han reduït els delictes de robatori i tràfic de drogues en relació al darrer trimestre de l'any passat.
6: Unitat Vendrellenca demana canvis dràstics al govern local en matèria de seguretat ciutadana. El grup considera que l'executiu fa una lectura triomfalista de les dades de delictes del Ministeri de l'Interior que no responen a la realitat.
9: Volem expressar el nostre malestar per les últimes publicacions que ha fet l'Ajuntament del Vendrell sobre aquest triomfalisme en la inseguretat a la ciutat. Les dades demostren més aviat el contrari. Si bé pot ser cert que hi ha una disminució, per exemple, dels fets dels robatoris, sí que el que demostren les dades del Ministeri de l'Interior és que tot el global dels fets delictius a la ciutat han empitjorat. I han empitjorat molt. Per tant, aquesta sensació d'inseguretat que diuen que els veïns tenen però que no està fonamentada, realment és així i és real.
6: El grup explica que, segons les dades ministerials, creixen els robatoris de vehicles, el tràfic de drogues, les agressions sexuals i els robatoris en general, i a més, altres circumstàncies que neguitegen la ciutadania.
9: Quan algú ha de trucar a la policia perquè té el deruix sota casa seva a l'hora de dormir, no surt a les mètriques, però és una realitat. Quan algú ha d'enviar un WhatsApp al carrer, depèn de quina hora arriba a casa, preocupada per si li pot passar alguna cosa, és una realitat.
6: Per tot plegat, proposen un pla d'actuació amb tres eixos principals.
9: La primera és un pla de xoc contra les agressions sexuals. Ens preocupen especialment que aquestes agressions, especialment les de penetració, hagin augmentat a la ciutat. Un segon punt és un augment del patrullatge, especialment el nocturn. I també una divisió de policia administrativa que pugui actuar també com a paisà per totes aquelles activitats que poden suscitar problemes de convivència als veïns i les veïnes.
6: La formació creu que la seguretat ciutadana ha de ser una prioritat absoluta al Vendrell.

0: La xarxa de televisions locals, Ràdio Televisió Espanyola i TV3 han seleccionat per segon any consecutiu una proposta de documental de Ràdio Televisió al Vendrell. Si l'any passat va ser la relacionada amb els 100 anys dels nens del Vendrell, enguany el torn ha estat per al Mai Diguis Mai, un treball audiovisual dedicat als 40 anys de trajectòria dels Lacs en Busto. La iniciativa està coproduïda per Penedès Televisió i Solucions Audiovisuals, productora que va tenir la idea original i, si tot va bé, podria estar enllestida cap al mes d'abril de 2027.
1: Mai diguis mai a Lacs en Busto. La banda del Vendrell enguany celebra el seu 40è aniversari i per commemorar-ho, a banda d'una gira de concerts per arreu del país, Ràdio Televisió del Vendrell, Penedès Televisió i la productora Solucions Audiovisuals han impulsat un documental on es repassen les 4 dècades de vida del grup. I ho fan, a més, amb un format innovador i diferent, tot donant el pes del contingut als mateixos músics.
2: Volem tractar tots els continguts amb un format cinematogràfic que es diu Cinema Verité, molt observadors, val? Que són els mateixos membres de la banda, doncs, que van parlant, i nosaltres simplement provoquem situacions i veurem el resultat.
1: El documental està escrit per Antoni Roig, d'Arrels Vendrellenques, i un dels responsables del treball sobre Àngel Guimerà i el Premi Nobel, i dirigit per Carles Castelló, qui es posa al capdavant d'un equip de 7 persones, entre les que també figura el càmera i muntador de Ràdio Televisió del Vendrell, Edgar Toldrà. Una proposta que abraça l'Alt i el Baix Penedès i que està seleccionada en la categoria d'Històries de Proximitat per la convocatòria de documentals televisius que impulsen conjuntament la xarxa Ràdio Televisió Espanyola i 3CAT.
3: Però també estem molt contents perquè per segon any consecutiu hem tornat a ser escollits en aquest projecte del pitching que organitza la xarxa, i per tant per nosaltres com a televisió local, doncs, que hagin presentat dos projectes i els dos hagin estat escollits, ens omple de satisfacció i ens permet posicionar-nos en el mapa mediàtic català, no?, amb aquests projectes que són diferents i que esperem tenir un recorregut.
4: La trajectòria musical de Lacs en Busto ha estat molt lligada a Vilafranca i també a la comarca de l'Alt Penedès. Cal recordar, per exemple, que el concert que rememora els 40 anys de la seva primera actuació, que va ser el 86 a Albinyana, es farà precisament aquest mes d'agost, el 30 d'agost, en el marc de la Festa Major de Vilafranca.
1: Un vincle amb Vilafranca que també inclou el guitarrista Cristian Gómez Montenegro, originari de la capital de l'Alt Penedès. El documental, que ja s'ha començat a rodar tot seguint el grup pels diferents concerts programats per enguany, es preveu que quedi enllestit cap a l'abril de l'any vinent. Una espera que de ben segur valdrà la pena per a tots aquells seguidors d'una banda a l'alçada dels Chuck Berry, Ramones, Elvis Presley.
0: No deixem de banda la música i parlem ara de la penya bètica del Vendrell, que vol créixer com un espai d'acollida d'artistes de diferents disciplines. El local, que és tot un referent d'oci a la vila, organitza propostes que van des de concerts fins a exposicions artístiques i fa una crida ara a tothom que busqui un indret on mostrar el seu art. Aquest passat dissabte, les protagonistes han estat la cantant Sònia Linares i la fotògrafa Gemma Laoz.
5: La penya bètica vol dinamitzar encara més la seva activitat i crear un punt de trobada lúdic i cultural a la comarca.
6: Per què no aprofitar aquest espai per poder donar visibilitat a artistes locals, sobretot o de la comarca, com músics, i no deixar-ho només amb músics, sinó fotògrafs, artistes plàstics, no?, il·lustradors, escultors, tot una miqueta d'artistes locals que no tenen espai ni un lloc per poder visibilitzar-se. Llavors vam pensar, ostres, per què no crear aquest nexe de música i art, vale?, i donar a conèixer a tothom que es vulgui apropar fins aquí els artistes que realment vivim i estem aquí al Vendrell o a la comarca i no tenim un lloc per expressar-nos.
5: Així, fruit d'un seguit de sinergies culturals, ha sorgit Miratge, que s'ha presentat aquest dissabte i que combina la música de Sònia Linares i de Midnight Trio amb les fotografies que l'artista Gemma Laoz ha fet inspirades en la cantant i la seva música.
7: Miratge, o sigui, l'exposició de Miratge ha sortit a partir de conèixer-la, de la seva personalitat i de com és ella, de la seva música, no? Aleshores, el que he fet és crear petits miratges a partir de fotografies més reals i amb tècniques digitals. He fet com dobles exposicions, collage i, bueno, més coses. I llavors, doncs, són les obres que es poden veure en aquesta exposició, que només estarà durant el concert. I també una altra cosa que caracteritza l'exposició és que els títols de cada obra té mínim una paraula que té a veure amb el món musical, com sinfonia o acord o sol.
5: El concert ha convidat el públic a fer un viatge a través de la dècada dels 60 i 70 amb una mirada femenina i poètica.
8: I va una miqueta d'aquest punt, una miqueta més misteriós, una miqueta més poètic, que potser hem de reivindicar i hem d'agafar una miqueta la batuta de crear aquests espais alternatius aquí a la zona del Baix Penedès, aquí al Vendrell, a Capital, i espais com aquí a la Penya Bètica, que també tenim molt d'art, i il·luminar-nos i deixar que allò es multipliqui. I superguai, supercontentes.
5: Igual que en Miratge, la Penya Bètica anirà oferint altres propostes culturals i fa una crida a tothom que busqui un indret on mostrar el seu talent.
6: Tots els artistes que ens puguin veure ara mateix, que es posin en contacte amb nosaltres, i tenim un espai aquí per fer música, per fer exposicions, per fer xerrades, per fer lectures, el que vulgueu.
0: No deixem de banda el món de l'art perquè el Vendrell organitza un nou projecte d'exhibició artística jove anomenat El Remolí. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell.
9: Aquest projecte tindrà lloc a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo i la convocatòria està oberta des d'aquest dilluns fins al 30 de juny per a joves artistes de 16 a 35 anys residents al Baix Penedès. El formulari d'inscripció es pot trobar a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell. El Remolí promou les polítiques de joventut que fomenten la creativitat, la inclusió i la participació activa. La convocatòria és oberta a projectes vinculats a les arts visuals contemporànies, incloent disciplines com la pintura, el dibuix, la fotografia, l'escultura, la instal·lació, el videoart, l'art digital, el collage o nous mitjans.
10: L'Oficina Jove del Consell Comarcal, conjuntament amb tot el projecte de l'Aparador Jove i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament del Vendrell, però especialment hem de posar l'èmfasi a la Sala d'Arts Visuals del Portal del Pardo, s'han unit per dues coses principals. Una, donar suport als joves creadors de la comarca del Baix Penedès i, d'altra banda, doncs, no només donar suport, sinó donar un espai, cedir un espai perquè, per donar-los visibilitat.
11: Amb aquesta iniciativa volem oferir una oportunitat perquè el talent, les inquietuds i la mirada crítica de la joventut del nostre territori trobin un canal d'expressió a través de l'art contemporani.
9: Aquest és el tercer projecte que promou l'expressió artística entre el jovent, després que les exposicions a l'Aparador Jove estiguin plenament consolidades. A l'oficina del Consell Comarcal del Baix Penedès, desenes d'artistes emergents han pogut mostrar el seu talent davant del públic. Ara també podran fer-ho amb aquesta nova iniciativa, un espai de trobada, de participació i de creació que els posa de nou al centre. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva a l'Espai Polivalent de la Sala Portal del Pardo i Biblioteca Pública Terra Baixa, que s'inaugurarà el 19 de novembre.
0: Temps per la crònica castellera i dels nens del Vendrell, que segueixen evolucionant en aquest inici de temporada. De moment, els de la camisa vermella mantenen el seu domini sobre el 4 de 8, una estructura que alternen amb d'altres més amples que els permeten seguir rodant peces. A Vilanova, aquest dissabte han descarregat el 7è carro gros de l'any, a més de repetir amb el 5 de 7 i el 7 de 7.
1: A la capital del Garraf, els nens han sumat un nou 4 de 8 al 7è ja de l'any, que ha arribat, això sí, a la segona, després d'un primer intent desmuntat. Un petit contratemps, tanmateix, que no desvirtuen la construcció, que els de la camisa vermella tenen més que apamada. En segona ronda, els de Pere Rovira i Elisabet Aleu han atacat un altre dels castells petits d'enguany, el 7 de 7, una estructura que ha pujat ferma malgrat algun tremolí a quarts en el moment de l'aleta i que suposa allà la cinquena corona de la temporada. Piles a banda, els nens del Vendrell han tancat rondes amb el segon 5 de 7 de l'any, just una setmana després de la seva estrena a la Diada de les Colles Campiones. L'agrupació inicia ara les vacances del primer tram amb sortida a Xàtiva.

0: petits. Amb aquesta finalitat, la llibreria Eureka Kids ha presentat aquesta setmana la col·lecció de contes Si fa sol, una iniciativa que recupera cançons de tradició oral, moltes d'elles en perill d'extinció. Un retorn als orígens que cal estimular quan abans millor.
1: Bé, creiem que si des de petits s'acompanya el creixement del nadó i de l'infant amb contes, doncs el desenvolupament sensorial, emocional, cognitiu, tot això és molt més complet i actualment és un potencial a desenvolupar evitant doncs, el contacte tant amb les pantalles i l'enriquiment amb un llibre, l'enriquiment del llenguatge és una altra història.
0: La presentació ha tingut lloc dissabte passat a la Biblioteca Terra Baixa de la mà de la contaconta Sílvia Palazón, un cançoner de la tradició oral per compartir amb els més petits ben asseguts a la falda d'algú estimat.
2: I abans de la crònica esportiva marxem cap a Cunit, que celebrarà el pròxim dissabte 20 de juny una nova edició de Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda i fins a les 11 de la nit al Passeig Marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, i oferirà una programació gratuïta i oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de promoure la diversitat, la igualtat i el respecte. La gala estarà presentada per Drac Maria Espatec, que conduirà una vetllada plena d'espectacle, música i participació. Entre les actuacions destacades hi haurà els espectacles Drac de Frida Later i Valeri Norton, així com les actuacions musicals de Cristina Montllau i Javiolo, dues propostes que portaran talent, proximitat i una mirada diversa sobre l'escenari. La programació també inclourà un bingo musical participatiu conduït per la mateixa presentadora, així com la sessió final del DJ Lisa Kerr, encarregada de posar el punt final a la celebració amb una festa oberta a tothom. Més enllà de la vessant festiva, Cunit amb Orgull manté el seu compromís amb la sensibilització i la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+. Durant l'acte es durà a terme la lectura del manifest institucional i un parlament reivindicatiu per visibilitzar la realitat del col·lectiu i continuar avançant cap a una societat més justa, diversa i inclusiva. L'espai també comptarà amb un servei de bar, zona de food trucks i un punt lila que oferirà informació, assessorament i prevenció davant de qualsevol situació de discriminació o violència.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat la seva tercera renovació de cara a la propera temporada. Es tracta la de Marc Palau, que complirà així el seu segon curs com a roig i negre. Palau, de 31 anys, va arribar l'estiu passat procedent del Digitècnic Vilafranca, capital del Vi, i a la seva primera temporada s'ha convertit en el segon màxim golejador de l'equip, amb 14 gols, dels quals 12 han estat a partir del gener. De fet, ha estat l'únic jugador del conjunt dirigit per Toni Porta que ha sigut capaç de marcar un hat-trick, en aquest cas, a la pista del Cimar Igualada B, en la golejada per 1-6 de la 17a jornada. A més, el defensa reusenc ha estat el millor llançador de penals de l'Hockey Lliga Plata Sud, amb un 100% d'efectivitat, fruit de 4 llançaments transformats, ja fos de pala o de cullera. Dos recursos que també li han servit per ser clau en una altra de les seves especialitats, el tir exterior, ja fos en el 4 contra 4 o a les superioritats numèriques. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques i Marc Palau, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. I seguim parlant de gimnàstica aeròbica. El podi dels Joncs de Cunit ha acollit aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya Divina Segurus de Gimnàstica Aeròbica. L'esdeveniment, organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica, ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit i ha reunit des de dijous fins diumenge 500 esportistes procedents d'arreu de l'Estat en una de les cites més importants del calendari d'aquesta disciplina. Concretament, els i les gimnastes procedent de 6 comunitats autònomes diferents: Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Euskadi, València i Catalunya. Escoltem la secretària tècnica de la Federació Espanyola de Gimnàstica, Covadonga Menéndez.
5: Destacar que Catalunya és la segunda comunidad con mayor participación en este campeonato, junto con la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues que para nosotros ha sido estupendo volver a repetir otra edición de Campeonato de España aquí, y especialmente en esta comarca, donde es un nido muy importante de campeones y de deportistas destacados a nivel internacional, como no, Miquel Mañé, bicampeón del mundo, que es de la zona, y creo que es un gran homenaje hacerle Campeonatos de España en su tierra.
4: Una de les particularitats d'aquest campionat ha sigut comptar amb la participació de gimnastes amb discapacitat, fet que fins ara només havia succeït en una ocasió en la gimnàstica aeròbica estatal. Escoltem de nou Covadonga Menéndez.
5: Es la segunda edición de campeonato.

0: de España inclusivo. Hemos podido disfrutar de la participación de gimnastas con discapacidad, y que es un logro, especialmente en esta especialidad que es minoritaria, y tener participación de este colectivo. Animamos a que la inclusión sea más genérica y alcance pues un mayor porcentaje de participación. Vamos poco a poco creciendo.
1: Pel que fa als resultats, destaca les quatre medalles del Club Gimnàstic a Calafell, que ha aprofitat el fet de poder gaudir del campionat ben a prop de casa. Dos dels metalls han arribat a la categoria sènior femenina individual, on Sònia Vidal es proclamava campiona i Laura Cuenca es penjava el bronze, mentre que els dos bronzes restants eren de la mà d'Eva Fitzac, en cadet individual mixt, i de Bàrbara Alcalà, en elevi individual mixt. En altres categories, el domini valencià ha quedat palès ocupant podis de manera íntegra, com per exemple en els trios cadet, on el campió era el Burjassot, i també aconseguir medalla l'Aerogim de la Pobla de Vallbona i el Montcada.
2: I pel que fa referència a la crònica del temps, hem de dir que el cel sobre el Vendrell enceta aquests dies amb aquella calma que sovint anuncia l'estiu mediterrani, que arriba el dia 21. Jornades lluminoses, calor moderada i una atmosfera més estable que inquieta. La previsió dibuixa, doncs, un escenari dominat pels intervals de sol i alguns núvols decoratius sense episodis destacats de pluja a curt termini. Les temperatures es mouran amb valors clarament estiuencs, però encara continguts per la proximitat del mar. Les màximes se situaran al voltant dels 27-29 graus, mentre que les mínimes es mantindran suaus, prop del 21-22, deixant nits agradables però cada cop més càlides. El vent bufarà en general amb intensitat moderada i ajudarà a suavitzar la sensació tèrmica durant les hores centrals del dia. Tot i això, la radiació ultraviolada es preveu elevada, un recordatori que el calendari ja juga clarament a favor del mes de juny. Pel que fa a la precipitació, els models mantenen una probabilitat baixa a curt termini, encara que amb la prudència habitual que exigeixen les previsions de costa. La temperatura acostuma a ser més fiable que no pas els possibles ruixats puntuals. En resum, dies de platja i terrasseta i capvespres llargs al Baix Penedès amb un temps estable que convida més a sortir que no pas a mirar el radar. D'aquesta manera arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. Recordem que l'actualitat no s'atura, per tant, aquesta arriba sempre de forma puntual a través de xarxes socials Facebook, X i Instagram, també a través de les notícies de la televisió local. Per nostre res més, bona tarda.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell. Doncs aquest és l'últim programa de la primera temporada del carrer Avinyó. Jo he volgut tenir convidats que ens expliquessin coses i que ens fessin veure que la realitat de la comarca, més enllà de tot allò que cada dia estem explicant de la política i les altres coses, la fan les persones, i que tothom que es deixa té una història per explicar. Per exemple, el convidat d'avui em fa molta ràbia, perquè ara, quan li sentiu la veu, descobrireu que no sempre qui té una veu per dedicar-se a això ho fa. Si ell fos el presentador, tot això seria més bonic. Pep Ribas, de l'Arbós, benvingut.
1: Moltes gràcies, Llorenç.
0: Però parlo més, que et sentin.
1: Que em sentin.
0: Això.
1: Oh, no sé, estic molt sentit jo ja.
0: Estàs molt sentit a casa teva, estaràs.
1: Sí,
0: molt sentit. Aquí no.
1: I el meu poble també.
0: Bueno, el poble està ple
1: de... Els que estem massa sentits i massa vistos, jo sempre dic que ens hem de camuflar. Tota la gent pel carrer diu, ah, però no et coneixia, perquè vas amb ulleres de sol. Jo sempre els dic, és que els que estem molt vistos ens hem de camuflar.
0: Bueno, se'n passa com el Sadolní, com el Soriol, totes les tot i les de l'Argons.
1: Aquests ja estan en un altre eslabó.
0: Són paraules majors.
1: Sí.
0: A veure, que jo quan... Jo recordo que un dels millors dies de la meva vida va ser una oficina a Caixa Penedès. Veuràs, mon pare m'hi va portar, i jo pensava que home, perquè em porta aquí a l'oficina, era Sant Jordi. I em va dir, tria un disco o un llibre. Hòstia, allò que havies d'ingressar 5.000 peles al compte.
1: Sí.
0: I aquell dia vaig triar 100 anys de soledat de García Márquez. I aquell llibre em va canviar la vida. Per què ja no ho fan, això, els bancs?
1: Bé, seguien polítiques de captació d'estalvis i bueno, són tendències. Hi va haver aquesta moda. Plantes, llibres... donaven... Bueno, amb espècies, no?
0: Sí.
1: I bueno, la veritat és que tenia... Jo a Caixa Penedès no ho vaig aconseguir... Sí, quan vaig entrar encara vaig agafar el dia del llibre, que me'n recordo, que en aquell any donaven el que se'n diu el perfum.
0: Del Patrick Susskind.
1: Que va ser molt famós. I després Vida Privada, també.
0: Del Segarra.
1: Del Segarra, sí. Però, bueno, ja venien de molts anys de fer-ho, això, i els companys que ja feia anys que treballaven, ui, encara tu no vas enganxar, que ens feien treballar els diumenges la campanya del llibre i de la planta. Bueno, escolta, dic, bueno, doncs menys mal. Però no, tenia èxit, la veritat és que tenia èxit, sí.
0: Darrere dels mostradors dels bancs i de les caixes s'amaguen persones a les quals els clients habitualment hi anem a explicar les nostres penes i que ens semblen anònimes però que tenen, com tothom, una vida bastant rica per explicar. Sí. Tu, per exemple, com arribes a dedicar-te a això d'estar a una oficina de poble?
1: Bé, jo vaig començar... Clar, hi havia un moment que deien... Bueno, els meus amics de sempre, d'adolescència, d'infància, va arribar un moment que diuen, bueno, que estudiem o treballem. Jo, a veure, jo crec que capacitat per estudiar i perquè hagués pogut fer segurament una carrera, sobretot de lletres, no? Però en aquell moment no tenia gaire paciència ni per llegir ni per estudiar, no em concentrava gaire, vaig estudiar el batxiller.
0: Perquè estaves pensant en el que estaves pensant.
1: Sí, no sé, i no... Mira, van agafar ganes de treballar. A casa meva eren pagesos, abans de la guerra eren boters, però la guerra ho va esgavellar tot, sort que tenien alguna mica de terra i això es van poder dedicar a l'agricultura.
0: Eren boters que havien superat la filoxera, eh?
1: Això mateix, sí, que bueno, es van guanyar molt bé la vida en aquell temps, eh? I, però la guerra, ja dic, com que era una família doncs, d'esquerres, es van passar factura i, bueno, i sort que no van arribar a prendre tot el patrimoni que s'havien
0: dit. La gent d'esquerres no teniu sou el mal d'aquest món.
1: Érem, durant molts anys vam ser uns apestats, però bueno, és igual, no passa res.
0: Rojos
1: peligrosos. I llavors, bueno, doncs això va perquè, com, mira, doncs el meu avi tenia l'entitat de la cooperativa, era un gran, era molt idealista el meu avi, així com sempre havia tingut ideals d'esquerres. I això, doncs, el sistema doncs, del cooperativisme per ell era fins al punt de que l'any 52, com es va inaugurar el celler del sindicat de l'Arbós, el sindicat, doncs, el sindicat que era de l'any 1919, però només hi havia els adobs, els pagesos, la brisa, la secció celler, a portar raïms i fer-hi, es va fundar l'any 52.
0: És encara allò que hi ha camí de l'estació?
1: Sí, bueno, està abandonat ara, però, bueno, allò, bueno. Per altra banda, això ja vindria després, però ja no existeix, com si no hagués existit, perquè no hi ha ni l'arxiu ni cap document que provi. No fa gaire vaig haver de menester un certificat que, sort que al final no el vaig haver d'arribar a portar pel que em demanaven, però vaig intentar a veure si treia un certificat dels anys que havia estat treballant allí, no me l'hagués donat ningú perquè no existeix.
0: Què dius?
1: És com si s'haguessin... No hi ha ni un trist habitació en un lloc que dius, mira, s'han guardat els llibres d'actes, algun llibre de contes o de major, alguna cosa curiosa del que... Ja sí. Que ho van cremar, ho van fer desaparèixer tot. No sé a què respon ni què va passar, exactament, perquè com va passar tot això, jo treballava, doncs estava en la meva plena etapa de Caixa Penedès. Bueno, doncs, és clar, a casa meva, la cooperativa, el meu avi va ser un dels primers fundadors, el primer d'entrar, tot i que a casa ho teníem un celler que estava molt bé, la premsa...
0: No feia falta.
1: Fins al punt que molts companys allò de tasques amb el meu avi, oh, com és l'Agustí Ribes que s'ha apuntat al sindicat, puguem fer que a casa seva ho té la mar de bé, que no sé per què, oi? Coi, perquè el meu avi tenia l'ideal, que aquell home tenia la mania de que era el futur, el cooperativisme, no?
0: Bueno, no estava equivocat.
1: No, perquè després ha sigut un fracàs, perquè, doncs, bueno, per circumstàncies, no? I quan va sortir l'oportunitat, doncs, que necessitaven un oficinista, no? A part del iaia, ja que hi havia l'administrador, doncs, bueno, es va semblar, mira, coi, inclús van estar contents, mira, veus, ja t'han empleat i tot això, no? I va començar per aquí. I amb el temps, com que teníem secció de crèdit, que en dèiem vulgarment la Caixa Rural, no?
0: la Caixa Rural de tota la vida.
1: Doncs llavors, sense ser-ho, però feies tasques financeres, no?
0: Sí.
1: I mira que no estàvem, no teníem ni contracte d'insolvència de res, i que vull dir que allò tenies els actius i els estalvis de la gent...
0: Els tenies en metàl·lic, eh?
1: Confiança pura i dura, eh?
0: Ja.
1: Allò servia perquè la cooperativa es pogués finançar, va arribar un moment que es van finançar massa d'allò, perquè no, sí que es podia crear una insolvència.
0: Clar.
1: Amb tants diners d'allò, coi, aquells diners no eren teus. Un tant per cent sí que pots fer-ho servir, però cuida, el tant amb el que fas.
0: Bueno, hi ha històries de cooperatives mortes terribles.
1: Sort que al final, no sé si a través de la Generalitat o no sé de quins estaments, ja dic, llavors jo, com que ja no hi era, explico així per sobre, es va poder arribar a un conveni amb Caixa Penedès que... d'un dia per l'altre, la gent amb una llibreta de la Caixa Rural de l'Arbós, l'endemà era Caixa Penedès amb el mateix saldo. O sigui que per lo que sigui, no es va perdre res, ningú va perdre res, però cooperatives com la Selva del Camp encara els busquen ara els diners que tenien.
0: Clar.
1: Cuidado,
0: això ho estic pensant.
1: Bé, és igual. I amb això, doncs, com a Caixa Penedès va venir un moment doncs, que es havien d'obrir unes quantes oficinetes i això, a través d'un contacte que una persona li vaig dir, que escolta'm, porta'm una sol·licitud, home, que vull tirar una quiniela. I bueno, aquella quiniela doncs
0: era de 14.
1: Va funcionar, perquè devien dir, coi, doncs els hi devia quadrar el perfil, no sé què, i mira, doncs ja va estar, no? i que me... ah, bueno, doncs llavors, clar, aquells devien considerar que jo coneixia una mica aquest món i que encaixaria bé amb alguna sucursal així de Poblet, no? I la veritat és que va anar perfecte, va anar de meravella.
0: Va anar de meravella, com que vas dedicar tota la resta de la teva vida laboral a això.
1: Mira, 24 anys.
0: 24 anys coneixent pobles on, i evidentment, ara ja no hi ha
1: cap... Sempre, i sempre de director d'oficina.
0: I sempre director, senyor director.
1: I en sense carrera, perquè llavors t'agafaven per l'experiència.
0: Clar.
1: O sigui que la meva universitat és la meva pròpia, la del carrer, la de l'experiència.
0: Ja. Eh? A pobles on ara segur que no hi ha oficina. No, ni de Caixa Penedès ni de res.
1: Mira, aquesta oficina de la Múnia, que hi vaig estar 17 anys, l'oficina que hi ha, que és Banc de Sabadell, encara està en peu. La vam estrenar, la vam robar, era bastant maca, i la vam renovar perquè vam comprar en propietat, que era lloguer, el local. Es va comprar, els jefes van dir, doncs, coi, fem una oficina nova, ja, vinga, que això ja s'ha de renovar, que potser no hagués calgut, però la van fer nova. I era curiós perquè l'obríem, l'estrenàvem, vam anar a una oficina de provisional i l'obríem el 5 del 2005. I ara encara hi és, va ser Banc de Sabadell, però ara està tancada. Anaven, l'obrien un dia a la setmana i ara ni això. Ara només han deixat el caixer automàtic. Bueno, a l'Arbós igual, eh? El Banc de Sabadell, que també és el que era Caixa Penedès, allà al carrer Major, una oficina a la mar de ben situada, això. Només d'això, només caixer automàtic, eh?
0: Això et deu doldre.
1: Això, sí. Bueno, el temps ho va apaivagant tot, perquè, doncs, ves, Caixa Penedès és la difunta Caixa Penedès. I, com veus, encara, puestos, que encara hi ha aquell raïm, encara hi ha vestigis, encara sí que és una mica de nostàlgia, però ara ja el Banc de Sabadell ja no té res a veure. Ni amb la manera de fer, ni amb el tarannà dels empleats, tot i que encara n'hi ha alguns que són excompanys meus de Caixa Penedès, que eren més joves i encara estan a Banc de Sabadell. Però no, sí, i jo després d'aquesta feina és molt curiosa perquè, a veure, nosaltres, per exemple, allà a l'oficina teníem, doncs, unes directrius, de complir unes directrius, el que et marcava la superioritat, no?, els jefes, i em recordo que teníem un llibre que era que anaven renovant seccions, havies d'anar renovant pàgines i això, que era el manual de l'usuari i el manual de procediments. I jo sempre deia, empleats que hi havia allí, que com em troben encara se'n recorden del que els deia. Hi ha un que és invisible. N'hi ha tres.
0: Que és el manual del client.
1: El manual de l'usuari, el manual de procediments i el meu.
0: Ja.
1: O sigui, i gràcies al manual propi, ara ja ho puc dir, perquè no existeix l'empresa, ningú em fotrà repulsa, eh? Gràcies a allò es salvaven moltes coses. Perquè... a veure, amb el client no vull arribar a dir que hi fessis amistat, que podés ser una mica, però sobretot els principals clients, que bueno, en poblets petits tampoc és que hi hagués tanta...
0: La
1: llibreta de la senyora Maria,
0: sí.
1: I poques indústries, vull dir, clar, els havies de conservar i els havies de fidelitzar, però moltes vegades els fidelitzaves gràcies no al manual oficial de l'usuari i el manual de procediments, el teu propi manual.
0: El de la confiança.
1: Clar, el de la confiança, sí, fonamental, eh? I ara, això sí, havies d'estar, sempre estaves com en un sàndwich, eh? T'apretaven els de dalt, els jefes, el central, i t'apretaven els clients, perquè clar, els clients també t'exigien, oh, que escolta'm, que tal puesto, oi, te fan això, i, ostres, bueno, ja mirarem. I a vegades presentaves operacions, una línia de crèdit, potser, escolta'm, a veure si en comptes d'un 3,5 podem fer un 3,25, o al revés, un dipòsit important, en comptes d'un 8, aviam si podem arribar al 8,5, perquè tal pues, no sé, i llavors et senties, escolta, que et tractaven de vostè, això també em va xocar molt com hi vaig entrar, que et tractaven de vostè. Clar, el sindicat no t'hi tractaven. Allà és el xico de los recados. Que no vol cobrar vostè, fins... Teníem un jefe molt estricte, eh? Era bon home, però era... Que no vol cobrar vostè a final de mes, però esclar, sí. Estàs mirant massa pel client, has de mirar també per la casa, però bueno, jo sempre deia, escolta'm, aquí ens allarguem un 0,25, de més o de menys, segons si és actiu o passiu,
0: i ja
1: vindran. No, només per fidelitzar aquell bon client de tota la vida, ja valia la pena. Després ja venien els beneficis per un altre cantó.
0: I avui no et contractaria.
1: I una cosa, que podem extenc massa amb aquest tema, perquè en podríem més que tractar, però em va fer una molta il·lusió una cosa. Bueno, a part de que tinc el plaer de que si jo ara me'n vaig a Torrelles o me'n vaig a la Múnia, no m'haig d'amagar per cap cantonada, que tothom, hola, què tal? Els que encara et coneixen, perquè potser t'has fet vell i ja que no et coneixen, ja. Però vull dir que puc anar amb el cap ben alt per tot arreu. I vaig tenir una gran satisfacció, que això val més que qualsevol incentiu, que qualsevol passeig de joc, com ja feia 2 anys que estava a Guardiola, després d'haver marxat de la Múnia, ja vaig anar a Guardiola 2 anys, em truca l'alcalde de Castellví de la Marca, una persona coneguda, i em diu, escolta, Josep, hauries de venir-me a fer el pregó de la Festa Major.
0: Què dius?
1: Al cap de 2 anys que era fora de la Múnia, després de la meva... Escolta'm, allò per mi va ser... Em vaig escriure jo mateix el pregó, vaig intercalar inclús una poesia dedicada a Castellví de la Marca, parlant del Castellot i del paisatge com a Rio. Però allò sentint-ho, eh? No,
0: de veritat.
1: I explicant algunes anècdotes, les que es podien explicar, no es poden explicar totes. I molt bé, perquè el pregó allà a la Múnia, Castellví de la Marca, bueno, és la Múnia, el terme és molt gran, però el principal nucli de població és la Múnia, que és allà on hi havia l'oficina. Coi, té molta acceptació, molta expectació. El pregó de la Festa Major, no? És un espectacle, ho veus? Tot el poble allà a la plaça Nova, que diuen, tot el poble allà, una esplanada allà de gent, i quan, mira, hi vaig, i allò que sí. encara vaig triomfar, però és la satisfacció de que al cap d'un temps encara et cridin per fer el pregó de la Festa Major.
0: No ser l'únic empleat de banca que ha fet un pregó. Anem a canviar tot.
1: Canviem
0: això.
1: De tema, sí.
0: Però fixa't, si canviem de tema, que escoltarem el Led Zeppelin.
1: Ah.

0: sap greu, però si sentiu aquesta Way to Heaven sencer,
1: no,
0: no podrem dir res. Per què l'has triat? Perquè tu ets un Beatlemaníac.
1: Sí, sí, però a vegades també... Clar, al final també dius, gent, allà el grup mateix, escolta'm, no en fem tantes dels Beatles, home, que, al final és que ja te les saps, les cançons com si les haguessis parides, no? I tant de Beatles, tant, tant, tant també m'agrada refrescar una mica. Per exemple, Led Zeppelin és un grup que el vam descobrir a principis dels 70, que en aquell temps, imagina't, el heavy metal, si ara m'atrevits a escoltar Led Zeppelin, perquè aquesta encara és una balada de les més quietes, al final se'n va la
0: no,
1: mica.
0: Al final, no.
1: Al final se'n va la força. Però vull dir que Led Zeppelin eren canyeros, eh?
0: Clar.
1: I de tant en tant, tant de Beatles, doncs quasi un Neil Young.
0: Però tu ets més de Lennon o de McCartney?
1: Jo de Harrison.
0: Sí. Molt bé. Sí. Encara...
1: El Beatle místic, quiet.
0: El Beatle místic i segurament un gran guitarrista.
1: Sí. Vam tenir el plaer, els amants del George Harrison, que quan es van separar tenia moltes cançons al calaix que els altres no li deixaven... Els altres eren els dominants, i amb ell el tenien una mica de vegades... Al final sí que es van donar compte del seu talent i va poder incloure un Something, un He Homes the Sun... Però, i quan es van separar, va treure tot el que tenia al calaix i va treure el triple àlbum All Things Must Pass. Hi ha el My Sweet Lord, com el més comercial, però n'hi ha...
0: No té desperdici. El My Sweet Lord és un plàgic.
1: Aquell, sí, bueno... Si és que es pot considerar plagi, si és que es pot considerar plagi, jo estic seguríssim que no ho va fer, no tenia per què fer-ne de plagi. De vegades pot passar que dius, coi, mira, aquesta cançó inconscientment s'assembla amb aquella altra. O potser sí que un dia l'havia sentit i li va venir allò, però conscientment no ho va fer.
0: Era per tocar els nassos.
1: Sí.
0: A veure, tot això ve a tall perquè no hem parlat de les ombres.
1: Ah, sí.
0: Què són les ombres?
1: Les ombres són una colla d'amics que es reuneixen per assajar una vegada a la setmana i ho fan per gaudi propi.
0: Uh-huh.
1: Ara, com que, home, dius, ja que ensagem i que mirem de treure alguna
0: Tuquet.
1: Cançó... sí, els assajos no tenen desperdici perquè de vegades ens fotem els trastos pel cap. Tu, amb sifines, o no sé què, home, que això aquí, el tanto... però no, al final arribem a fabricar alguna cosa i dic, home, aviam si ho mostrem, no? I que menys que mònics, una vegada a l'any fem el concert que com que no podem tocar professionalment ni que no solorim diners per enlloc,
0: no,
1: sempre ha de ser, no? Perquè no es preguin la pensió, ha de ser d'una manera solidària, no? Llavors, una causa solidària molt noble com és la Marató de TV3, que cada any destinen a causes molt, molt importants i molt nobles, doncs, mira, muntem, tot és legal, podem fer un concert solidari, destinem la recaptació, que per cert fa 2 o 3 anys que omplim,
0: Que es dispara.
1: Sí, el centre, home, només té una platea de 202 butaques, però les omplim, de vegades en falten i tot, ja, els últims anys. I bé, fem això. Ara, després, si algun poblet ens diu alguna vegada, hi hem anat, que si la Granada, que si la Múnia, que si... Mira, la festa major petita del Vinyana vam anar l'any passat. Oh, que no podríeu venir. Bueno, però els diem, mira, munteu-vos un concert solidari a benefici del càncer, de TV3, de Càritas, del que vulgueu. Està molt bé avui en dia el sistema aquest que es fa de taquilla inversa.
0: Sí.
1: Vosaltres omplireu un acte a la festa major petita o en que viu allà on te sigui, però per nosaltres, per salvar la legalitat, per dir alguna cosa, que potser filem molt prim, perquè jo crec que hi ha gent que s'arrisca.
0: Estic segur.
1: Però tenim aquesta creença. El primer dia van anar a l'administració, els van dir, ei, cuidado, que això... Una cosa és el que feu el que vulgueu, però la llei marca això, eh? Vull dir, si et ve un inspector i diu, encara que diguis que no cobres res, però... que estigui documentat, que allà hi has anat solidàriament.
0: Bueno, però tu, és que ara, la propera vegada que miri cap al tècnic, serà per dir-me que queden 3 minuts.
1: Sí.
0: Ens ho deixem tot, eh?
1: Doncs
0: ens deixem l'Emili, ens deixem l'Esbart, ens deixem el Vall de Bastons,
1: sí,
0: ens deixem el teatre, però, ara que parlàvem de legalitat, tot està jutge de pau.
1: Soc jutge de pau.
0: Ets actualment. Jutge de
1: sí,
0: pau.
1: Sí, jutge de pau. Els descafeinats jutges de pau actuals, perquè...
0: No voleu per res?
1: A partir,
0: bueno, podeu casar.
1: A partir de la llei 025, una llei que han volgut convertir els jutjats de pau dels pobles, ara en diuen Oficina Municipal de Justícia. I amb aquesta renovació, per dir el més significatiu, ja no podem fer casaments.
0: No podem fer casaments?
1: No podem fer. Els jutges de pau no podem casar en aquest moment.
0: I què podem fer?
1: S'ho hem deixat... Bueno, doncs fem mediacions, conciliacions, has de fer una mica com l'home bo, mediar amb conflictes, un conflicte veïnal, venen els uns, venen... el que podem, perquè a vegades fins i tot allà al despatx en ve gent que dius, home, això no té res a veure, no? Però, escolta'm, estic allà per ajudar, si els puc assessorar, els hi puc dir, mira, pregunto aquí, o ja t'ho miraré. Va venir un, no fa gaire, que era un tema dels serveis tècnics de l'Ajuntament, d'algú d'una cèdula d'habitabilitat, i bueno, vaig... Això mateix, vull dir, al final acabes fent el que convingui, no? Uh-huh. Però principalment ens ha quedat, doncs, la mediació en conflictes veïnals, la conciliació i coses d'aquestes. Però era bonic els casaments, perquè, coi, a més jo que sóc una mica teatrero, doncs els hi llegia una poesia, o els hi feia un escrit que versava sobre la fidelitat, sobre l'amor, sobre la família, no, ho adornaves i...
0: Però ens hem deixat l'elenc artístic
1: arbossenc. Bueno, l'elenc artístic arbossenc ha sigut molt important a la meva vida, sí.
0: Encara no aixeca la mà. El Tenorio és el més important o què?
1: Bueno, no, el Tenorio va ser, vaig tenir l'honor, sí, haig de dir, l'honor de fer Don Juan Tenorio a l'obra que de final del centenari, vam celebrar el centenari, uh-huh. Aquell any va ser important, que ens van concedir la Creu de Sant Jordi, vam tenir la sort en una època important, quan vam deixar de ser molt aficionats, ja no ho vam ser tant, que ens va agafar el Joan Vallès, l'actor.
0: El gran
1: Joan Vallès, i vam fer obres importants.
0: Posem-nos de genolls.
1: Sí, de genolls. Vam fer Rosa Roges, vam fer el Pigmalió, vam fer l'Enric IV, vam fer... I allà, doncs, allà vam dir, hòstia, va ser on ens vam tornar bons. Ens va donar una volta com a un mitjó, i ara vam arribar a ser mai més tan dolents com havíem sigut. Ens va treure estereotips, ens va... tècniques que no sabíem, i bé.
0: Abans d'acabar, d'aquell esbós de quan tu eres nen a aquest esbós d'avui, la veritat...
1: Sí, això, a veure, són els temps que correm, no? Però la veritat és que jo, que sóc una persona eminentment, potser no hauria de ser-ho perquè no porta enlloc, però sóc molt nostàlgic, no? Uh-huh. Jo ara mateix camino per l'Arbós, em passejo per l'Arbós i em venen a la memòria les imatges de temps passats, no? De com érem petits, de com era l'ambient del poble, aquells diumenges, els diumenges que començaves al dematí allà a la cuina, et rentaven allà amb pots d'aigua calenta, anaves cap a missa, com sorties de missa anaves a passejar, després com ja érem adolescents ja si podíem anar a passejar amb alguna noia, colles d'allò, i abans doncs també qui podia anar a fer el vermut, només el vermut es feia poder una vegada, però bueno, doncs de vegades... el Topolino, el Bar Victòria... Uh-huh. En conjunt, el diumenge hi havia un ambient, després el dinar era especial del diumenge, després anàvem, com érem petits, a catecisme, de catecisme anaves al cine, dues pel·lícules i el nodo, com sorties del cine, anaves al ball, anaves al ball, però tot això amb un ambient festiu. La gent passejava pel carrer, els bars estaven plens, els homes jugaven allà les cartes, després anaven al cine, al ball... Era diferent. Teníem molt poca cosa comparat amb ara, però tot era més familiar i més entranyable. I ara, bueno, la vida moderna, doncs tothom corre, tothom... Molta gent... el progrés, l'eixample ha portat gent forastera. Potser vas pel carrer i no coneixes ni la meitat. Però, bueno, escolta'm, tot arreu està igual,
0: Ens n'hem d'anar. Jo què sé, d'aquí 10 anys et tornaré a trucar.
1: D'aquí quan?
0: 10.
1: És molt optimista, però bueno, esperem ser.
0: I tant, que hi serem, esperem encara ser-hi, que no sigui per donar pel sac. Gràcies.
1: Gràcies a tu, vosaltres, a tu.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Way.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Ja hem començat amb la capçalera habitual. És l'inici de tota aquesta programació. Avui, dimarts 16 de juny del 2026, programa número 3.992. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. Cada dia aquesta feina, aquest encàrrec que tenim encomanat des de fa ja 20 temporades, en acompanyar-vos, explicar-vos moltes coses i buscar tota aquesta estona de ràdio. Això sí, ràdio senzilla, propera, sense pretensions, amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. I sota aquestes premisses, doncs va un munt de coses en tot aquest programa d'avui, que ara de seguida explicarem, però que abans també recordem els punts de contacte que pensem que són importants. Si voleu participar en directe, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt fàcil, molt senzill. 686-101-101. Però també en qualsevol moment ens podeu enviar un correu electrònic. calaixera@rtb-elvendrell.cat. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Ara sí, pendents de tot el contingut d'avui dimarts, per començar anirem cap al temps, la previsió, com és habitual, amb en Marc Rodero. Una primera cançó que ja hem triat, escoltarem, això ens ajudarà a posar ritme i ja entrarem amb ganes a l'actualitat i a les notícies destacades del dia, que és un punt importantíssim. Els esports, en Jordi Grell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i, a més, cada 15 dies, i de fet avui ja és la darrera secció d'aquesta temporada, Baix Penedès al dia. Una secció des del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer l'actualitat, per conèixer els serveis, la informació. En aquesta ocasió, i tancant temporada, el president del Consell Comarcal, en Ramon Ferrer, des de Ràdio Cunit. A més, un espai que s'emet en directe i conjuntament amb totes les ràdios i totes les emissores de la comarca. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa i seguirem a la segona part de Calaixera amb més coses, més contingut. Secció empresarial en col·laboració amb l'AFEC Baix Penedès Empresa, en aquest cas, des de la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb nous testimonis, nous empresaris i noves empresàries. A banda, també recordant diferents punts importants, també repassarem l'agenda, l'àmbit cultural. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Avui és dimarts, avui toca parlar sobre tecnologia, la intenció i l'objectiu que tenim sempre cada setmana en perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molinàs. Avui crec que amb recomanacions de cara a l'estiu, recomanacions tecnològiques de cara a l'estiu, que està molt bé. I segurament al final de tot tindrem un ratet per la participació, per les trucades, pels punts i pels canals habituals. A banda del correu i del WhatsApp, també podeu trucar-nos, com sabeu, al 977 15 70 69. Molt fàcil, 977 15 70 69. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya.
0: t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió, tot allò que ens destaca i ens explica en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
0: Crec que no hi ha canvis a la vista, oi?
1: Cap ni un, Ni pel que fa a l'estat del cel, ni tampoc per les temperatures. Avui repetirem la mateixa jugada d'ahir. Parlarem en conjunt de cel serè. Poden aparèixer alguns nuvolets a prop de la costa, transitoris i de poca importància, i amb unes temperatures que no experimentaran canvis destacables respecte a les d'ahir. Per tant, d'avui fins pràcticament divendres mantindríem aquestes temperatures que es poden situar entre els 28-30 de la costa, 30-33 de les àrees interiors de la comarca. I pel que fa a la situació marítima, avui verà força tranquil·la a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
0: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: Va, aquelles cançons que es perfilen en aquest estiu que oficialment està a punt de començar, extraoficialment ja fa dies que estem a l'estiu i l'ambient ja és d'estiu, i no em refereixo només a les temperatures. Musicalment parlant, l'aposta d'aquest estiu d'Alfred García és aquesta cançó que sona, Vine'm a buscar.

0: Alfred García amb aquesta nova cançó per començar i per posar ritme a la calaixera, avui que ja som dimarts i sempre, sempre, sempre en directe a través del 107 amb bo de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: El Vendrell ha presentat una nova edició de la Fira Turismar que serveix cada any per donar la benvinguda a la temporada d'estiu als nuclis marítims. El Turismar 2026, que tindrà lloc a Coma-ruga entre els dies 19 i 21 de juny, seguirà la línia encetada ara fa 3 anys, centrada en la promoció de la gastronomia de proximitat i els productes de quilòmetre zero. A la plaça dels Germans Trilles es concentraran les parades dels elaboradors i productors del territori, mentre que el passeig marítim es podrà gaudir del Coma-ruga Market, que donarà el tret de sortida el divendres 19. Un dels aspectes destacats a la fira serà la inauguració el mateix divendres a la tarda del nou parc de la música que s'ha fet a tocar del Tavares a la zona on hi havia el Palau de Vidre. Durant els 3 dies, el programa d'actes inclourà des d'activitats de descoberta de l'entorn fins a concerts, tallers familiars o iniciatives esportives. Així ho presentava el regidor de fires, Cristian Soriano, i la regidora de platges, Marta Tovella.
1: Què hem fet amb aquest programa, doncs, que barreja activitats culturals, activitats patrimonials, activitats lúdiques i d'oci i activitats també que tenen en compte, doncs, ensenyar què som com a municipi per tota aquella gent que ve a veure'ns i per la gent que resideix al Vendrell i els seus nuclis marítims.
2: Doncs com en altres edicions, tornem a encetar la temporada estiuenca, on esperem que vinguin molts turistes i tots els veïns i veïnes ens vinguin a gaudir de les platges, dels nostres espais naturals i que disfrutin d'aquesta nova edició de la Fira de Turismar.
0: El Museu Tavares també oferirà portes obertes i visites guiades durant els 3 dies, mentre que els Amics de les Catifes de Bellvei faran una exhibició divendres a la tarda i dissabte al matí. Igualment, el programa inclou rutes saludables, una visita a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, una fira literària de l'associació Coma-ruga Literària i una activitat de planetari al Tavares relacionada amb l'eclipsi del 12 d'agost, entre moltes altres iniciatives. I en l'àmbit cultural, aquest dilluns s'ha presentat el Remolí, un projecte que neix de la col·laboració entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i el Centre d'Arts Visuals de la Sala del Portal del Perdó com un espai obert a la creació contemporània jove. El projecte entén el Remolí com una força en moviment, un punt de trobada des d'on conflueixen noves veus, processos creatius i pràctiques artístiques contemporànies, un espai viu i en transformació constant que des d'on es poden emergir noves formes de mirar i d'habilitar el territori. La convocatòria important ja està oberta i estarà adreçada a persones creadores entre els 16 i els 35 anys residents al Baix Penedès. El període estarà obert fins al 30 de setembre i les propostes es poden presentar a través del formulari d'inscripció del Remolí, que podeu trobar a les pàgines web oficials. La convocatòria és oberta a projectes vinculats a les arts visuals contemporànies sense limitació de tècnica o format, incloent-hi disciplines com la pintura, el dibuix, la fotografia, l'escultura, la instal·lació, el videoart, l'art digital, el collage o nous mitjans. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva a l'Espai Polivalent de la Sala Portal del Perdó i la Biblioteca Pública Terra Baixa, que s'inaugurarà el 19 de novembre i que es podrà visitar fins al 16 de gener del 2027.
3: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: I encara pendents de més notícies i altres informacions destacades. Sant Vicenç de Calders, que ha acollit l'assemblea de l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, l'APSAT. Aquesta entitat aplega les moltes entitats que defensen aquest estil rural de construccions i al Baix Penedès, el grup de Pedra Seca de Sant Vicenç de Calders n'és tot un referent. El Martí Rom, que ara escoltarem, és president d'aquesta associació.
4: La nostra associació ve de lluny, De fet, els primers, diríem, que van començar a treballar amb aquest tema és al voltant de l'any 2000, I des d'aleshores, cada 2 anys, fem una trobada, diríem així, de tots els països catalans, la gent interessada en la pedra seca. Ja portem 14 trobades, i aleshores l'última, per exemple, la vam fer a Andorra, amb el govern d'Andorra, perquè vegueu la magnitud de... I s'hi van congregar, doncs, unes 200 persones interessades per la pedra seca de països catalans.
0: L'assemblea, que va tenir lloc a la premsa de lliure de Sant Vicenç, i la jornada va seguir amb diverses activitats. De fet, el mateix dissabte, al costat, al Centre Cívic de Sant Vicenç, es va fer una trobada que tenia per objectiu començar a elaborar la ratafia anomenada Pedra Seca, una iniciativa que va comptar amb una gran participació. Un dels impulsors, en aquest cas, d'aquesta ratafia és en Jordi Quintana.
5: Mira, avui ens hem trobat tota aquesta gent que veieu per fer ratafia. Això és una cosa que vam començar l'any 2020 amb la idea d'anar recollint des del mes de maig totes les hores possibles aquí al voltant del Vendrell i Sant Vicenç. Algunes les hem de comprar o portar d'altres llocs perquè no les trobem aquí, i amb llavors i espècies fer ratafia a partir d'una base de crema d'anís que comprem al País Basc, i apa, arremangant-se, posar, aprendre, explicar, deixar reposar i després gaudir.
0: Parlem de cultura, parlem de ball. La companyia de dansa contemporània Geva ha homenatjat aquest cap de setmana el compromís ètic i cívic d'en Pau Casals. Ha estat als jardins del Museu Casals de Sant Salvador mitjançant l'espectacle Colomí, una coreografia inspirada en la defensa de la pau del mestre i la seva dimensió humana. Tota una declaració de principis sobre l'inevitable vincle entre l'artista i de la denúncia social. Quasiment connectats a la música del mestre i al seu inspirador compromís ètic, com ha destacat el coreògraf i ballarí Genís García.
6: La trajectòria artística de Pau Casals és molt interessant, però sobretot com ell va agafar l'art per posicionar-se davant del context social que estava passant al món en aquell moment. I per mi va ser molt inspirador quan vaig descobrir que ell va fer un silenci mediàtic per totes les guerres i, com he dit abans, el context social que estava passant.
0: L'espectacle Colomí, a càrrec de la companyia Geva, s'emmarca dins els actes de commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre. Una experiència escènica que remarca la necessària vinculació del creador amb el seu context social.
6: Jo crec que els artistes han d'estar molt connectats i hem d'estar molt presents i assabentar-nos molt del que està passant al món al nostre voltant. Llavors, crec que les obres d'art que es fan avui dia també han d'estar molt connectades amb el que està passant en el context social d'avui dia. I no tinc resposta clara en sí o no, sento que és una escala de grisos, però sento que és primordial que els artistes ens posicionem. Això sí que ho tinc molt clar.
0: Un homenatge a l'artista Pau Casals, però també a l'home, caracteritzat pel seu compromís ètic i la seva denúncia constant envers les injustícies. Una trobada plàstica i extraordinàriament amarada de sentiment. I tu què hi pintes? Sota aquest suggeridor títol, el Museu Déu ha organitzat una edició més de l'exposició de dibuixos de l'alumnat del cicle infantil de les escoles Marta Mata, Àngel Tobias, Àngel Guimarà, Àngel Garriga, Comarruga i Pau Casals. Una activitat pedagògica confegida per atensar els més menuts l'obra de grans creadors de tots els temps. Núria Pallant, que és la directora del Museu Déu.
7: És una exposició temporal que organitzem des del Museu Déu i anem a les escoles a explicar els nostres artistes. Quins artistes expliquem? Doncs bé, de caire internacional, com Dalí o Miró, no? Però també expliquem artistes nostres del Museu Déu i també doncs, dones artistes. Enguany doncs hem anat a totes les escoles del Vendrell, és una activitat que ja portem molts anys fent-ho, i expliquem als artistes i després els nens fan un treball.
0: En total, l'exposició inaugurada ara fa pocs dies és visitable fins al 26 de juliol i acull més de 800 dibuixos de tots els estils i inspiracions. Una primera obra on el més important és gaudir de l'art.
8: Jo en una gallina, perquè una senyora d'aquí m'ha dit que ho faci. La castanyera, que estava tirant les castanyes.
9: Una gallina a una cadira.
0: Durant tot el curs escolar, el Museu Déu s'ha desplaçat fins a les escoles per atensar la vida i l'obra de grans artistes com Dalí, Miró, Gaudí o Kandinsky, entre molts altres. Una experiència entre lúdica i pedagògica, complementada el dia de la inauguració amb un espectacle de màgia.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
10: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
11: Jordi, ¿qué está pasando?
12: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
11: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
12: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
11: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 21 minuts. Saltem cap a la informació esportiva, en aquest cas sempre una feina d'en Jordi Grell.
13: Hola, bon dia. 500 participants han disputat aquest diumenge la novena cursa trail al Vendrell. En una edició on s'ha aconseguit omplir totes les inscripcions i que, com és habitual, transcorre per camins històrics de la vila en tres modalitats: la cursa, la caminada i les proves infantils. Pel que fa al recorregut, la cursa constava 13,3 quilòmetres i 320 metres de desnivell positiu, mentre que la caminada era de 12,3 quilòmetres i el mateix desnivell. Posteriorment, es duen a terme les curses infantils, de menor distància i dins el mateix recinte de la pista d'atletisme Joaquín Seijo, que és on estava situada la meta. Escoltava el membre del Runners al Vendrell, Alfredo Valdivielso.
14: Els corredors implicats al màxim, tenim bon dia, fa molta calor, però tenim bon dia, cap accident destacable i, bueno, contents, corredors contents i organització contenta, si els corredors estan contents. Incluïdes moltes infantils, que també es fa molta il·lusió que la canalla doncs pugui córrer en aquesta pista d'atletisme i faci esport.

0: contenta per la victòria.
1: I escoltem també la campiona d'aquesta trail al Vendrell, Esther Casajoana.
2: Ha anat molt bé, la veritat, és una cursa molt ràpida, que per passar un matí de diumenge i fer una miqueta de trail està molt bé, la veritat.
1: En la resta de categories, els campions eren Josep Àngel Martínez i Gemma Rossinés en Master Plus, David Ortega i Marta Poll en Master, Hugo Domínguez i Laura Pérez en Sènior, Jan Girona i Montse Martín sub-20 i Sebastián Gómez i Liana Oprea a la local. I seguim parlant d'hoquei patins. L'esnega Fraga d'Anna Ferrer, acabat subcampió de l'hoquei Iberdrola, després de perdre aquest diumenge per 1-3 a casa contra la Vilassana Cooperativa d'Ibars, que s'emporta així el seu primer títol de Lliga, anem guanyat també prèviament el primer partit de la final del play-off. Les jugadores dirigides per Jordi Capdevila anaven a remolc des de l'inici i tanquen una temporada on, això sí, han guanyat la Supercopa i han estat capaces d'aixecar la seva segona Champions. El Fraga sortia a mossegar amb una pressió alta, però deixava espais al darrere que les visitants aprofitaven per avançar-se, només començar amb un gol d'Elsa Salvanyà, que es quedava sola davant Anna Ferrer després d'una paret amb l'Uchagudo. L'Argentina tornava a aparèixer al quart d'hora de joc amb una altra gran passada que, després de picar la tanca, permetia a Jimé Gómez matre Ferrer amb un ganxo sec al segon pal per situar el 0-2. Un gol que iniciava un minut de bogeria, ja que les fragatines retallaven distàncies mitjançant Adriana Soto, aprofitant sobre la línia un refús d'Anna Salvat, a rematada de Maria Sanjurjo. Poc després, però, ve a Gaete tornar a fer ús de la tanca per fer arribar la bola a una victòria a porta que superava Ferrer un 9-1 per tornar a situar dos gols de diferència. Abans del descans, un penal de Soto Florenza podia haver deixat el partit pràcticament vist per sentència per a les de Lluís Rodero, però Lucci enviava el llançament fora i en el refús topava en Ferrer. A la represa, Anna Florenza també disposava d'una falta directa a l'esena falta del Fraga, però Anna Ferrer l'aturava per mantenir viu el conjunt de la franja. Ja al tram final, els dos equips es quedarien en prioritat per l'Oles de Victòria Porta i Sanjurjo, però ni Fraga ni Vilassana aprofitava la circumstància i, malgrat que les de Capdevila buscaven posar moció amb tirs llunyans, el marcador ja no es mouria més per certificar la victòria i títol de l'equip del Pla d'Urgell.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: I seguim a més informació, pendents ara ja de les portades, les principals portades dels diaris. Avui, que som dimarts 16 de juny, començant pel diari de Tarragona. La seu social de la Gigafactoria es queda amb mort a la Nova. Avui s'acorda el Consell de Ministres i en el Consell Executiu la societat que liderarà la candidatura ibèrica davant de la Unió Europea. Esports i el Mundial, ensopegada preocupant, la Roja, que debuta sense marcar un sol gol, tot i tenir el domini aplastant davant de Cap Verd. I dediquen la fotografia a portada. Altres notícies en capçalera. Tarragona, el Teatre Metropol no troba qui faci les obres urgents. La reobertura es retarda sine die. A Reus, identifiquen 16 abocadors il·legals a l'Extraradi. O a Solivella, la desaparició de Josep Maria Sans i Travé commociona el món de la cultura. Canviem de capçalera, canviem de portada, saltem cap al diari Ara. El G7 confia que la reobertura d'Ormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que va motivar la guerra. Espanya s'estavella contra Cap Verd. La selecció africana debutant al Mundial aconsegueix un empat històric per 0-0. I Cerdán va ordenar pagar els viatges i les despeses de l'Aire Díaz. El PSOE i Sumar pacten en despenalitzar les injúries al rei i els menors de 16 anys no podran ser a les xarxes al Regne Unit. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El govern central aporta 719 milions a la gigafactoria de la IA de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la Telefònica, ACS i Santander per optar a fons europeus en computació avançada. I la crisi climàtica costa 17.200 milions al sector públic a Espanya. El sistema ferroviari suposa gairebé un terç de despesa amb la protecció ambiental. I Rússia, que bombardeja una catedral històrica a Kiev, un devastador bombardeig que va destruir ahir la històrica catedral de la Dormició al monestir de Coves de Kiev, amb flames i amb danys a l'estructura. I Trump exhibeix al G7 un acord que crea més dubtes que certeses. Netanyahu assegura que la lluita d'Israel

0: no s'ha acabat. Els esports, el Mundial, Espanya comença amb fracàs contra Cap Verd, empatant per 0-0. I la sortida del Tour que dividirà dos Barcelones. L'actualitat i la informació en totes aquestes capçaleres habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat. Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
0: I connexió habitual cada 15 dies des de l'actualitat del Consell Comarcal del Baix Penedès i Baix Penedès al dia. En aquesta ocasió, des de Ràdio Cunets.
3: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
4: Molt bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal de Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs a Ràdio Televisió del Vendrell i, com no, des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, al qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem a en matèria. Donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer. Què tal? Estem? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: President, arribem al darrer any del mandat. Quin balanç fa d'aquest curs polític al capdavant del Consell Comarcal del Baix Penedès?
5: Bueno, doncs jo crec que ha sigut un balanç positiu, o és un balanç positiu. Encara queda un any per acabar el mandat, però sí que ja estem complint forces objectius dels que teníem previstos. I bé, no podem fer altra cosa doncs que això, no? Valorar-ho positivament, perquè s'han engegat molts projectes importants a la comarca. Estem també doncs mirant de fer una nova seu del Consell Comarcal, on poder millorar, optimitzar els serveis, i també doncs el pla territorial que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs que també ens permetrà planificar i preveure doncs el creixement que tindrà la comarca.
4: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
5: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, conseller d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, més concretament a Can Tregalafell i Cunit, una nova comissaria de Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs només hi ha la del Vendrell i ara doncs ja passaríem a tenir dues, per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant, entre Calafell i Cunit, i això doncs, permetrà doncs, que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs, serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs, farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
4: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
5: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs, també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs, de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs, una mica és un objectiu no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs, de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta i parlant amb la Generalitat a veure doncs, quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs, el que es farà és l'adquisició del terreny on poder-la fer i després doncs, ja la construcció. No? I jo crec que això doncs, donarà molt de servei, ja dic que Calafell i Cunit, que ara doncs, tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca que fan doncs, que l'atenció a la costa doncs, a vegades no sigui suficient. No? I per això doncs, jo crec que aquesta comissaria serà més important perquè doncs, donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs, fins i tot superem amb nombre d'habitants a el que és el Vendrell, i creiem doncs, que això doncs, donarà servei a molta més gent.
4: Uh-huh. Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat, això?
5: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs, des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer, doncs, tenir aquest terreny i immediatament doncs, ja posar-hi la construcció doncs, el més ràpid possible, que evidentment doncs, ara amb el pressupost de la Generalitat doncs, demanarem els diners que ja els comencin a posar per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic, la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que bueno, doncs intentarem complir-lo.
4: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
5: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament. I a més doncs maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara vostè ha d'anar en aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè si vol això ha d'anar aquí al davant, no? Uh-huh. I llavors pues, és una manera doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici, d'aquesta manera s'optimitzen recursos, també doncs alhora doncs es treballa més, de manera més coordinada i es dona un millor servei, no? I per tant jo crec que el que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom i que la gent doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara i no ara com ara que tenim 6 o 7 edificis i a més estem pagant lloguers, estem pagant doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia doncs no pagaríem.
4: Molt bé. En quin punt es troba doncs, el projecte i quins serien els terminis que es plantegen?
5: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important, i en principi doncs, són 5 milions i pico més IVA, i ara doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra, però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs, l'expedient per demanar llicència d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, en un terreny doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que doncs, ara doncs, ja amb això doncs, podrem demanar la llicència i podrem doncs, començar a preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst doncs un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses, doncs, que despeses que puguem doncs tenir, no? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que doncs estem treballant perquè això sigui possible.
4: I quin servei se permetrà doncs millorar la ciutadania?
5: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim doncs diferents edificis on es fa atenció al públic. Aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais. Tindrem una centraleta única també, amb un lloc doncs d'atenció inicial doncs únic, amb una sala d'espera. I després doncs també, ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora doncs hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones doncs que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines, doncs un projecte molt modern, doncs ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
4: Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte doncs per a la nostra comarca?
5: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és doncs quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar. Vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això doncs ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el Pla Territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar, doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint, amb que la gent doncs que ens ve a viure aquí doncs no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això doncs evidentment suposa doncs haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial que fa uns quants anys doncs que reivindiquem i que demanem, i que ara doncs sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
4: I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
5: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves aportacions i cada doncs persona o col·lectiu ha fet les seves al·legacions. Ara, en principi, el que han de fer és posar-les en un plànol, de nou, tornar-les a dibuixar, tornar a dibuixar les propostes. Sabem que hi ha hagut algunes coses doncs que s'han acceptat, la majoria d'elles, i que s'han millorat doncs les propostes que hi havien en el principi, però estem tots esperant doncs que ens facin un retorn abans de fer l'aprovació inicial per poder doncs encara doncs fer algun tipus d'aportacions i un tipus d'ajustos que calguin perquè aquest planejament surti inicialment aprovat doncs a finals d'aquest any, i puguem doncs tenir un planejament que després ja ens permeti doncs això, no? Absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar doncs ocupació necessària per poder doncs fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix doncs a la comarca del Baix Penedès.
4: És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
5: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no?, que també és un altre dels projectes doncs que també s'està treballant amb la Generalitat, i això doncs farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també doncs generarà llocs de treball nous, i també doncs estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer doncs que això, no?, que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix doncs ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència residència primera, la major part dels casos, però en altres no. En altres venen perquè, doncs, pel preu de l'habitatge, doncs, segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i, per tant, doncs, això és el que hem d'intentar, doncs, resoldre, no?, aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder, doncs, donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
4: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
5: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament, doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres, doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener, i encara s'està fent, no?, tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat, doncs, que cada municipi, doncs, tenim diferents problemàtiques. Doncs, veiem que el porta a porta a vegades, doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això, doncs, implica que aquesta gent, doncs, no tingui la targeta segurament, o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen. I bé, doncs, s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè, doncs, hi hagi, doncs, més reciclatge i que puguem, doncs, facilitar a tothom que pugui escollir, no?, amb quin contenidor deixar la brossa, i d'aquesta manera fer un millor servei.
4: Molt bé, alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació, com ho podria valorar ara actualment?
5: Bé, això, doncs,
4: ha millorat, o no?
5: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja, doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan superant el 60% de selectiva, ja dic, i fins i tot en els que estan fent porta a porta, doncs, el percentatge superior, no? Puja més del 85-90%, i per tant, doncs, estem tenint unes bones dades. També el que passa que s'ha de millorar, doncs, perquè molta gent, doncs, que estava en aquesta zona llançant la brossa, doncs, segurament s'han anat a altres zones a fer-ho, no? I això, doncs, també és una de les coses que s'ha de millorar, però en principi ja dic que els objectius s'estan aconseguint, almenys amb les primeres dades que tenim, però hem de continuar, no hem de baixar la guàrdia, perquè hi ha molts problemes, moltes casuístiques, hi ha molta gent encara incívica que deixa les brosses fora del contenidor, i això, doncs, és un problema que hem de resoldre, i hem d'intentar, doncs, fer que la gent, doncs, llenci la brossa al contenidor que toca.
4: Uh-huh. Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
5: Sí, bàsicament és això que dic, no? Que tenim una població flotant important, que tenim molta gent, doncs, que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen, i això, doncs, implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, una mica, doncs, de formar, no?, de quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris. I ja dic, hi ha gent, doncs, que li haurem d'explicar com funciona el porta a porta, i hi ha gent, doncs, que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les tenen, i d'aquesta manera, doncs, fer que també formin part d'aquesta solució, no?, de donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
4: Uh-huh. Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
5: Bé, doncs, és una part del finançament, no?, que teníem previst. En principi, doncs, és una bona notícia, perquè, doncs, això, doncs, ajudarà, doncs, a tirar endavant aquest hospital, que ja ho està fent la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que a més doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més, no? Per tant, és una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit, i ara doncs, el que estem fent és que sigui estigui d'acord amb la població que tenim ara. No? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui doncs, ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca i que a més és un dels motius per la qual doncs, encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem un servei sanitari bons i que tinguem doncs, també doncs, això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers, i creiem doncs, que ha sigut un encert, no? Poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè doncs, molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes doncs, a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem doncs, donar-los un millor servei més a prop de casa seva, no?
4: Molt bé, se'ns tira el temps a sobre. Passarem doncs, a preguntar 3 temes més i ja acabarem. Parlem, per exemple, del bus express. El bus express directe entre les Penedès i Barcelona és una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
5: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express, perquè fa 2 anys no ho teníem, no? I això doncs és una novetat i estem molt satisfets, sobretot als municipis doncs, que donen servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei doncs, que fa uns altres trajectes, que recull en uns altres horaris, unes altres població, tipus de població, i té unes destinacions diferents que el propi Rodalies, però sí que ara, doncs, aprofitant també doncs, que la gent que s'està doncs, amb aquest aspecte de Rodalies on no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent doncs, el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem doncs, que hi ha un percentatge molt alt d'utilització i en principi, doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi ha, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs, s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei i creiem doncs, que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat i, a més, doncs, el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil i, bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs, continuar demanant més freqüències i més autobusos, no?
4: Molt bé, i ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
5: Doncs estem treballant bàsicament 2 línies diferents. Jo diria que una és a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells doncs, també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori. Per exemple, aquí a Cunit doncs, teniu previst la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament doncs, important a nivell turístic. A Calafell doncs, s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos i per tant també serà una inversió important a nivell turístic doncs, pel territori, que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà doncs, gent que ara no ens ve, i això doncs, és una cosa positiva perquè al final doncs, ens referma com a destinació turística i això farà doncs, que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus doncs, de lo que és treball, ocupació, doncs, en aquesta línia, i aquestes inversions doncs, per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar doncs, això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt, els diferents municipis, amb la Diputació, de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic, com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants, arquitectònics, i que de museïtzació també, doncs, que podem oferir, com és el cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs, que és una zona molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder, doncs, fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta, i creiem, doncs, que també és un dels elements a potenciar.
4: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
5: Podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important. Aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori, per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint, en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca, doncs, amb més índex d'atur de Catalunya, i per tant, doncs, ho hem de deixar de ser, i a més, doncs, això, pues, facilitar que la gent, doncs, pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el lloc de treball, com, pues, generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'Idea de Dos, no? Que tinguem també, doncs, temes, doncs, de I+D, i creiem, doncs, que d'aquesta manera també és una manera, doncs, d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement, doncs, no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer la comarca amb el que és la part econòmica.
4: Molt bé, doncs, fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies. Exacte. Per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
2: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: I tot seguit passem, doncs, a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació de la borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers i arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar informàtica grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. I per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de Baix Penedès al 977-67-58-17, 977-66-58-17, o bé al correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. I també recordem que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per a presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també tenim una convocatòria per sol·licitar doncs, ajuts individuals de menjador pel curs vinent. La convocatòria pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació, a l'IDCAT, IDCAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia, doncs el qual podreu trobar a la mateixa pàgina del Consell Comarcal. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir doncs, del passat dia 13 d'abril, el qual està a vigència. El dia de cita ha de portar imprès la sol·licitud totalment emplenada i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació es va obrir el passat dia 20 d'abril i roman obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la relació de la beca a l'inici de curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin també tramitar. I, a més, també tenim nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes on l'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en hàbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal de Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o bé del telèfon 977 157 167 977 157 167. També tenim el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplacen als ajuntaments. I és que aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I també tenim ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen, doncs, les ludoteques comarcals als diferents municipis de la nostra comarca. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat, www.baixpenedès.cat i a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia, el qual des d'aquí doncs realitzem en conjunt les 5 emissores de la nostra comarca i amb la complicitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Us ha parlat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us agraeix doncs la vostra sintonia i us encomana a la propera edició d'aquest espai en la temporada vinent. Bon estiu a tots i fins aquí doncs el nostre espai Baix Penedès al dia amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Han escoltat Baix Penedès al dia, un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Sempre és així, en principi sempre és així. Actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local. Hem fet aquesta connexió de les 11, com pertocava, i quan passem 4 minuts d'aquesta franja ja saltem cap a la segona part de Calaixera. A més qüestions i a moltes més coses. Sempre, sempre, sempre, sempre, amb la intenció d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però sempre amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Avui és dimarts 16 de juny, programa número 3.992. Gràcies per fer-ho possible. I secció habitual cada 15 dies a nivell empresarial i a través de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Baix Penedès Empresa. I també ja ho sabeu, ja ho coneixeu, l'oportunitat d'acabar de conèixer això, empreses, empresaris, empresàries, idees, emprenedories, sempre sota aquesta mirada i aquest paraigües de la pròpia FEC. Anirem cap aquí. Després encara volem recordar altres termes, com aquesta iniciativa a través d'una plataforma digital que vol recollir el patrimoni europeu. Un vilafranquí que té aquesta intenció d'apropar aquests llocs interessants a nivell europeu, que és una feinada de por, i del qual recordarem com ho està fent, això. També repassarem l'agenda, entre altres coses, arribarem a les 11, parlarem de tecnologia, tindrem participació, trucades, i arribarem al migdia. Així que encara molta cosa a fer. Però bé, anem per pams i seguim a la segona part. Som-hi.
1: Calaixera, un programa unicat de tots.
2: I crec que en plena ressaca, després de la celebració del passat dijous de que és aquesta nit empresarial fantàstica de la FEC, i que va anar, crec que molt i molt bé. Mireia Tablada, com estàs?
3: Doncs sí, bé, amb ressaca emocional, bàsicament, sí. Encara una miqueta, païnt-ho tot. Uh-huh. La veritat que estem molt contentes de com va anar, del feedback de la gent, més de 500 persones al final van participar, o sigui, rècord absolut.
2: Fantàstic.
3: I la veritat que també felicitats als guanyadors, a les guanyadores, als aniversaris i, uh-huh. i res, ja amb ganes de veure la següent.
2: Molt bé, clar, suposo que l'organització d'aquest esdeveniment us porta gairebé això tot l'any sí. de feina, no? És a dir, s'acaba un, com diu el tòpic, i ja comenceu a preparar següent, no?
3: Sí, sí, ahir ja vam posar data de la següent uh-huh. i lloc, o sigui que ostres. La cosa ja...
2: Bé. Sí, és una nit sí. importantíssima i s'ha convertit, de fet, els que fa molts anys que ho seguim la trajectòria, des dels mitjans, el que era la dec abans, la FEC, és una trobada que s'ha anat com fent gran, fins a convertir-se, que és avui en dia, que és un punt de referència al Gran Penedès, a nivell empresarial.
3: Exacte, i de tot el territori, i la veritat que molt bé. I bé, avui, part de la federació, estem uh-huh. amb la Cristina Bundó. Ella és la part visible i no visible de Mas Llagostera. És un espai que combina història, que combina natura i sostenibilitat, i ens explicarà una miqueta el perquè de tot i com va començar tot això. Uh-huh. Bon dia, Cristina.
4: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia, Cristina. Com arribes a Mas Llagostera i com comença tot aquest projecte?
4: Bueno, aquest projecte va començar molts anys amb la motxilla de que et trobes en una finca agrícola, amb una masia. La masia estava bastant molt decaiguda, però sencera, i vam dir, tenim que fer alguna cosa. Van anar passant els anys. Primer vam reconvertir tot el que és la part agrícola, replantació de ceps, oliveres, tota la part agrícola. I després, quan vàrem poder, vam començar amb la casa. Farà 16 anys vam obrir Mas Llagostera com a allotjament de turisme rural, un projecte que ja en el seu moment va néixer sostenible. Nosaltres ja vam decidir que no ens connectàvem a xarxa, l'aigua és nostra del pou, la depuradora és nostra, la casa s'escalfa amb biomassa que reprofitem de la poda, o sigui, vam tancar un cercle. Això ens va donar que ja farà 13 anys, que farà 14 anys que estem certificats amb el Ecolabel. Després va venir el compromís Biosphere, que és d'això, però el nostre orgull és l'Ecolabel. És molt difícil de tindre i mantindre, i així ho han fet durant aquests anys. I el 2010 vam engegar el següent projecte, que va ser la sala d'enoturisme i enogastronomia.
3: Molt bé.
4: Que ens va donar la possibilitat d'això, doncs, no?, de fer moltes activitats, sobretot activitats a les vinyes, a posar en valor tot el patrimoni vitivinícola i oleolícola que tenim a casa nostra, i bueno, oberta, pues, a diferents projectes continus, no? Fa 3-4 anys que el que ens funciona genial és l'empresa, empreses que venen a passar un dia, n'hi ha que preparen, pues, també els seus petits congressos, són empreses no molt grans, màxim 80-90 persones, però bueno, nosaltres això ens dona, pues, molta vida, molta diversitat, molt de coneixement de moltes coses, vull dir, ens obrim una mica al món, no? No ens hem estancat només amb la vinya, sinó que ens ha donat, pues, un creixement personal molt important.
3: Perquè al final, vull dir, Mas Llagostera, no?, teniu aquesta part d'empresa, no?, que feu el tema dels team buildings, també rebudes, àpats, després hi ha la part agrícola, no?, vitinícola i de l'oli, no?, l'oli de Mas Llagostera, sí. La veritat que jo sóc consumidora.
2: Sí, l'has provat,
3: sí,
2: oi?
3: Sí, sí, sí. I després també aquesta part de turisme, no?, d'allotjament rural, que ara mateix esteu molt ficats, bueno, des dels inicis amb el tema de sostenibilitat, i ara heu entrat, no?, a un projecte de la Generalitat.
4: Bueno, sí, vam entrar l'any passat amb la primera edició d'una mentoria que hem fet sobre el que és el turisme regeneratiu gastronòmic. I, bueno, hem passat molt bé la mentoria, el que és tot aquest projecte, i, bueno, també ens han ajudat a saber on estem, com estem i per què estem aquí, no? I continuar, doncs, amb el camí i ser valents i no perdre de vista que tenim que treballar, pues, amb el producte d'aquí, amb el producte de proximitat, què és el que retornem a la societat, sobretot involucrar, pues, tota la cultura que tenim al voltant, una mica, doncs, bueno, obres una mica més la llum, que és important.
2: Recordo, ara deia, ser valents. Jo recordo, al principi, que parlàvem amb vosaltres al poc d'obrir i que explicava una mica, no?, l'essència del que era, doncs, no a priori una casa rural, per entendre'ns, que ja sabem que és molt més, però em refereixo que una mica ho explicàveu, això, no?, que havíeu fet l'aposta per això, perquè sigui una finca sostenible, un negoci regeneratiu, narratiu, etcètera, i llavors veu ser una mica pioners. Ara, amb el cap dels anys, us ha donat raó i ara estem molt acostumats a això. O ja n'hem sentit a parlar molt més de tot això. Però quan vosaltres veu fer l'empresa, estàveu una mica bojos, Cristina? És així o no?
4: Ens ho havien dit, que fèiem una bogeria, que no sabíem on ens posàvem, que si ho havíem valorat bé. També ens vam donar compte de que, clar, fa 16 anys això era inclús els propis instal·ladors no tenien el 100% del coneixement. Primer va ser tot una odissea. Ara no, ara farà 2 anys, ja han renovat tot, tot, perquè lògicament, no?
2: Clar, es van envellint, s'ha de
4: canviar. Amb 13, 14 anys, sí. Ja, i ara han posat, bueno, hem triplicat el que és la recàrrega d'emmagatzemament de les energies, hem intentat fer aquest procés, no?, de continuar i millorar tot el que teníem, no? Treure totes les bateries que eren, diuen que eren més contaminants, que era l'única cosa que hi havia, no?, en aquell moment. Ara,
2: sí,
4: doncs,
2: sí,
4: hem
2: sí.
4: anat a...
2: Però això, que tot ha canviat molt en aquests pocs anys, relativament tecnològicament, tot això ha anat canviant, és a dir, que tot ho ha anat a favor. Vam fer una aposta arriscada, però que l'heu consolidada i que heu marcat camí, jo crec, al territori, en aquesta matèria, penso.
4: Jo també crec que sí, no? Estem molt orgullosos, vull dir, això també va ser gràcies a tindre dues filles molt, molt valentes i al darrere empenyent, no? Una cosa, dius, a vegades deies, no?, elles pensen, nosaltres posem a l'esforç físic, no?, però elles posen, diguéssim, el que és el coneixement, la visió i els valors, perquè a vegades entenc que el jovent se l'ha d'escoltar, a vegades es penalitzen molt, però hi ha amb molts valors, i això a nosaltres ens va encoratjar, perquè aquest projecte, sabíem que si nosaltres acceptaven tota aquesta posta les tindríem al costat, i és el que ha passat, i les continuem tindre al costat.
2: Molt bé, no, i tal, i tal, això va ser una aposta, sí. I que jo crec que heu guanyat en aquest sentit i heu doblat, perquè sincerament això tot sembla que va cap aquí, o tot ha anat cap aquí. Suposo que, clar, no només a l'època era com una mica un punt de diferenciació del que potser teníem i coneixíem a l'entorn, però també un punt d'això, com tu dius, també de reflexió personal i d'intenció personal de posar aquest granet d'arena a aquest tipus de turisme, no? Suposo.
4: Jo crec que sí. Vull dir, bueno, una masia, per exemple, són el petit patrimoni que tenim, no? Les masies, clar, catalogades, tot això. No pots tu modificar pràcticament res, però sí que és cert que a vegades aquestes apostes fan que tu, amb una visió molt més objectiva, ara vull dir, es parla molt de les barreres arquitectòniques. Hi ha barreres que en una masia no es poden treure.
2: Yeah.
4: Tu no pots modificar una escala, tu no pots modificar una arcada, tu no pots modificar segons a què. Però sí que pots fer una habitació adaptada a planta
2: adaptar,
4: baixa.
2: Sí.
4: I on hi havia, doncs, a l'estable del cavall, que hi havia la porta per fora, ampla, que entrava el cavall, doncs allà s'ha pogut fer una habitació adaptada, amb un bany adaptat.
2: Val.
4: I si ve algú amb problemes de mobilitat, doncs sap que pot estar-hi, no? Perquè fora on hi ha la zona de barbacoes, doncs s'ha instal·lat la nevera, un bon foc perquè puguin cuinar, la piscina té la seva rampa, i ningú pot quedar discriminat perquè, o sigui, sí que no pot accedir a segons a quins llocs de la casa, no? Per això la gent que té problemes ja ho entén. A més, agraeix el fet de poder anar i poder compartir.
2: Clar.
4: Vale? Llavors, bueno, hi ha coses que es tenen que fer. Sala, vull dir, les rampes... hem intentat, d'alguna manera, no ser pioners, sinó ser responsables.
2: Val,
4: i mirar
2: sí.
4: al voltant, no? Que hi ha gent amb necessitat... Que hi ha moltes coses que podem fer per la societat i que a vegades tanquem els ulls per comoditat.
3: Bueno, que sigui un espai inclusiu, no?
4: Inclusiu.
3: Dintre de les barreres, no?
4: Sí.
3: Arquitectonisques que
4: puguis treure el que pots fer realment. Tampoc pots pretendre, però bueno, sí, hem intentat.
2: Sí, home, sí.
3: I tot això també és una inversió, no? Aquesta, bueno, tant aquesta part com la part de l'emmagatzematge energètic, no? Tot això provoca també una gran inversió.
4: Sí, sí. Sí, però també tens un retorn molt bo. O sigui, jo el retorn més bo que nosaltres hem vist va ser el primer dia en què va iniciar el projecte, que encara no sabíem quin retorn tindria, però llavors al reconvertir-ho vam reconvertir tot. La finca amb eco. Farà 14 anys certificats eco.
3: Clar.
4: És allò, amb el Pere. Què sents? No tindre que posar-te ni escafandre ni guants per manipular res.
2: Clar.
3: Clar.
4: Això és qualitat de vida.
2: Clar, està clar. Mira, vist així,
4: un retorn personal. És
2: brutal.
4: Sí. La primera paraula de les meves filles: pare, què sents? Després d'aquella por de que si perdrem la collita, perquè, clar, aquesta transformació, després de tanta continuïtat, de no saber cap on anaves, en 2-3 anys trobar-te amb un retorn de dir, estic a casa meva, puc agafar la màquina, puc tirar una mica de coure, puc tirar el sofre, no m'afecta per res, per tot lo de més, com que no tinc que tirar res químic,
2: sí,
4: doncs no, és, vas per allà o agafes un gra de raïm o mig raïm i saps que no necessites, si vols, rentar-lo, perquè tu saps el que hi has posat.
2: Clar.
4: I això és un retorn brutal.
2: Sí.
4: Aquest any les jornades bioeco sobre l'oli, que en deies, les van fer a Mas Llagostera, Departament d'Agricultura Ecològica, CCPAE, és la primera jornada sobre l'oli i el va fer allí, l'elecció va ser d'ells, no nostra. Van venir consumidors, van venir gent del departament, van venir certificadors. Clar, molts anys mai hem tingut una incidència. Sempre hem... Però perquè ens ho hem cregut. També és cert que també ens ho hem cregut, no?
2: De fet, també tot ha anat cap aquí, també, no? És a dir, que a vegades té tendència a que l'agricultura sigui més ecològica. Ja no dic el raïm, que sobretot té aquesta tendència, és a dir, que també una mica veu ser pioners fa això 14-15 anys en treballar d'aquesta manera.
4: Sí, perquè el número que tenim del CCPAE és que ens diuen, és que teniu un número molt petit, fa molts anys,
2: clar, dir, primers,
4: ara ja estan, em sembla, el 13.000 i algo, i tenim, em sembla que és el 0397 o una cosa
2: imagina't.
4: Comences amb un procés,
2: sí,
4: no?
2: que
4: dius, bueno,
2: clar.
4: Però
2: escolta, pel que anem a escoltar i pel que explica, si més o menys ja ho coneixem, estem parlant d'una empresa familiar, però, és a dir, com es pot arribar a gestionar aquestes no? Aquestes diferents qüestions, des de la producció, des de el que és el turisme, des de aquestes trobades empresarials. Clar, no sé organitzativament això com es fa. Ho feu tots entre vosaltres? Esteu repartits en departaments? Saps què vull dir? A mi m'encuriosés molt aquesta manera de treballar, clar, tocant totes aquestes tecles.
4: Bueno, tenim una filla que està vigilant temes tecnològics, comunicacions, tot. Tenim l'altra que està fent pressupostos, factures, respostes així amb diferents idiomes a clients.
2: Val.
4: I després el Pere i jo, pues, ens hem partit els dos amb cadascú la seva part, no? Jo porto més, doncs, bueno, el tracte directe amb client.
2: Val. I classes públiques, sí.
4: I ell és el que més li gustaria funciona perquè el Pere funciona.
3: Bueno, per al final funcioneu tots i us encaixeu.
4: No, però que ell, si ha de córrer una bombeta, si ha de córrer una... Si, Pere, amb la pista, corre, vine, que... O sigui, és el primer en què està sempre al peu del canó i té una capacitat molt forta de treball i té una capacitat molt forta de visió de quan algú està a punt de fallar, ho preveu, perquè crec que entén tots els sorolls, o sigui, tots els sorolls, ell, si un soroll canvia, sap que
2: alerta, una cosa, sí,
4: que això està canviant. A vegades, Cristina, si tu veus que la llum fa pampallugues, corre, digue-m'ho, que... Vull dir,
2: clar,
4: ell té una visió i ens ha educat, no?
2: Està bé,
4: a detectar i a conèixer.
2: Està bé.
3: Molt bé. I la part d'aquesta d'empresa... ara també esteu rebent molta empresa internacional, que no hi ha no només d'aquí, no, sinó hi ha de fora també buscant, no, aquesta, doncs, aquesta tema ecològic, aquest tema sostenible, aquests espais del Penedès que també són difícils de trobar i molt agraïts.
4: Sí. Mira, aquest dimecres passat, el dia 10, vam rebre un grup de 28 persones de l'Escola Internacional de Cuina de... Són de Miami... I... Sí, per allà.
3: Vale.
4: Sí, diria... Però ells quan venen d'allà. I, bueno, vam fer, doncs, una visita guiada per les vinyes, vam voler veure les oliveres... van tastar una mica la gastronomia, però el tast de la gastronomia va ser molt maca, perquè van fer un tast de vins que va portar Jané Ventura, va venir la seva dona amb la seva flauta,
2: sí,
4: i va ser un maridatge amb música.
2: La Marina Durany. Sí.
4: Va ser una mica que aquest projecte que tenim es diu Art Gastronòmic, no? Vinya, vi, art.
2: Molt bé.
4: Llavors, bueno, van marxar encantats.
3: Yeah.
4: Van prendre petites ampolletes d'oli perquè havien de... No poden sobrepassar, no sé què,
3: sí,
4: valen. Van prendre la nostra mel. Nosaltres tenim abelles al bosc i van prendre, pues, la
3: també,
4: mel.
3: També l'he provat, eh?
2: Molt
3: també
2: bé. Ets una privilegiada, Mireia. No, ets una privilegiada.
4: I, bueno... I va ser molt xulo, vull dir... Ja és el segon any, no?, que aquesta escola internacional ens porta una estada aquí a Mas Llagostera, doncs, per el que per ells representa, no?
2: Molt bé.
4: La gastronomia, el vi, la cultura de la vinya i, bueno, i altres empreses, eh?
2: Clar.
4: Aquest gener, curiosament, una empresa alemanya va vindre a fer, doncs, una reunió de treball i a fer una calçotada. Que havien sentit a parlar, no havien menjat mai calçots, però havien sentit a parlar i dels calçots.
2: Sí, curiós.
4: I van mirar, suposo que després de l'agència o algú, i van venir a fer la calçotada.
2: Molt bé.
4: I això és algo que ja et dic, enriqueix molt a la persona que el rep, no? Perquè
2: clar,
4: veus diferents, tens una visió molt, molt diversa, no?, del que ens envolta.
2: I no deixen de ser experiències.
4: Buah.
2: No, clar, tot és experimental, no? És a dir, venen aquí, coneixen el territori, aquest ric patrimoni gastronòmic, vitivinícola, sí, aquests espais fantàstics com els Llagostera, que és a dir, per ells, tot a venir a treballar i a fer feina es converteix en una experiència.
4: Sí, sí, sí. Després, els que són més d'aquí, que habitualment venen, doncs ara tenim, doncs, bueno, combinant, no? Que és, doncs, gastronomia... amb murals urbans. Els faig el guiatge, els acompanyo,
2: sí,
4: i els hi explico, doncs, a la Bisbal tenim aquest munt de murals,
3: sí,
4: urbans tan xulos, I a mi m'agrada perquè molts d'aquests murals realment és la vida del poble. Són les entitats, és la cultura, és aquella era de batre que tu recordes el teu pare que estava allà, que tu de petita anaves a portar-li la cistella i el canti perquè estaven allí batent els cigrons i tal. Llavors és, forma part de la nostra cultura, no? I la gent això també ho agraeixen, que una mica ho expliquis des de les emocions, no? Del coneixement de la teva vida, no? De... a l'escola, el que representes, aquella escola on tu havies anat, tot això, i... Bueno.
2: Clar, a més, amb aquests 16 anys d'experiència que us dona, amb la Llagostera, també, clar, les heu vist tot una mica de tots colors, amb la pandèmia pel mig, però també que l'evolució, o mica en mica, com no, va agafant més pes i més importància aquest perfil gastronòmic, no?, de territori, que amb els anys es va reconeixent, no?, i que sembla que vagi agafant més potencialitat, per sort. Però, clar, fa 16 anys això no era tan present. No? Que també va ser una mica allò que crec que ha canviat molt en pocs anys tot això.
4: Sí que ha canviat, sí que ha canviat, els que nosaltres també anem canviant, anem evolucionant, però crec que tampoc han canviat, perquè la nostra essència era, teníem...
2: La base sempre hi ha sigut.
4: La base hi era, no? Perquè hi és, perquè nosaltres, el nostre pall de paller és el que tenim.
2: Clar.
4: Aquells marges de pedra seca, aquelles barraques, aquella vinya, aquelles oliveres, el que tenim al voltant, no? Aquells llibres que ens va deixar aquest testimoni tan important que ens ha deixat el Benjamí Català, no? Que hi ha trossos de vida de casa nostra, que els podem ensenyar, que els podem explicar, que... o aquell llibre que va fer pues, la Maria Rosa sobre pues, converses pel de vinya sobre les dones viticultores del pare, i que hi pots ser-hi, no? Que és allò que no hem perdut de vista ni podem perdre de vista. Hem de saber d'on hem sortit i potser no ens hem de desviar del camí, millorant, lògicament, i evolucionant, perquè és que tot evoluciona de tant de pressa que a vegades ens quedem enrere, hem de córrer.
2: Clar.
4: Sempre anem al darrere, hem de córrer.
3: Anem al darrere, però sí que és veritat que també al darrere hi ha un patrimoni i una cultura molt rica, no?, que també s'ha de conèixer, s'ha d'explicar, i amb aquestes experiències també es viu molt, molt intensament.
4: Sí, és que al Penedès tenim tot, crec que tenim tant, i a vegades ens costa tant de creure tot això que tenim.
3: Totalment.
2: Sí, és
4: que és fotut,
2: És un mal endèmic.

0: és el Baix Penedès, eh? L'Alt Penedès són més espavilats amb això, fa més anys que ho saben i sembla que ho estan una mica doncs promocionant des de fa més anys. Per sort el Baix Penedès mica en mica també ho està fent, eh? Perquè... i ens estem posant a la mateixa alçada, penso. Jo dic per reivindicació i aquesta autorreivindicació del Baix Penedès, que a vegades sembla que siguem els germanets pobres, eh? Del Penedès i de l'Alt Penedès, si se'm permet dir.
1: És que ells eren més rics, no?
0: Sí.
1: La iaia deia, nosaltres tenim pedres, ells tenen coca. A les terres.
0: Sí. Bueno. No, està clar. No estem dient cap disbarat, sinó que és una cosa que es sí. coneix històricament. Molt interessant, de veritat, Cristina, conèixer una mica més o recordar quina és la història de Mas Llagostera i sobretot la gent que ho feu possible, en aquest cas a nivell familiar, doncs aquesta feinada que feu de forma diària, que torno a dir, no ha de ser fàcil, eh? Gestionar el dia a dia. Perquè tot això comporta un dia a dia, eh?
1: Sí, de 7 dies a la setmana. Però és un bucle i ja és una tendència, no? Llavors, a vegades no ets conscient. Ets conscient quan arribes a casa i fas... Aix, el dia.
0: Clar.
1: Però mentre ja estàs posat, és aquell bucle que saps clar. Que has de fer això. Estàs robotitzat, no? A l'hora de gestionar.
2: Sí, que has de tenir aquest moment de pausa i dir, bueno, no? Ens assentem i prendre una miqueta de consciència de tot al final, de tot el que esteu fent, també.
0: Sí. Doncs per molts anys més, Cristina, de veritat. I que puguem explicar-ho també des d'aquí, eh?
1: Doncs moltes gràcies.
0: Gràcies per venir.
1: I ara quan comencem els sopars a les vinyes i aquestes coses, doncs us convido un dia que vingueu a veure...
0: Molt bé. De fet,
1: les nits de Mas Llagostera.
0: De fet, si la gent entra a la pàgina web o segueix a xarxes, podeu trobar aquesta informació i aquestes novetats que porteu de dia a dia, eh, Cristina?
1: Sí, sobretot amb Instagram molt tenim molt actualitzat.
0: Mas Llagostera. El perfil és aquest, eh? Mas Llagostera. Tal qual. Doncs que la gent també faci la búsqueda d'aquests perfils i conegui bé tot allò que proposeu i allò que oferteu al llarg de la temporada i ara que arriba l'estiu, que és una molt bona època, diria jo. Fantàstic. Gràcies, Cristina, de veritat.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.
2: Gràcies, Cristina.
0: Gràcies. Mireia, actualitat de la FEC.
2: Sí, actualitat de la FEC, una miqueta ja de cara a aquest estiu, les trobades que tenim per tancar una miqueta temporada. Tenim la trobada de dones el 9 de juliol al Nàutic de Vilanova de Cal Blai, on ens reunirem totes dones, homes, qui vulgui, no? I farem una miqueta de celebració i de trobada.
0: Molt bé.
2: I després també el dia 16 de juliol els joves d'empresa també tenen la seva trobada a la Daurada, on faran un TED Talk així d'innovació i bé, també animem a tothom a que hi vagi i sense oblidar-nos que demà hi ha l'últim cafè executiu abans d'acabar temporada, després ja ens trobarem al setembre, és un cafè executiu a Mas Alburnà, la Fundació Mas Alburnà, on veurem el funcionament de la bugaderia i tota la feina i la bona feina que fa la Fundació.
0: Molt bé.
2: I de moment tanquem ja activitat.
0: Fantàstica, no són poques. Tota l'actualitat a la FEP.cat.
2: Exacte.
0: I cada 15 dies aquí a la Calaixera.
2: Molt bé, Pere.
0: Encara ens quedarà una secció, eh? Abans de tancar temporada.
2: Exacte. Molt
0: gràcies.
2: Bé, que vagi
0: fins
2: molt bé.
0: Fins aquí 15 dies. Adéu-siau.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que, a priori, dius, bueno, assenyalar, explicar doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé, d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
2: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
2: Sí?
1: I ja ho deixa prou clar, És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
2: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic. Sí.
1: Això em costa que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá,
2: la
1: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
2: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
1: Clar.
2: Va destinat, és el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
1: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
2: Sí.
1: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
2: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17. Jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo era l'edat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no? Però en aquella època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
1: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa més,
2: Exacte. Jo ja era i soc aficionat a la fotografia, però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... Com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
1: Val.
2: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
1: Ostres!
2: Tal qual. Tal qual.
1: T'ho ha explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
2: Impossible.
1: Faria falta 3 vides per poder fer-ho.
2: Exacte.
1: Però clar, et nutreixes de la informació que si tu busques i cerques, això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
2: La feina de recercar-ho és
1: completament recopilar-ho, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, la feina de recerca és completament meva.
1: Clar.
2: I sempre de dades oficials,
1: sí,
2: i verificades.
1: Ara, com deies ara, sí, clar, clar, clar.
2: Des de Wikidata, Wikiloc,
1: sí.
2: Fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
1: Val, val, val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu.
2: Exacte.
1: A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
2: 8.
1: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
2: Sí, és consultable des de qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
1: Val, val. Bueno, és una bona eina, no? En aquest sentit. No,
2: sí,
1: és una bona eina.
2: Molt útil.
1: Per fer-ho, exacte, exacte.
2: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
1: Clar, clar, clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
2: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
1: Val.
2: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
1: Val, d'acord.
2: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes, i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depèn d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
1: No, no, clar, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
2: No, la intenció és fer-ho gran.
1: Allò amb... No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
2: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment no està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
1: amb
2: geolocalització, així com tu des de la web, registrant-te a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir, estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule, que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs
1: clar, ostres, mira,
2: és el moment.
1: Això està molt bé, doncs. Clar.
2: La idea hi és.
1: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
2: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes, des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu muntes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
1: Val.
2: Ja te l'ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, I aquesta ruta la tens a Google Maps.
1: I només has d'anar seguint,
2: només has de seguir
1: a la majoria d'ocasions.
2: Ah, exacte, tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
1: Sí, sí, sí.
2: Són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
1: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
2: L'enllaç web el podem dir.
1: Sí, digues-te'l, sisplau.
2: És patrimonieuropeu.netlify.app.
1: Perfecte.
2: És més fàcil per xarxes socials, amb arroba patrimoni europeu.
1: D'acord.
2: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
1: Clar, el que dèiem abans, ampliant el projecte.
2: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
1: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà també, em consta.
2: De moment no està indexat encara
1: a Google. No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, pensava que he anat remenant i també...
2: És possible que el anar remenant vagi sortint-te,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però de moment no està indexat perquè per això necessites tenir un domini propi.
1: Clar, clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí per això, Joan, o no?
2: Vull anar cap aquí, no, l'objectiu és anar cap aquí.
1: Molt bé.
2: L'objectiu és anar cap aquí.
1: Perfecte, és a dir, que neix un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
2: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners... Ni,
1: ni que sigui la teva feina habitual...
2: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
1: Val,
2: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
1: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
2: Instagram i Facebook.
1: Perfecte.
2: @patrimonieuropeu. Patrimonio Europeo, en castellà.
1: Perfecte. A Patrimoni Europeo.
2: Patrimoni Europeo.
1: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
2: Sí.
1: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber? El monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
2: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
1: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
2: Ah, exacte.
1: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn,
2: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
1: Sí, correcte, sí, sí, sí.
2: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
1: espai, sí,
2: que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
1: Sí, sí.
2: És un llibre d'història.
1: No, és per absolut, és absolut.
2: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
1: Clar.
2: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
1: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
2: Correcte.
1: T'ho perdonem, no pateixis, no t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
2: Exacte.
1: Has anat baixant al Garraf, en trobem uns 1.500.
2: Correcte.
1: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès,
2: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia. Tenia, ara actualment, uns 40 monuments, aproximadament, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
1: Mig, bueno.
2: És tarragonès. Però he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
1: Clar, clar.
2: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors, això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
1: Molt bé.
2: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
1: Molt bé, que bé, clar. Clar, no sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
2: No, de moment no, ni ajuntaments ni institucions públiques ni privades. Ostres. De moment tot ha sortit de...
1: del teu interès.
2: Del meu interès personal.
1: Brutal.
2: És complicat entrar... aconseguir informació dintre de les entitats. Ja. És complicat.
1: Sí. Però com a eina turística de qualsevol del territori és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
2: Pot exacte, que ells mateixos puguin... puguin publicar, puguin fer visibles,
1: clar,
2: les seves rutes i els seus monuments.
1: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
2: A poc a poc.
1: No? Exacte.
2: A poc a poc.
1: Tu dius, a poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
2: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi, envia un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient. Val. De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
1: Val.
2: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la? Em van passar ubicacions, fotografies, etcètera, i a partir d'aquí doncs, van muntar la ruta.
1: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
2: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant la puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
1: Clar.
2: Pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
1: Clar, clar. Perquè ja ho entenc, tu ho dius, que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa-m'ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertint-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors,
2: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
1: clar,
2: més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
1: clar,
2: posa el
1: això.
2: Meu...
1: Clar,
2: no,
1: això.
2: No és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
1: Que bé.
2: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descàrega o algun tipus d'accés a dades. Però el que és el patrimoni, la idea és que sigui pública i gratuïta.
1: Clar.
2: Sempre.
1: Sí.
2: Aquesta és la idea.
1: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús que es fa molt... És que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això. No? Pues aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
2: A xarxes socials, de moment, el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis a 2-3 cops per setmana per donar una miqueta de visibilitat. De tant en tant, també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caix.
1: Sí, el que dèiem. Sí, el que dèiem.
2: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
1: sí,
2: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
3: Ja,
2: no és l'objectiu.
3: No és l'objectiu.
2: No,
3: que bé, que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, hem convidat, eh?
2: Moltíssimes gràcies.
3: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anar tot aquest projecte, d'acord?
2: D'acord. Moltíssimes gràcies.
3: Una abraçada, Joan.
2: Merci. Una abraçada. Moltes gràcies.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Jordi, ¿qué está pasando?
4: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
4: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
5: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya. T'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM. I també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
3: 8 minuts per les 11, 8 minuts encara no, i que això ens ajudarà a fer l'actualització de les notícies a les 11 en punt del matí, com pertoca amb els butlletins de la xarxa de comunicació local. Abans d'això, i com solem fer i com ens agrada fer, repassem una mica l'agenda i les activitats destacades aquests propers dies. Sobretot un cap de setmana, aquest que arriba, que ve marcat per el Turismar i moltíssimes activitats a l'òrbita d'aquest Turismar 2026. Però bé, anem per pams. I comencem parlant d'avui dimarts, perquè aquest migdia, per ser exactes, aquest migdia a 2:15, a l'Escola de Música Pau Casals s'ha preparat la xerrada Posa el teu comerç al dia, que esperen avui els teus clients. Una molt bona xerrada per als comerciants. També aquesta tarda, quan siguin les 6, a la sala del Portal del Pardo, un taller familiar sobre el silenci dibuixat. És un taller que va al voltant de l'exposició La força del silenci, del Portal del Pardo, de l'artista Carme Canyete, i serà ella l'encarregada de dinamitzar aquest mateix taller. Parlem de demà dimecres 17 de juny, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, a 6:45, Músiques per al Sol i la Lluna. Anirà a càrrec de Maria Montes. I a partir d'aquí ja si avancem com arriba el cap de setmana, com dèiem, un cap de setmana marcat per al Turismar i moltes activitats que venen d'aquesta programació. Per exemple, una ruta saludable fins al Roc de Sant Gaietà. Aquesta ruta sortirà a les 8 del matí de l'edifici del Tavaris. És un recorregut d'uns 8 quilòmetres de dificultat fàcil i una durada aproximada d'unes 3 hores. També continuen les activitats de zumba a la platja, a 8:45, a la platja de la zona del Riuet. I també pilates a la platja a 9:15, en aquest cas. S'ha preparat una nova visita guiada a la colònia ferroviària i als orígens de Coma-ruga. Està organitzat per l'Associació de Familiar Ferroviària i el punt de trobada serà a les 11 del matí al pàrquing de l'Escola Bressol al Riuet. També hi haurà concert Benvingut Estiu a la residència La Muntanyeta a les 5 de la tarda. Anirà a càrrec de la coral polifònica Joan Toldrà. Encara parlant del dissabte, s'ha preparat un taller familiar Coneix la vida de la Reserva Marina. El punt de trobada és a les 6 de la tarda a l'edifici del Tavares. I també una activitat infantil, Explorem les madrigueres. És la porta de les madrigueres amb el camí de Vilanova a 6:45 de la tarda. El diumenge 21, l'activitat planetari comença l'estiu de gran eclipsi. Això es portarà a terme a les 5 de la tarda a l'edifici del Tavares. Hi haurà passis cada mitja hora i l'últim serà ja a 7:45 del vespre. Cal inscripció prèvia, aforament limitat a 25 participants per sessió. I també avancem una mica l'activitat que arribarà, per exemple, el dilluns 22 de juny, el podcast en directe d'aquesta casa, del Safareig, a la commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+. Serà a les 7 de la tarda a la plaça del Tívoli. És l'últim episodi de la segona temporada i anirà sobre els discursos d'odi i la força per vèncer-los. Activitats d'agenda que volem recordar, que volem destacar i que anirem justament això explicant a mesura que vagin avançant aquests dies, com ja solem fer.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
7: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
2: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 al migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
5: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: Tercera i última part, notícies actualitzades, com sempre fem, en principi, el butlletí de la xarxa de comunicació local i que ja a partir d'aquí ens porta això, a les 11 i 4 minuts. Vol dir que tornem a la proximitat i la sintonia del 107 amb 1 de l'FM, sobretot, també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o per televisió. I sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos, sobretot, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Avui és dimarts 16 de juny, programa número 3.992. Per començar, i com fem cada setmana els dimarts, intentem perdre la por a la tecnologia, allò que ens explica i ens aporta en Joan Molines, de Goil. A més, avui amb una secció, allò, secció d'informació de servei sobre l'estiu i com la tecnologia ens pot facilitar, sí, l'estiu. Començarem per aquí, ho farem de seguida. I després hi ha una estona per la participació i per les trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora, som-hi.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.
1: Joan Molines, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Sí? Bé.
2: Bé. Avui més fresquet.
1: Avui més fresquet. Avui tenim un pingüino que sona tota l'estona de fons, però bueno, ja està bé.
2: Bueno,
1: està
2: i això que un ventilador ple de calor.
1: S'agraeix, s'agraeix. No, i tant, que sí, sempre agraïts. Sempre agraïts per aquestes coses. Escolta'm, Joan, Goil al Vendrell, Goil Hub, com...
2: És Goil.
1: És Goil, eh? Nom comercial. Goil.
2: El diuen de moltes formes.
1: Per això que he vist moltes maneres, dic, no sé, li vull preguntar al Joan.
2: No, és Goil, és Goil.
1: Goil. Fantàstic. D'on ve el nom? T'ho he preguntat mai?
2: No. O sí, i no me'n recordo si t'ho he explicat. Goil ve de... Goil neix a l'estiu del 2000... Bueno, a l'abril del 2017, amb una cosa que es deia Eubalerta. Pels que més em coneixeu potser sabreu el que és l'aplicació del botó al pànic de Vendrell.
1: Sí.
2: Llavors, neix... Doncs vam fer aquesta aplicació a Vendrell i... amb una hackathon a Mataró. Una hackathon, pels que ens escoltin, és com unes jornades, com un concurs, no sabria definir molt bé, però és com això, com un concurs de programació, on et fiquen un repte i diferents equips l'han de resoldre, aquest repte.
1: Val.
2: Llavors, el repte que nosaltres vam fer va ser Seguretat Ciutadana, i vam dir, vale, a Vendrell tenim una cosa que es diu Eubalerta, del Vendrell Alerta, com això ho podem extrapolar a qualsevol municipi, perquè imaginem que ve un altre municipi, com en aquell cas podia ser Mataró, que necessita aquesta tecnologia. Llavors, amb aquesta hackathon el que vam fer va ser fer que Eubalerta fos compatible o fos o s'ajustés a qualsevol tipus de municipi.
1: Val,
2: o sigui, en comptes de que es posicionés a Vendrell, doncs que es posicionés on està l'usuari...
1: Mataró Alerta...
2: Amb el nom que sigui.
1: Sí.
2: Amb el nom que sigui.
1: Sant Joan d'Espí Alerta, sí.
2: Sí, o Calafí Alerta, o el sí, nom que sí, cada sí. Un li vulgui ficar, perquè en tenim molts de municipis com a clients que cada un ha estat ficant el seu nom. Llavors, amb aquesta hackathon, al final no deixa de ser un concurs, on tu a l'últim dia, el diumenge... Tu presentes el que has fet durant, sembla que va ser durant 48 hores. Vam arribar un divendres i vam acabar un diumenge. Perquè us entengueu, és com un polideportiu on els diferents equips estan organitzats en diferents taules i llavors tens 48 hores per resoldre el problema o crear una solució per un problema donat. Llavors, són jornades molt intempestives d'hores, o sigui, potser si dormíem una o dues hores cada molt rato, doncs gràcies. Llavors, a l'hora de presentar vam dir, hòstia, quin nom li podem ficar amb això, quin nom guai li podem ficar, perquè al final algú alerta no agradava i de més, i vam dir, bueno, anem a deixar fluir la imaginació. O sigui, això era em sembla que eren dues hores abans d'haver de fer la presentació, és anem a deixar fluir la imaginació, a veure què se'ns acudeix.
1: Això llavors, sense dormir, cansats...
2: Sense dormir, no? I cansats, havent construït producte i tot... I entre totes les idees que es va tenir vam dir, vale, al final anem a pensar sobre seguretat. Anem a l'edat medieval. Què hi ha a l'edat medieval? Pues hi ha un castell amb totes les cases, llavors a dalt del castell el que pots és veure tot el que està passant per dir, vale, pues et vigilo, per dir-ho així, et vigilo. Vale, agafem un castell com a referència. Quins elements hi ha en el castell? Doncs hi ha soldats, hi ha torres, hi ha un munt de coses, però hi ha una cosa que es diuen gàrgoles. La gàrgola és el que hi ha a dalt de les, de les torres. Llavors, no hi anàvem a dir gàrgola, perquè quin nom més volem per una empresa? Llavors, una cosa que fem els informàtics sempre és traduir-ho a l'anglès.
3: Ah.
2: Llavors, gàrgola en anglès es diu gargoyle. Gargoyle.
3: Val.
2: I s'escriu gargoyle. Però com sabem que a Espanya l'anglès no casa gaire, vam dir, vale, si fiquem gargoyle, primer és un nom molt dolent per una empresa, i després que la gent ens dirà gargoyle. Llavors, el segon que fem els informàtics és començar a treure lletres, començar a treure parts de davant, parts de darrere i tot això. Llavors, li vam treure la primera part, que és gar. Val. Llavors quedava goyle, que es pronuncia goyle, però no, la gent anava a dir goyle. I llavors vam treure la E del final, i Goyle ve d'aquesta entitat que està a dalt de les torres vigilant en el seu moment que les persones no els hi passi res, ara que els negocis tinguin tot el que necessiten.
3: Va estar bé, molt bé.
2: I Goyle n'és d'allà. No vol dir que la G vulgui dir una cosa, la O una altra, la I una altra. No, ve de la gàrgola, en anglès, traient-li lletres.
3: Molt bé, mira.
2: I doncs, a més, això és graciós perquè a Ghana hi ha una empresa que es diu Goyle, que és Ghana Oil. I és una refineria de combustibles i tal. I llavors, si entres al nostre LinkedIn de Goyle, tenim molts ganesos que diuen que treballen a Goyle, no treballen amb naltros, sinó treballen a Ghana Oil.
3: A Ghana Oil.
2: I és molt graciós, és molt graciós.
3: Està bé, està bé. Goyle tal com sona, de fet. Naltros l'escriviu així, Goyle,
2: Goyle, sí, perquè a Espanya si fiques això, paraules en anglès i tal, la gent et diu com...
3: Està clar, està clar. Doncs no ho havies explicat mai, No, vale. No, segur que no.
2: És una història que he explicat
3: no,
2: molt.
3: No, perquè me'n recordaria, menys aquí, a mi almenys, jo me'n recordaria i crec que no m'ho has explicat mai. I a la ràdio tampoc.
2: No, pot ser que no ho hagi explicat, pot ser que no ho hagi explicat. Llavors, Goyle n'és d'això. És una cosa tan tonta com aquesta.
3: Sí,
2: doncs,
3: sí.
2: O sigui, fantàstic. No existia, el domini estava disponible, llavors tot... Bueno, pues,
3: bé, tot va anar cap aquí.
2: Tot va anar cap aquí.
3: Doncs vinga, tornem a començar. Joan Molines, de Goyle del Vendrell, que ens acompanya una setmana més, sempre amb aquests bons consells, i de fet l'objectiu de perdre por a la tecnologia. A més, avui amb un programa, i avui sí que l'hem de fer allò ben rigorós, Joan?
2: Avui sí.
3: Bé, sempre ho fem de forma rigorosa.
2: Però no tenim la Sílvia, que
3: No, però ens refereixo. Hem de donar consells, perquè és una mica, no, aquest lligam o les facilitats, no? En principi, Joan, les facilitats que ens pot donar la tecnologia per l'estiu i per les vacances.
2: Sí, ara que ja comença el calor, bueno, aquí no sé com esteu, però ahir picava un calor de l'hòstia, vaig anar a comprar el dinar, horrible, i llavors vaig dir, mira, pues una cosa que podem fer és com la tecnologia ens pot ajudar ara que comencem l'estiu en breu, setmana que ve a Sant Joan, doncs què hem de tenir en compte tecnològicament per aquest estiu, per estar coberts amb bateries, amb si viatgem, com poder fer rutes i plànings de forma totalment automatitzada amb intel·ligència artificial, què no fer quan anem als jocs, també coses de seguretat que la gent tingui en consideració, i al final doncs explicar una mica com la tecnologia ens pot ajudar aquest estiu i què no hauríem de fer doncs per estar més segurs i més coberts.
3: Que bé, que bé. Doncs sí, crec que és un tema molt important, i això ara que tothom ja comença a tenir ganes de vacances, tot l'any tenim ganes de vacances, però ara que ja surt l'hora l'estiu...
2: Jo no tinc ganes de vacances.
3: No!
2: No. O sigui, tinc ganes de descansar, perquè vaig tancar... Sí, però una cosa és descansar i l'altra cosa és fer vacances.
3: Val. Jo estic com tu, doncs, Jo quan em refereixo a vacances, potser no el fet de viatjar... Tu vas cap aquí, suposo, no? El fet de viatjar o...
2: No, jo em refereixo a que m'agrada tant la meva feina i ho dic amb tanta passió que per mi... Hòstia, necessito descansar físicament perquè al final el cos peta, però jo crec que des de que vaig fundar l'empresa mai m'he sentit allò de... O a veure quan venen les vacances per marxar.
3: Ja.
2: No, tinc ganes de que arribin les vacances perquè els clients no ens truquin tant, no, o sigui, descansar una mica, baixar una mica el ritme, perquè és un ritme molt intens.
3: D'acord.
2: Però no, m'agrada tant el que faig, no, que no necessito el fet de aquestes vacances. Òbviament m'agrada viatjar, m'agrada anar a la platja, m'agrada la piscina, m'agrada fer una bona copa de vi per les nits a la terrassa, o sigui, això m'agrada. Però vull dir, no és allò que moltes vegades escolto de queden dues setmanes de vacances i desconnecto tot i me'n vaig durant un mes. No.
3: No és el cas. Home, ja que, i sembla que és un proverbi xinès, em sembla, eh? És un proverbi de TikTok, que diu...
2: Si treballes...
3: Si fes allò que t'agrada i no treballaràs mai.
2: Sí, si treballes el que t'agrada no treballaràs mai.
3: Correcte, una mica va per aquí, eh? Home, a mi, sincerament, a mi m'agrada molt la meva feina, jo m'ho passo molt bé aquí a la feina, sí que és cert, sí que és veritat, que de debò que els matins per mi no suposa cap drama llevar-me per venir a treballar, tot i que en llevo molt aviat, però sí que les vacances sí que les espero una mica tona.
2: Si la ràdio fos teva, segurament ho veuries diferent.
3: Segurament. També hi ha aquest concepte de...
2: Bueno, és aquest concepte
3: d'idea d'empresari, s'ha de dir.
2: Bueno, sí. És que d'empresari,
3: el
2: pare de la criatura, sí. Que al final... Hòstia, estem en un moment molt bo, tenim projectes molt xulos, llavors hem lluitat molt, hem patit molt per arribar on estem arribant, bueno, per començar a arribar on estem arribant,
3: sí.
2: Com per ara dir, bueno, desapareixo un mes, no és que ni puc ni vull, o sigui, poder no puc, bé. I voler tampoc, llavors...
3: Bé, doncs,
2: no, però, o sigui, jo crec que aquí parlo moltes vegades per molts dels empresaris, que és al final... Nosaltres concebim les vacances diferents. N'hi haurà que no, però amb tots els empresaris que realment estem focalitzats amb la missió que tenim amb l'empresa, moltes vegades estem molt de temps sense fer vacances, més enllà d'algun dia agafar-nos un dia, o 4 o 5 dies, sí, o el que sigui.
3: Bé,
2: està bé. Però igualment, quan estem de vacances, sempre tenim el cap ficat amb la feina. És un dels problemes que tenim.
3: Clar, mira, una altra frase feta, que una mica s'agafa això, els empresaris, els autònoms, que diuen, els autònoms treballen quan volen. Inclús el diumenge.
2: Sí.
3: No, una mica és això.
2: No, i mitja jornada són 12 hores. No,
3: exacte,
2: no?
3: Mitja jornada de 12 hores.
2: Sí,
3: no,
2: sí, bueno, podríem aquí entrar en moltes d'aquestes gràcies.
3: No marxem. Va, Joan, focalitzem-nos cap a aquest tema d'avui, cap a la tecnologia i l'estiu. I, de fet, comencem parlant un apartat que és obvi, i comencem per aquí tot just, que és la intel·ligència artificial, de cara a les vacances.
2: Tu ho has fet servir alguna vegada per planificar-te?
3: Sí. Sí, i a més, tu ara ho explicaràs, però jo he fet servir aquests arguments que tu ara explicaràs, de com buscar vacances, jo introduint aquestes dades, no?, de família, sí. Tal, amb nens, tal edat, amb pressupost, poc pressupost, i a veure on podem anar. Sí. Jo això ho he fet.
2: Sí, no, jo també, sí, perquè al final no saps si el que veus a xarxes, per exemple, jo una altra cosa que faig és, a vegades quan veig coses a xarxes, i dic, no sé, veig, per exemple, el desembre de l'any passat vam anar a la Toscana, doncs vam veure una influencer que feia un vídeo sobre un restaurant de carn en meitat de la Toscana, que era com una experiència. Clar, no saps fins a quin punt això és així, o és un vídeo pagat i promocionat per l'establiment.
3: Sí, aquest és el problema.
2: És molt difícil a vegades separar el gra de la palla.
3: Sí, ho has dit bé.
2: El gra de la palla. Sí, o sigui, la palla, no saps el que és pagat, encara que ells moltes vegades fiquen públic, però no saps si allò està sobreactuat, no saps si allò està fet de més a més, com un dia puntual. Llavors, jo al final, quan vaig anar a Itàlia, vaig dir, mira, vaig d'aquest dia amb aquest dia, just viatjava amb el Nadal, fes-me una ruta per pobles nadalencs, per experiències italianes, de la Toscana, i em va fer una ruta que jo al final vaig acabar matitant amb coses que no m'havia proposat, però perquè segurament tenia tantes coses que va triar el que més podia encaixar, i vaig acabar ajustant una mica la ruta pel que jo volia fer. Però sí, la veritat és que t'estalvia molt de temps i troba a internet coses, llegeix opinions de la gent, valoracions i tal, que si ho has de fer tu inverteixes molt de temps i que a vegades pots ni trobar-ho. Llavors jo sí que l'he fet servir i estic content.
3: Val.
2: Al final qualsevol que faci servir jo crec que és bona, sigui el chat GPT. Jo aquesta no la coneixia, la de l'Aila AI, que això, busques vols, hotels, activitats en temps real, o sigui, al final entenc que fa una consulta als proveïdors de vols i tot això, agrega el contingut i al final et fa una recomanació.
3: I aquí es pot fer la reserva directament o no? Perquè sí. ChatGPT no es pot fer, no, crec? O sí?
2: Ja s'està començant a obrir tot això, que és, i això és un tema molt interessant perquè és el que nosaltres ara estem fent també a Goil, que és, hi ha un problema, dic problema entre cometes, no és un problema que vagi en contra del món ni molt menys, però vull dir, hi ha un forat, en comptes de problema dient-li forat, entre el que és la intel·ligència artificial i el món real.
3: Val.
2: O sigui, pels que ens estiguin escoltant, jo ara estic amb les dues mans, una en cada banda, on a la meva mà esquerra tinc la intel·ligència artificial i a la meva mà dreta tinc el món real. S'entén món real com persones, negocis, al món del dia a dia i a l'internet com a tal. Llavors hi ha un forat molt gran i és la intel·ligència artificial et permet buscar internet, et permet entendre internet, però no et permet interactuar amb internet. O sigui, et permet buscar, ok, et fa un resum, et fa una ruta, el que sigui, però no et permet interactuar. O sigui, no estem en el punt, cada vegada ho estem més a prop, però no estem en el punt on de forma autònoma la intel·ligència artificial, que això es diuen agents, ja vaig introduint temes que parlarem les següents, els següents dies, o sigui, els agents puguin prendre decisions de forma autònoma. Però no perquè la intel·ligència artificial no estigui preparada, sinó perquè l'internet no està preparat. O sigui, ara mateix, per fer una reserva, has d'introduir un nom, has d'introduir una targeta de crèdit, has d'introduir un correu, un número de telèfon, has d'introduir certes dades que s'ha creat tot pels humans, d'una forma molt bonica i molt fàcil, però tot s'ha creat pels humans. L'internet no està fet pels agents, està fet pels humans, com nosaltres consumim a l'internet. Llavors hi ha hi ha un forat bastant gran, que és, tenim eines molt potents d'intel·ligència artificial que saben fer molt bé unes coses, buscar internet, resumir, escriure tot el que portem parlant tots aquests programes, però l'internet com a tal no està preparat per ser interactuat per agents com a tal. I això és amb l'últim que estem fent nosaltres també, que és com podem connectar aquestes dues parts. Llavors, responent a la teva pregunta, pot fer reserves? No, de moment no.
3: De moment
2: potser
3: no,
2: trobes el... O sigui, quan dic que no, és anant amb un ChatGPT raso.
3: Val.
2: Sense una cosa que es diu en MCP, sense suplements. Sense suplements no es pot fer. Amb suplements sí. O sigui, jo li puc connectar diferents tipus d'eines que puguin interactuar amb aquest internet, sempre i quan l'empresa que vol que sigui interactuada, imaginem un tenedor, un booking, qualsevol d'aquests, si em dona aquesta eina jo puc interactuar amb booking, per exemple, si no me la dona no puc.
3: Val.
2: Llavors, cada vegada estem més a prop, perquè ja som unes quantes empreses que estem en aquest forat, en aquest gris, entre la mà esquerra, que és l'internet, perdó, la mà esquerra, que són les intel·ligències artificials, i la dreta, que és l'internet. Però encara estem lluny.
3: D'acord.
2: Però sí, en un futur es podrà. En un futur es podrà fer això. I espero que en aquest futur nosaltres siguem partícips, perquè nosaltres ja portem molt de temps desenvolupant això. Com podem connectar la intel·ligència artificial amb el món real? I real, tots nosaltres i tots els negocis del món.
3: Sí, sí. El que sí que es pot fer ara és que et linka la pàgina web del càmping, de l'hotel que ell et recomana.
2: I t'ho obre directament.
3: Exacte. El que no sé si, per exemple, si tu li dius, mira, busca'm la millor oferta possible... ara m'ho estic inventant, tiro cap a casa, va. Doncs això, cap a casa vull dir territori, perquè em ve al cap la Garrotxa, no sé per què.
2: No, perquè és molt maca. L'hotel Ràfic. Digue'm quines són les millors etapes o les millors èpoques per anar a l'hotel Ràfic. Fiquem algú que sigui...
3: Val, d'acord. Jo em referia més, en el sentit de dir, és a dir, jo vull viatjar a Olot, a la Garrotxa, aquest cap de setmana, i vull que em busquis la millor oferta, la millor, amb aquests rangues, un hotel de dues estrelles, sense esmorzar, busca'm la millor oferta. I que te la busqui i te la linki. Saps? Això, aquí és on anava jo, eh?
2: Clar, jo quan deia... Al final el que deia del Rai era anar a un hotel, eh? O sigui, però si dius tota l'experiència, segurament t'ho farà bé. No sé si serà la millor. Per què? Perquè trobarà informació a internet, entendrà aquesta informació i en base a el que tu li has demanat determinarà què és el millor.
3: Val.
2: Clar, si no troba la informació a internet, pel que sigui, ja no podrà ser la millor. Imaginem que la millor oferta està en una pàgina que no està indexada a dalt de tot de Google. Ja no la trobarà. Per què? Perquè no arribarà mai amb aquella oferta. Llavors, quan busca internet, sempre depèn de lo que troba a internet. A no ser que aquesta empresa d'alguna forma pugui interactuar, que encara no es pot, però pugui interactuar amb la intel·ligència artificial per dir-li, escolta, pregunta'm a mi això i jo et dono la meva millor oferta. Llavors, la intel·ligència artificial preguntarà a 10 pàgines diferents, a 10 proveïdors diferents, i dirà, vale, doncs, amb això i amb això, el millor és aquest itinerari.
3: D'acord.
2: Encara crec que estem lluny, perquè al final no deixa de buscar internet i tenir comprensió, per dir-ho així, del que ja troba a internet per acabar muntant...
3: Sí. Bé, això, el que sí que té aquest potencial, que és molt ampli, com dèiem al començament, que és la, no, programar o preparar els itineraris de vacances. Clar. Que és el que fem la majoria, no? Intentar aprofitar al màxim possible, que anar a veure...
2: Jo busco els llocs i després busco on dormir, el resto... O sigui, jo faig... fes-me una ruta per aquests pobles, o per la Toscana, o per Olot, o per Penedès, o per lo que sigui, i a partir d'allà jo ja busco, doncs, quins Airbnb hi ha en aquest poble, o quin hotel hi ha en aquest poble, o quines experiències hi ha en aquest poble, perquè no sé ni si ho trobarà. Llavors, com de moment sé com funciona, pues, sé que això és una limitació. Llavors, si em deixo recomanar per l'hotel que m'està dient ella, no sé si m'està donant un hotel que és perquè ha trobat a Google i no en té més i em proposa aquest, o és perquè realment és el millor. Però
3: has de fer una cerca més profunda.
2: A l'itinerari sí que la majoria...
3: A més, molt detallat, tan detallat com tu vulguis, de dir, doncs a les 10 del matí pots visitar aquest monument, agafes el cotxe, tens mitja hora, a les 10 i mitja pots entrar a visitar aquest museu, això és possible, això sí que t'ho fa.
2: Això és possible.
3: I és molt útil.
2: Sí, i a sobre et va linkant els llocs i...
3: Sí, fantàstic. Doncs la intel·ligència artificial per planificar les vacances i per fer els itineraris, que és una eina.
2: Sí, també la pots fer servir per traduir. O sigui, li envies una foto i li ho tradueix malament. Imagina't, estàs a Itàlia, no tens ni idea d'italià, veus un escrit, o agafes el Google Traductor o enfoques amb la càmera, o li fas una foto, li passes al xat GPT i automàticament te la tradueix.
3: Val.
2: No sé si buscaré la paraula exacta com tal.
3: No, però més o menys...
2: Però entendràs el context.
3: Sí, això és molt útil, eh?
2: Entendràs el context.
3: Que és la... Perdó, fins ara s'utilitzava que no deixa ser ja, no? Que és la Google Lens.
2: Sí, bueno, era... Sí, o sigui, era ja enfocada diferent, que és entenia la imatge, de la imatge obtenia el text i del text se la passava pel seu algoritme de traducció. O sigui, no era tan ja... És dels principis, que és una cosa que es diu OCR, que és... Hòstia, no me'n recordo. És no sé què, recognition. És quan el text... És quan tu amb una foto pots obtenir el text. O sigui, és el mateix de les matrícules. Les matrícules funcionen igual, és OCR.
3: D'acord. Fem una cosa, ara que parlem d'això. Anem cap a aquesta eina que pot ser doncs, tenir un traductor a la butxaca i que permet comunicar-te, que en principi també és un dels hàndicaps quan viatges a l'estranger, si no coneixes l'idioma, o no suficientment, et pot ajudar molt.
2: Sí, sobretot, a veure... Jo crec que si anem a Itàlia, per exemple, doncs més o menys entens de tot. Si te'n vas al Japó, o te'n vas a la Xina, o te'n vas, siguem, a Alemanya, o en països més del nord, que no s'assembla res la forma d'escriure nostra amb la seva, més enllà de que podem conèixer quatre paraules que compartim o que diem aquí, inspirades en ells, doncs sí, o sigui, el fer servir el traductor. Ara hi ha una cosa molt interessant, que és ja hi comença a haver gadgets, o sigui, dispositius físics, tipus els AirPods, que tu te'ls fiques i tradueix en temps real el que l'altra persona t'està dient. O sigui, abans teníem el problema que era si tu parles alemany i jo parlo català i tu no entens el català i jo no entenc l'alemany, o sigui, a no ser que trobem un idioma comú o que amb signes doncs anem dient esto, l'otro i tal, no ens podrem comunicar. Ara ja s'està traient dispositius, gadgets, que són com els tipus AirPods, que te'ls fiques a l'orella i automàticament et tradueix el que l'altra persona està dient. Llavors, si els dos tenim aquests gadgets o gadgets similars, jo t'estic parlant en català, que és l'únic idioma que parlo, per exemple, tu m'estàs parlant en alemany, que és l'únic idioma que parles, i els dos ens estem entenent perquè tu parles en alemany, m'arriba el meu dispositiu, m'ho autotradueix, i llavors jo quan parlo t'arriba el teu dispositiu
3: i ho tradueix. Tot i així, el Google Translate, que potser és el més conegut, ja existeix. No sé si funciona massa bé, jo a vegades que l'he provat a mi no m'ha funcionat massa bé.
2: El que existeix?
3: El Google Translate, de poder mantenir una conversa, és a dir, tu tens el telèfon a la mà, entre dues persones, i llavors tu teòricament dius, hola, bon dia, on podia anar a dinar avui?
2: No ho he
3: I
2: provat,
3: fa la traducció en veu. Jo a vegades ho he provat i no és massa funcional, perquè és això, perquè no és pràctic, no és dinàmic. I a vegades, no?
2: Sí, i al final tarda una mica en traduir, llavors hi ha en aquests espais, o sigui, espais blancs, però bueno, millor això que res.
3: No, i tant.
2: O sigui,
3: és una base per més o menys...
2: Ja, és una base.
3: Clar, és a dir, potser per mantenir una conversa és complicat, però si per aquestes, no, amb aquestes...
2: Bueno, que si has d'anar amb un japonès i dir-li...
3: Exacte, preguntar quatre coses bàsiques...
2: Vull un ramen, pues que puguis dir, vull un ramen de tal,
3: o on està l'estació, on està tal, o què puc fer per fer això, evidentment que sí que pots fer-ho. No per veu, però per escrit sí.
2: Sí, tu ho escrius i
3: l'ensenyes. I a llegir, ell que una mica escrigui en el seu idioma i te'l traduirà amb el teu. Hem parlat del Google Translate, que és el més conegut. Clar, és que tot el que parteix de Google ja és potser és el més conegut i més popular.
2: És que ells tenen el canal. Sí. Ells ja tenen una suite molt gran d'eines. Hi ha el DeepL, que és una altra que també és bastant famosa.
3: Que és una aplicació.
2: És una web aplicació, o sigui, té una suite també d'eines extensa, i al final van ser els primers que tu podies traduir com a intel·ligència artificial i tal, i o sigui, jo no l'he provat molt, però es veu que les traduccions amb textos llargs són bastant millors.
3: Val.
2: Que el Google Traductor, que a vegades el Google Traductor et fot unes traduccions que són una castanya.
3: Sí.
2: Molt grans, perquè li falta context, pel que sigui. Llavors el DeepL, fins, o sigui, no l'he fet servir molt, però conec gent que quasi que l'ha fet servir i em deien això, que per traduccions llargues era bastant millor.
3: És complicat.
2: Pels que vulguin saber com s'escriu, és DEEPL majúscula.
3: Val. Això són això, aplicacions, pàgina web, que també aquí el que recomanes en aquest apartat és que això, que tinguem la previsió de descarregar-nos aquest tipus de, no, d'elements, d'aplicacions ja al mòbil, sí, i que ja les tinguem predescarregades i, diguem, ja amb la inscripció feta, etc., que no, en aquell moment, davant del restaurant, davant de la porta, sí, que sigui, que, ostres, que ara em demana que he de fer el perfil, l'usuari, tal, no?, que ho tinguis fet des de casa i això ja ho tinguis ja fet.
2: Jo sempre recomano sortir pixat i cagat a casa.
3: També a nivell tecnològic, eh?
2: També a nivell tecnològic. O sigui, que ja vagis amb les aplicacions que toquen, amb una ruta feta, que, òbviament, tot pot canviar, però quan estàs en un país que no és el teu, hi ha una cosa que a mi no m'agrada semblar, és guiri.
3: Ja, ui.
2: O sigui, quan vas allà i sembles un guiri, però no perquè no m'agradi semblar.

0: cantant de Sorry, Sorry. Do you know, o sigui, aquestes coses que és carn de canó per, sí, pels més avispats, per dir, mira, aquests són guiris, i al final és un... Bueno, si et roben, mira, si et roben...
1: No. La,
0: 20 euros, però roben 20 euros, però no. Quan et roben el DNI o quan...
1: Ja, no, o a vegades és, no, que ens passa la majoria quan viatgem, és com dir-ho, és trobar aquelles experiències que siguin el més allunyades possibles a la massificació i el que fa tothom, m'explico, no? I tu, si vols viatjar, o si vols, per exemple, a un país asiàtic, tu t'agradaria conèixer aquell país en essència, fugint dels canals i de les rutes habituals turístiques que estan, sí, sí, una mica contaminades, una mica pervertides, si es pot dir així. Aleshores, no, una mica, si no tens pinta de guiri, potser podràs accedir a aquestes altres vies, no?
0: Jo això és una cosa que faig, i potser perquè amb l'empresa he perdut molt la vergonya i tal, però una cosa que faig és, sempre que vaig a un restaurant o a un hotel, sempre pregunto què em recomanen.
1: Ja.
0: O sigui, hem vingut aquí 2 dies, què em recomanes que faci? O sigui, sobretot amb gent local, gent que coneix el seu territori, gent que coneix la seva essència, gent que coneix les experiències, és, en comptes de buscar-ho a Google o a Instagram o a TikTok, que em sortirà el que els influencers de viatges volen fer, i al final, com em surt a mi, li sortiran a 100.000 persones més, i si coincidim tots, doncs anirem al mateix lloc.
1: Clar.
0: És parlar amb gent local, sense vergonya, a cara perro, i dir-li, estic 2 dies aquí, què em recomanes que sigui poc turístic, però que a tu t'agradi molt?
1: Sí,
0: i això
1: sí,
0: és una cosa
1: sí,
0: que sempre acostumo a fer. Al final és una pregunta molt genuïna. Tu què faries si fossis jo aquí? I això a mi m'ha ajudat molt a conèixer aquests llocs diferents, restaurants no coneguts, experiències molt...
1: Sí, sí, sí. Amb això, amb gastronomia, en restaurants, sobre això, jo tinc un amic que és molt viatjador, molt motxilero tota la vida, i ell fa aquesta pregunta, és a dir, on vas tu a sopar avui? Saps? Bueno, on vas tu a menjar? On vas tu a dinar? On vas tu a sopar? No em diguis, no, on vas tu? Que jo vull anar on vagis tu. Una mica és això.
0: Sí.
1: És una mica
0: I el mateix, quan arribo a un restaurant, no sé, per exemple, fico l'exemple d'Itàlia, arribàvem a restaurants que no teníem ni idea de lo que ficava la carta, i per més que ho traduïssis no tenies ni idea, perquè són noms i plats típics d'allà, i és dir-li al cambrer, què em recomanes que sigui típic d'aquí?
1: Ajuda'm a conèixer la gastronomia d'aquí.
0: M'agrada la carn. Què em recomanes? Ah, doncs et recomano aquest tipus de carn, per això, per això i per això. I ells millor que ningú saben.
1: No, està clar.
0: Saben
1: el
0: que venen, llavors. Jo això és una cosa que recomano molt, de deixar-se assessorar pels locals. Igual que a mi, si em vingués algú aquí i em digués, escolta, quin vi bec, quin restaurant em recomanaries? Hòstia, jo li recomanaria que crec que són més... Doncs potser mediterranis, o més del Penedès, o més de Vendrell, o el que sigui, en base també a per suposar
1: el
0: que
1: m'agrada. Personal, sí.
0: El que m'agrada.
1: I això que dèiem, de portar, com deies tu, pixat i cagat des de casa, també a nivell tecnològic, això a vegades va implícit que quan viatgem fora d'Europa, fora del roaming, del que és l'accés a internet, les dades, el que pot suposar, de fet també allò, com es diu, la itinerància, etc, que pots arribar a tenir una bona clatellada si no saps molt bé com funciona. I des de fa un temps hem sentit a parlar d'un tema que crec que és molt interessant, que és l'eSIM.
0: Sí, és una SIM virtual.
1: Val.
0: És una SIM que tu... És com si tu anessis a un Movistar i agafessis una SIM, te l'instal·lessis al mòbil, però sense anar a la Movistar.
1: Val. És a dir, que tu fins ara, si viatjaves a un país estranger que no estava dins del roaming, de la Comunitat Europea, tu havies de comprar una SIM amb un altre telèfon, havies de treure la teva SIM, posar aquesta SIM de fora, sí, i clar, i aquest telèfon l'hauries de donar als teus familiars o qui sigui, però no, perquè per poder interactuar i per poder parlar amb ells, o per poder tenir internet allà on estiguis.
0: Bueno, amb el WhatsApp et manté el número original.
1: Val.
0: Sí que és veritat que si vas a Japó, fes servir una trucada per WhatsApp o per qualsevol aplicació de videotrucada i no truquis per telefonia, perquè llavors...
1: Val, et clavaran igual, no?
0: Sí.
1: Val, d'acord.
0: Sí, o sigui, ara amb l'internet, com pots parlar via WhatsApp
1: per internet.
0: T'agafes una wifi que no sigui oberta i...
1: Que després en parlarem, de recomanacions en aquest aspecte.
0: Sí, sí.
1: Però exactament, l'eSIM, què és, doncs?
0: És un número molt llarg que el que fa és es connecta amb un proveïdor telefònic i et dona accés a internet, amb el país que toca.
1: Tu no has de fer cap canvi de SIM física per entendre'ns, no?
0: No, perquè no és SIM física, és SIM virtual, i els últims models de mòbil ja permeten tenir 2 eSIMs, una física i una... una física i una virtual.
1: Vol dir, doncs, que no tots els telèfons estan preparats per la eSIM?
0: Vol dir que no tots estan preparats per la eSIM, i vol dir que

0: també hi ha telèfons que només et permet tenir una SIM, no dos.
1: D'acord.
0: O sigui, els últims iPhones Samsung d'última generació ja et permeten tenir més d'una SIM. Hi ha alguns Samsung que inclús te'n deixen tenir dos de físiques, però el que s'acostuma a tenir són dos SIMs, o sigui, dos telèfons. La de... la normal i la eSIM.
1: D'acord.
0: Llavors tu el que fas és la compres per internet amb qualsevol aplicació que et permeti comprar SIMs.
1: És que n'hi ha diverses, al mercat hi ha diverses d'aquestes.
0: Sí, hi ha Romic, que són clients nostres, hi ha Olafly, que també és una empresa bastant potent, o sigui, n'hi ha diversos que t'ho permeten. Llavors això al final és tu en l'últim procés, o sigui, tu compres i l'últim procés és un número que... per darrere, l'iPhone es connecta amb un proveïdor, li dona aquest número i automàticament li dona...
1: S'activa tot pel mòbil?
0: Tot pel mòbil.
1: I quan arribes al lloc de destinació, activar-ho, entenc que també és molt fàcil, no?
0: Sí, bueno, ja l'actives abans.
1: Ja el tens activat i automàticament quan ja arribes al país d'origen i tu has contractat aquella eSIM, ja automàticament ja es connecta als servidors d'allà i ja te'n despreocupes.
0: Sí. I tens internet allà.
1: Molt bé.
0: Al final el que passa per darrere és que per darrere... hi deu haver un proveïdor molt gran que deu dir, vale, doncs jo vaig a Japó, doncs els meus proveïdors japonesos són aquest, a l'ABC, em donen aquestes ofertes i al final el que fan és connectar. Jo penso que per darrere deu anar... o sigui, no sé exactament com funciona un eSIM per darrere el detall, però és com un broker, entre cometes. No és un broker perquè no et dona el millor, sinó és un escaparat, tu dius, vull anar a Andorra. Doncs a Andorra tens aquests proveïdors, compres, costa això, i llavors aquest cobren o per megas o per dies o il·limitat o clar, el que sigui.
1: Això és com qualsevol tarifa telefònica, tu pots contractar el que vulguis, les dades que vulguis, les trucades, això sí que hi ha, però clar, això t'estalvia ensurts que a vegades hem tingut, i aquí tenim el cas d'Andorra, no? Que a vegades no hi penses, a vegades no desactives la itinerància i tot plegat, i arribes a Andorra i només per travessar la frontera i per qualsevol cosa, com que el telèfon ell, no? En sol ja va una mica movent dades, després trobes que t'han fotut una bona clatellada i després no l'he utilitzat. No, tu no, però el teu telèfon sí, ell s'ha autoutilitzat, eh?
0: Correcte.
1: I per això que s'ha d'anar en compte amb aquestes coses. Bé, és un bon consell, aquesta eSIM, que a mica en mica és més habitual. Escolta, seguim amb més tips, amb més consells, que és el kit tecnològic. És a dir, allò, a banda del mòbil, que ens hem d'emportar físicament quan marxem de vacances. O que tu creguis imprescindible per marxar de vacances avui en dia.
0: Si vas a un país que no tingui l'endoll normal, l'endoll europeu estàndard que tenim aquí, prendre un kit d'endolls. Sí, el Regne Unit té endolls diferents, Amèrica té endolls diferents, em sembla que Japó també té... o sigui, hi ha països que tenen, no sé per què, no em preguntis quin és el motiu, jo suposo que perquè al final cada un vol ser de son pare i de sa mare, però sí que prendre un kit universal. Està per Amazon, per...
1: sí, que tenen com un lladre,
0: és un lladre diferents... que té... Sí, llavors, jo això prendria almenys un per cada persona, perquè així cada un pot connectar lo seu.
1: Que jo no ho sabia, que tu dius al guió, que hi ha 15 tipus d'endoll al món.
0: Jo tampoc ho sabia.
1: 15 endolls diferents.
0: Sí, jo en conec 4, els altres 15 no sé on deuen ser.
1: Sí, els plans, els que són 3, els que són 2, els rodons, els quadrats, sí, hi ha diversos. Sí.
0: Però segurament hi deu haver països por ahí que deuen tenir el seu i que potser encara no han adaptat a l'estàndard europeu, a l'americà o al...
1: Sí, això és fàcil trobar-ho, és a dir, trobar la informació de quin tipus d'endoll hi ha en aquell cert país on viatges i comprar-ho també ho trobes en
0: qualsevol plataforma. Sí, una cosa que moltes vegades faig també és quan me'n vaig a països que tinc dubtes, busco a internet necessaris per anar a Japó, per exemple. I hi ha gent que diu, mira, pues pren... l'endoll, pren una jaqueta, pren tal, i inclús ells et diuen si vas a tal lloc, aquí et trobaràs amb aquestes problemàtiques. O sigui que aquí crec que és molt interessant o preguntar a l'intel·ligència artificial i que t'ho digui, o llegir el que l'altra gent ha ficat.
1: Val, que puguis trobar. Sí. Què més? Què més ens han d'emportar?
0: Una bateria externa. Clar, tot depèn del mòbil. Si tens un mòbil nou que t'aguanta hores i hores, o tens un mòbil que té una bateria molt duradera, doncs potser no et cal, però sí que sempre recomano tenir una bateria externa, ni que sigui per en un moment donat endollar, recuperar un 30, 40, 50% i que no et puguis quedar tirat en un país que no coneixes, amb uns números d'emergència que no te'ls coneixes i amb un idioma que pots no parlar.
1: Clar,
0: llavors
1: clar.
0: Estàs bastant vengut.
1: Sí, més les power bank avui en dia són molt compactes, no?
0: No deixen de ser bateries.
1: El mínim quin ha de ser? Perquè jo a vegades em perdo, amb els no sé com es medeixen, amb amperis.
0: Sí, a veure, el mínim
1: que tu creguis,
0: A veure, és que es depèn.
1: Tu aquí dius 10.000.
0: Sí, 10.000 acostuma a ser lo estàndard. Acostuma a ser lo estàndard. Que al final això et dona per, fica-li, per una carregada o mitja carregada d'un mòbil. Al final el que necessites és que et doni aquest extra de bateria que pots necessitar en un moment d'emergència. Clar, no. Si tu et quedes sense bateria, et fiques a mirar Netflix després amb la powerbank,
1: no.
0: Doncs no et servirà de res si et tornes a quedar sense bateria. Però sí que ho recomano, inclús powerbanks amb carregadors solars.
1: És veritat que existeixen, sí, és molt útil.
0: Sí,
1: clar.
0: Tarda. Sí, però
1: bueno, si això si t'has d'excursió en algun lloc,
0: si t'has d'excursió o el que sigui,
1: un element natural que sigui, doncs que puguis,
0: i amb això una cosa, si agafeu l'avió per anar amb powerbanks, intenteu sempre deixar-les a cabina, no a, o sigui, a baix, si no sé com es diu,
1: a bodega,
0: això,
1: cabina, a la maleta grassa,
0: sí, més que res,
1: perquè
0: no té per què passar res, però hi ha països que no els agrada perquè pot patar amb la pressió i sí. Bueno, hi ha un munt de...
1: Val. No estan regulades per això, no, de moment? Així com els patinets elèctrics i aquestes coses, sí, les powerbanks de moment no estan regulades.
0: Jo les he portat a dalt, també.
1: Val.
0: Però potser era un viatge d'aquí a, no sé, a Madrid.
1: Val.
0: Però perquè no tenia maleta de bodega. Però tot el que són viatges llargs, on són maletes grans,
1: val,
0: intentar ficar la powerbank a baix, i així t'estalvies qualsevol tipus de...
1: Bé, bé. De fet, aquest kit és molt bàsic, eh? Evidentment, el mòbil, aquest endoll, el Google Translate, que abans hem parlat, una aplicació que ens ajudi a comunicar-nos.
0: I els mapes, una cosa que aquí no he ficat, bueno, que la intel·ligència artificial no he ficat, i que considero interessant, és tenir els mapes offline.
1: Val.
0: És que et descarregues el mapa, tu li dius, mira, em vull descarregar la ciutat de Tòquio, per exemple, per dir-te alguna cosa, o la ciutat de Olot, o el que sigui. O sigui, qualsevol lloc, perquè si et quedes sense bateria, puguis buscar. Llavors, et permet interactuar amb Google Maps sense necessitat d'internet.
1: Val.
0: Això, el problema és que t'ocupa memòria del mòbil.
1: Clar, perquè tot es descarrega, no? Tot és descàrrega.
0: Va,
1: sí. Bé, doncs bons consells. I anem cap a això, cap a tecnologia segura. Quan marxem de vacances, és evident que sempre estem exposats, a qualsevol situació que ens puguin enganyar a través d'internet a casa nostra. Clar, quan viatgem a l'estranger, potser som una mica més vulnerables en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Quins consells podem donar?
0: Jo, per mi, el més important és evitar el màxim possible connectar-se a wifis públiques.
1: Val.
0: S'entén wifi pública com la wifi de l'hotel que està oberta.
1: Val. Que tothom de l'hotel tampoc, doncs, no?
0: Que està oberta.
1: Ah, que és oberta.
0: Que és oberta.
1: Ah, d'acord, és a dir, que a recepció et donguin...
0: Clar,
1: et puguin donar les contrasenyes.
0: I tu tens la teva contrasenya i tot. Si es pot evitar, millor, però ja tens un pas més de seguretat. Tot el que sigui obert, McDonald's, xarxa pública i tot, jo evitaria connectar. I si et connectes, mirar lo bàsic. Que vol dir Google Maps, vol dir quatre coses. No obrir res.
1: Val.
0: No fer entrar al banc.
1: Cap tipus de pagament, això, ni pagament, ni posar dades bancàries, ni res per l'estil.
0: No,
1: perquè amb això, és a dir, amb aquestes wifis fake, falses o pirates, ho poden veure.
0: No té per què ser fals. O sigui, no té per què ser fals.
1: Val, una wifi oberta...
0: Suposem que l'Ajuntament de Vendrell ens fica wifi a tots, que això ho va fer durant uns anys. O sigui, durant uns anys tu anaves a la Plaça Nova, anaves a la Vella i tenies wifi gratis. Doncs, al final, com és gratis, tots estem dintre de la mateixa xarxa.
1: Val.
0: Si jo amb el meu ordinador em fico a esnifar paquets, o sigui, esnifar paquets vol dir, jo amb el meu ordinador miro tot el tràfic que va per xarxa.
1: Val.
0: El miro tot.
1: Sí.
0: Perquè estem a la mateixa xarxa, com és obert, doncs estem tots connectats.
1: Sí.
0: I jo miro tots els paquetets de dades, o sigui, tot el tràfic que viatja per aquesta wifi. Si tu entres a pàgines web no segures, si escrius i tal, si no està lo suficient ben encriptat per part de la pàgina web i tot això, jo podria arribar a saber tot el que tu estàs escrivint i enviant a internet.
1: Val.
0: Imagina't, entres amb un... No sé, imagina't, entres a l'Airbnb.
1: Sí.
0: Envies la informació. Pel que sigui, jo en aquell moment estic esnifant tràfic. I veig, hi ha hagut una persona que ha enviat una contrasenya que és... paper 123. Jo ja tinc el teu usuari i la teva contrasenya. I només cal estar amb això.
1: D'una altra
0: forma, explotar vulnerabilitats. Si jo estic preguntant a tots els ordinadors que tinc a la meva xarxa escolta, tu tens aquesta vulnerabilitat? Tu tens aquesta vulnerabilitat? I hi ha un que em diu que sí, i és una pregunta d'explotar la vulnerabilitat. Imagina't que el Windows té un problema i que... que el Mac té un problema o el que sigui, i que si jo executo A, B, C, em permet tenir accés al teu ordinador. Si tu tens un ordinador que té problemes de seguretat, jo puc explotar-los, aquests
1: val,
0: problemes.
1: Val.
0: Llavors, jo suggereixo sempre intentar evitar el màxim possible connectar-se amb wifis
1: públiques.
0: I si tens wifi pública, McDonald's, Burger King, restaurants... tot això que pugui ser compartit,
1: places públiques,
0: aeroports i tal, tot això que es pugui evitar, jo suggeriria evitar.
1: Val, perfecte. També el que recomanes és fer una còpia de seguretat abans de marxar de vacances.
0: Sí.
1: Perquè això, si perdem el mòbil, si se'ns cau a dins la piscina o el que sigui, que no perdem tot el que tenim en aquell mòbil.
0: Correcte, si fem una còpia de seguretat i perdem el mòbil o se'ns cau a la piscina o qualsevol cosa, poder-la recuperar. La còpia de seguretat està al núvol, em compro un altre mòbil, sigui el que sigui, recupero la còpia de seguretat sense haver de... bueno, sense haver-ho perdut tot. Llavors, sí, jo... i sobretot si poden ser països més, entre cometes, més conflictius, que és més probable que et puguin robar alguna cosa, o que te'n vas a la platja i que se't caigui a la piscina, és igual, o al mar, doncs sempre fer una còpia de seguretat és recomanable.
1: Val. Sempre. El dia a dia és evident que sempre és bo tenir una còpia de seguretat al dia, però evidentment quan marxem fora tenim més risc de que el dispositiu doncs pugui tenir alguna caiguda, el que sigui, doncs encara més. També expliques que és important per seguretat, i en aquest cas hi ha seguretat a casa, és que també és una recomanació que és universal i que fa molt que es fa, a banda de recollir recollir el correu de la bústia, que intentar evitar que es vegi que aquella casa no està habitada durant un temps, és no publicar fotografies en el moment, en directe, explicant que estàs de vacances.
0: Correcte, perquè és...
1: clar, aquest tio està al Japó.
0: És canta que no, perquè t'entrin a robar a casa.
1: Clar, jo sé on viu, no? És... no.
0: Sí, i sí, pots tenir l'arma, pots tenir càmeres, pots tenir tot, però en el temps en què amb algú tarda en arribar a la casa, o sigui, ja t'han robat.
1: No, les càmeres serveixen per fer la denúncia després i per demostrar que t'han entrat a robar.
0: Sí,
1: no
0: si
1: serveixen massa més de res, eh?
0: No sabràs
1: per això, per això.
0: No
1: per
0: sabràs
1: això.
0: Qui són. Llavors,
1: per això.
0: Sí, i això és una cosa que jo crec que tots, o la majoria, cometem l'error moltes vegades de... ah, mira, pujo que estic a... jo estic al Japó, que estic a Itàlia, o que estic a la Garrotxa, o que estic on sigui... depèn el que li estàs donant informació a gent que diu, ah, mira, doncs estan 2 setmanes al Japó. Vaig a veure si la casa està buida. I entro el primer dia, o sigui, passo el primer dia, no hi ha ningú, passo el segon dia, no hi ha ningú, hi ha cartes a la bústia, es veu persianes baixades i tot... tens totes les papeletes de que si algú mira pugui entrar a casa.
1: Per això, que és sempre algun veí, algun familiar que d'en quan vingui a casa,
0: obri les llums per...
1: o programar-les també, inclús
0: sí,
1: recomanar programar-les.
0: Sí, programar-les a les 7 de la tarda, que s'engeguin, i...
1: sí.
0: O a les 8 o a les 9, a l'hora que sigui.
1: Sí. Molt bé.
0: I apagar-les quan surti el sol.
1: Quan surti el sol, correcte. També és una molt bona recomanació. També sobre aquesta seguretat directa, diria jo, que també és sentit comú, però a vegades, i sempre ho diem, és el menys comú dels sentits, és no deixar les pertinences sense vigilància quan estem a la platja, quan estem a la piscina, quan ens anem a banyar, que ho fem molt aquí. En altres països no és tan comú, i aquí tenim, almenys fins ara, no, aquesta falsa seguretat.
0: És que realment hauria de ser el normal.
1: Ja.
0: O sigui, hauríem de tenir la confiança de poder deixar un mòbil sobre d'una tovallola i que ningú te'l robés.
1: Clar.
0: L'únic que ja hem agafat com lo normal que et puguin robar el mòbil. Però és molt trist pensar així.
1: Ja.
0: És que no és capaç, o sigui, no soc capaç ni de deixar la meva bossa, que ningú m'hauria de robar res. O sigui, ara ja és qui es queda, qui no fa el bany ara per vigilar les coses i que no...
1: sí.
0: O sigui, és trist. Sí. I a mi és una cosa que...
1: no, sí, que perquè no... fins no fa gaire ho podíem fer, però també s'ha de dir, potser aquí el Vendrell encara es pot fer, a Cubelles encara es podria fer, però evidentment te'n vas a la Barceloneta, per exemple, i és impensable.
0: Sí.
1: I és impensable.
0: I no hauria de ser així.
1: I no hauria de ser així, correcte.
0: Hauríem de tenir confiança de que podem deixar les coses al nostre lloc i ningú en roba les nostres pertinences.
1: També així com a punt, també en aquest aspecte de seguretat, dius que també anant en compte que això també sé que és un tipus d'engany que es fa molt, que és el tema de les reserves, no? d'aquests falsos correus de Booking o d'aquestes empreses, aquestes plataformes que et demanen, doncs això, no? Dades de reserves, dades de contacte, targetes, tot això també hem d'anar molt en compte i sempre verificar que aquest correu que rebem o aquella informació que ens arriba és real, eh? És real.
0: Sí, sí, sí, sí, al final hi ha gent molt avispada cada vegada més, amb el tema de l'intel·ligència artificial cada vegada és més fàcil fer missatges reals i que s'assemblin més al contingut real com podria ser una empresa. Llavors, sempre començar desconfiant. Yeah. I a partir d'aquí, si hi ha un mínim de desconfiança, no fer-ho mai, i si no, doncs assegurar-te que el correu és correcte, ve del domini correcte, i si no, sí, trucar al suport.
1: I si és una trucada telefònica, també, una trucada telefònica, i crec que també els enllaços que telefònicament mai et demanaran cap tipus de codi, ni et demanaran que els donguis el codi de seguretat, el password, que mai a la vida, és a dir, ni el banc ni cap empresa seriosa us demanarà cap tipus de codi d'accés per telèfon, mai a la vida. I en enllaços, segons com, en principi tampoc, no crec.
0: Bueno, al final, si obres un enllaç i no té, per exemple, booking.com o té booking amb 3 os,
1: yeah,
0: o sigui, hi ha gent molt avispada que intenta que sigui lo més fidel possible a la realitat. L'únic que sempre s'ha de verificar que quan apretis un enllaç, pues t'obri la pàgina original.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No un booking amb 3 o 4 os o reserves-booking.com, o sigui, això... Ni Booking és el primer interessat en tenir subdominis d'aquests raros, uh-huh, i després això ja ens hauria de fer sospitar.
1: Ja ho ha d'estrucar, perquè tenen, encara la majoria d'aquestes plataformes tenen un telèfon d'atenció al client, i davant del dubte, doncs, sempre trucar un d'aquests telèfons que trobarem fàcilment.
0: Davant del dubte que la gent no faci. Jo sempre això,
1: no, això també és veritat. Sí, no, davant
0: del dubte que la gent no faci.
1: Sí, sí, no, a més, un dels factors que utilitzen en qualsevol d'aquests recursos és la pressa, és la pressió. Sí. No ho ha de fer ràpid, perquè si no li anul·laré la reserva, faci-ho ràpid, si no li tancarem el compte. Sempre juguen amb la pressió, no ve d'una hora, no ve de migdia.
0: Doncs que em tanquin el compte.
1: Correcte, no ve d'aquí, així que no passa res per trucar, per verificar allò que ens estan demanant, simplement. Doncs bé, bones recomanacions, ho hem aconseguit, Joan.
0: Sí, crec que és el primer dia que hem fet tots els punts.
1: Hem fet allò, secció de consells, aquestes bones recomanacions de com la tecnologia també ens pot ajudar a l'hora de les vacances o anar de viatge en aquest aspecte.
0: Sí.
1: Alguna reflexió final, alguna cosa per tancar?
0: Bueno, que la gent...
1: Viatgi.
0: Que la gent faci vacances, les que jo no faré, que la gent les faci. I això, que vagin amb cuidado, que tots els problemes que hi ha amb la tecnologia estan molt a l'ordre del dia.
1: Sí.
0: I hòstia, és una putada de tenir la il·lusió gastar uns diners perquè després et vingui un mal moment que t'ho pugui aixafar. Llavors, són coses que moltes vegades podem evitar, doncs evitem-les i fem servir la tecnologia per el que s'ha de fer servir i no per aixafar-nos unes vacances que estan més que merescudes.
1: Fantàstic. Gràcies, Joan. Fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Jordi, ¿qué está pasando?
5: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
4: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
5: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
4: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: ¿Quina raó tens per no tornar-te a formar? Al Centre de Formació d'Adults del Vendrell t'oferim cursos oficials i gratuïts d'anglès, informàtica àctic, català, castellà, ESO per adults presencial i a distància, accés a grau superior, preparació per la prova d'accés a la universitat i alfabetització. Del 19 al 29 de juny, vine a fer la preinscripció al centre. Consulta el nostre web per a saber els horaris o truca'ns al 977 15 56 74. Avinguda de les Escoles, número 19 del Vendrell. Centre de Formació d'Adults del Vendrell. L'escola que t'ajudarà.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
8: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.